assegut, ben tranquil en terra. De vora se somera i s'assínia, amb els ulls mig clocats i perduts, contemplant el llunyà horitzó. Va vellucifar en tona dolces i tristes melodies apreses fa molt d'any enrere, herència del seu vell padrí. Però el cant s'interromp tot de cop. A l'horitzó, un reflex argentí el desperta i, afinant la mirada, intenta cercar encuriosit. La silueta es va definint i la visió li glaça la sang. En Jusifà no té cap dubte. Són vaixells d'ultramar. Conscient de la greu amenaça, no sap què fer ni què dir. Aquella terra és casa seva i ell no vol partir. La llegenda diu que roman inerta, convertit en pedra grisenca. Ara forma part del paisatge de la muntanya artenenca. Pot ser, qui sap, algun dia es torni a despertar i el vell torni a entonar la seva trista melodia.

0: IB3 Radio es música.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Radio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Radio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
2: És un facto.
7: Josep, com
8: Hola.
7: Estàs?
8: Molt malament, fa molta calor.
7: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
8: No, no, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo.
9: Sí, psicològic.
8: Però quan hi ha vacances?
7: Com quan hi ha vacances?
8: De nosaltres?
7: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí.
8: Ah,
7: sí.
8: Que bé.
7: Servei públic.
8: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a TV3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

IB3 Radio es cultura. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: diferent. Ben interessant també aquest estudi. Això també passava el mateix als individus, o sigui, era indiferent homes i dones?
1: En aquest estudi, el manco, la segona part, eren només homos. Mm. Eren només homos, sí. Això és un problema que té sempre la ciència, ho sabem, sí. Que està molt, té un biaix molt gran, i bé, en aquest estudi gairebé estem veient que ho tenen tots.
0: Idò, i mira, queda pendent de fer aquest mateix experiment entre dones, a veure si els resultats són els mateixos o canvia aquesta desinhibició i aquesta autopercepció. Hem parlat d'aquest efecte beer holder o l'autoatractiu, també d'aquest perill d'usar paraules llargues en els textos científics, de l'atracció que ens genera mirar algú que està fent una cosa i com més persones siguin, més atracció ens genera, i aquest efecte Dunning-Kruger sobre les nostres capacitats cognitives i les persones que més en saben i que manco en saben, en aquesta secció d'avui de IG Nobel sobre psicologia i comportament social. Moltíssimes gràcies, Adrià, que vagi molt bé.
1: A tu.

I en el retrovisor d'avui fixam la mirada en l'agost de 1956, quan la científica Dorothy Crawford Hodgkin va protagonitzar una de les fites més importants de la química del segle XX, desxifrar, juntament amb el seu equip de recerca, l'estructura tridimensional de la vitamina B12. El descobriment es va anunciar després de gairebé una dècada de feina i va demostrar que era possible revelar l'arquitectura de molècules biològiques d'una complexitat

fins aquell moment era inabastable. La B12 era una de les molècules més enigmàtiques de l'època, essencial per a la formació de glòbuls vermells, el funcionament del sistema nerviós i la síntesi de l'ADN. La seva estructura química és extraordinàriament complexa, però gràcies a la tècnica de difracció de raig X, Hodgkin i els seus col·laboradors varen aconseguir reconstruir la seva estructura àtom a àtom, un repte que molts científics consideraven en aquell moment pràcticament impossible. Això no només va permetre entendre millor el funcionament de la vitamina B12 i impulsar nous tractaments contra l'anèmia, sinó que també va consolidar la cristal·lografia com una eina fonamental per estudiar biomolècules. L'èxit va obrir el camí per resoldre l'estructura d'altres compostos d'interès biomèdic i va contribuir decisivament al desenvolupament de la biologia molecular moderna. De fet, Hodgkin va rebre el Premi Nobel de Química l'any 1964 pels seus treballs en la determinació de l'estructura de substàncies bioquímiques mitjançant aquesta tècnica. Ara bé, malgrat ser una de les científiques més brillants del seu temps, la seva figura ha quedat sovint eclipsada en la història de la ciència. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Lluís Fortesa ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Avui començarem amb una iniciativa. Peque Pàgines presenta Peque Club, una nova comunitat pensada per les famílies de Mallorca, en trobades, propostes compartides i altres iniciatives per gaudir dels temps en família. Continuarem amb la secció de l'especialista, avui sobre per què és important que els fills aprenguin a prendre decisions i, a més, també abordarem quin paper hi tenen els pares en aquest aprenentatge. També tindrem el test de participants habituals i la nostra secció juvenil, on posarem a prova els joves amb una prova que els han preparat pares i mares. Ho descobrirem d'aquí una estona. I, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim a Manual.

0: El pròxim 5 de setembre, Peque Pàgines presentarà Peque Club, una nova comunitat pensada per les famílies de Mallorca, amb trobades, propostes compartides i altres iniciatives per gaudir dels temps en família. Per conèixer una miqueta més aquest projecte, avui ens acompanyen els estudis na Ruth Pérez, que és coordinadora de l'equip de Peque Pàgines, que és una plataforma que des de fa anys recull i promou plans i activitats per fer en família a Mallorca. Bon dia, Ruth, com estàs?
1: Hola, encantada.
0: Bé, conta'ns un poquet com ha nascut aquesta idea de posar en marxa aquest Peque Club.
1: Pues mira, Peque Pàgines va néixer de la mà de na Danieli Boyago, que va estar molt vinculada a la creació de Círculo Materno, i des del principi una de les idees precisament va ser aquesta: crear comunitat, fer tribu amb les famílies. Aquest any Peque Pàgines s'ha anat creixent i s'ha convertit en la plataforma on les famílies poden trobar molta informació sobre què fer amb els infants a Mallorca, activitats, jocs, moltes propostes d'oci. I ara el que volem és recuperar una mica aquelles prides del principi. No només volem oferir els plans, sinó volem crear oportunitats perquè les famílies puguin fer juntes i puguin conèixer i compartir experiències. I d'aquí pues, va néixer el Peque Club.
0: Molt bé. I què suposarà formar part d'aquest Peque Club? Què hi trobaran les famílies que s'apuntin?
1: Peque Club serà totalment gratuït i estarà obert a totes les famílies que vulguin formar part. Una part important seran el que són les trobades. Volem organitzar de diferents llocs de la illa i aquestes pues, hi haurà de diferents tipus, a l'aire lliure i d'espais d'oci infantil i llocs familiars. La idea és donar a conèixer oportunitats, pues, que si no són en grup pues, surten més cares. Vale, pues a lo millor tu vols anar a un lloc i si és de manera individual, pues el preu és més elevat, però si en vas amb famílies, pues te surt bastant més econòmic i a part de que disfrutes, coneixes gent i fas aquest tribu. A més, te permeten pues conèixer més jocs. Hi haurà avantatges, promocions relacionats amb els plans que compartirem des de Peque Pàgines. Però sobretot el que volem és això, fer tribu i crear comunitat entre les famílies.
0: Molt bé, doncs ara anem una miqueta d'informació pràctica. Explica'ns un poquet com funcionarà, com s'hi podran apuntar les famílies i també com sabran quines trobades o propostes s'organitzaran.
1: Vale, doncs apuntar-se serà molt senzill i gratuït. Les famílies s'hauran de registrar i a partir d'aquí pues, les anirem informant de totes les trobades, activitats i propostes que anirem preparant. Nosaltres ja compartim molt de plans a través de Peque Pàgines i de totes les xarxes socials que tenim. A través de Peque Pàgines el que volem és comunicació més directa a les famílies i que formin part. Aquí volem estar al dia. I el que el Peque Club presentarà oficialment serà el pròxim dia 5 de setembre. Vull dir, és una festa que tenim preparada a Mallorca, a Shopping.
0: Molt bé, conta'ns un poquet i què heu preparat per aquesta jornada.
1: Pues en aquest dia hem preparat una minifesta, vale, que començarà a partir de les 5:30 fins a les 8:30 i estarà davant de la plaça de Starbucks. L'endeveniment serà presentat per Impro Camaleónicos i hi haurà pues, tallers, activitats, contacontes, personatges, tindrem una lota que farà de pintacares, tenim berenar i moltes sorpreses més. Tindrem regalets, vale, però a part d'això volem representar una iniciativa d'una nina que té una malaltia autoimmune rara que se diu Ajuda a caminar a Olivia i volem aportar des de Peque Pàgines el nostre granet d'arena i tindrem la part solidària per poder pues, ajudar.
0: D'acord, i també presentareu aquest Peque Club, no? Aquesta nova comunitat de Peque Pàgines perquè les famílies sàpiguen un poquet en què consisteix, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, i de moltes gràcies, Ruth, per haver-nos acompanyat avui i que vagi molt bé la iniciativa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és diversió.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
9: Dilluns a les 7 i mitja torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
10: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
11: I disfrutem d'Esports en Joc!
9: Amb els millors comentaristes.
12: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
10: I la participació dels oients.
9: En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
13: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.

0: A moltes famílies els inquieta saber quan i sobre què han de deixar que els infants prenguin decisions. De vegades el que preocupa és que decideixin per ells mateixos quan encara no estan preparats i que s'equivoquin i hagin d'afrontar les conseqüències. Per això avui amb el nostre psicòleg, en Joan Soler, parlarem de per què és important que els fills aprenguin a decidir i de com els podem ajudar a prendre decisions. Bon dia, Joan.
1: Bon
0: com
1: dia.
0: Estàs?
1: Molt bé.
0: Aquest tema ja l'hem comentat alguna vegada, sí, en general, però avui hi volem aprofundir, avui, sí, volem anar, sí, una passa més enllà.
1: Sempre ha estat un poc perifèric.
0: Sí, avui toca parlar-ne en profunditat. Per començar, hi ha algun moment que puguem dir que un infant, aproximadament, ja està preparat per començar a prendre decisions per ell mateix? O sempre hi ha petites decisions que se poden prendre des de ben petits?
1: Anem a veure, per explicar qüestions de desenvolupament, i en aquest cas d'aquesta capacitat de presa de decisions, hem d'entendre que ho explicarem d'una manera dimensional i progressiva. Això vol dir que no hi ha una fita en el calendari on ocorre.
0: A partir d'avui.
1: Vale? Així com hi ha altres coses que anem aprenent que sí que tenen un marge de tolerància, com es caminar o es parlar. Pues en torn a l'any, solen caminar, en torn a dir les paraules.
0: Una sèrie de fites, no?
1: Sí, un poc més marcades en el calendari. Hi ha altres coses, com això, que és un poc més abstracte, que s'ha de tractar d'aquesta manera, dimensional. Què vol dir això? Que el procés de maduració, de desenvolupament, s'afegeix, en aquesta capacitat de decisió, se li afegeix aprenentatge acumulatiu. Val? És a dir, que quan més petits siguem, tenen menys maduració i menys experiència. En la qual cosa, si haguessin de dir poden prendre decisions, pues te diria pues, poquetes, o de baixa importància, perquè són inexperts i com que tenen encara la capacitat molt, molt baixa. Val? Uh-huh. Així tot, l'aprenentatge aquest acumulatiu que he anomenat se basa en l'assaig-error. I estaria bé que, malgrat siguin petits, comencin a prendre algunes decisions per tal de començar a moure aquesta capacitat.
0: Ja ens estàs donant una pista, però per què, a més, és important que vagin aprenent a decidir?
1: Pues per, bàsicament, tres conceptes molt importants per un desenvolupament sa de la persona, que s'acabi sent un adult emocionalment sa. Per una part, s'autoestima. Encertar és bo per l'autoestima, però aprendre de ser raó també és molt bo per l'autoestima. La capacitat d'independència. Independència vol dir que pot triar les teves coses en seny, per dir-ho d'una manera ràpida. I després, acompanyat en aquest concepte d'independència, tenim el tema de l'autonomia personal. Si tu vols acabar sent un adult funcional, ara que se fa servir molt aquest concepte, pues més te val sobre triar bé les teves opcions per tal de no patir les males conseqüències de les males decisions.
0: Si en parlem amb els al·lots, com els poden transmetre que no totes les decisions són iguals? Perquè, clar, tu pots triar una cosa més senzilla que tingui menys implicacions o altra que pot derivar en conseqüències més importants.
1: Bueno, una primera opció, que jo sempre faig molta bandera d'aquest concepte quan venc, és el diàleg, val? A part de la feina com a pares, ja no només com a psicòleg, sinó també com a pare, és fer aquesta transmissió d'experiències personals per tal de fer un modelat positiu quan la cosa és bona i cap positiu quan no mos ha sortit bé, no?, per l'aprenentatge. I aquesta és una part molt important. Quan més adults són, pues més important és aquesta part, val? Però certament el que millor serveix per entendre la importància de determinades decisions és viure en primera persona les conseqüències, val? Al cap i la fi, una presa de decisions, fer alguna cosa en relació a allò que han triat, pues tindrà unes conseqüències positives o negatives. I això ensenya molt.
0: Clar, però els pares moltes vegades, com han dit a l'inici, els hi fa por, però també s'enfronten a un fenomen que abans potser no tenien les generacions anteriors. Abans tenies com pocs referents, no? Els referents dels teus pares, dels teus padrins, del voltant. Avui en dia, en canvi, hi ha molta informació, molts models de criança. Tu que treballes en famílies, tu creus que a vegades els pares, tenint clar fins a quin punt algunes decisions ens corresponen a nosaltres com a pares o corresponen als atlots?
1: És una pregunta verdaderament complicada, val? De les que ens agraden aquí, eh? I distingir això és verdaderament difícil, val? Per una part, tenim un allau d'informació, val? I ja no és tan important com quan nosaltres érem jovenets trobar informació, que a vegades ens costava, sinó ara és filtrar les fonts i de veure que el contingut sigui adequat. I en criança, pues no hi ha informació per avorrir, val? En la qual això ens pues, pot embullar com a pares si no tenim la línia educativa ben clara. Ara bé, unes recomanacions en aquest aspecte és fer bastanta introspecció com a pares i establir una llista de prioritats, de les quals volem que sigui nostra la responsabilitat a l'hora de prendre la decisió, i una altra llista on pot haver un marge de tolerància, on podem compartir la decisió o fins i tot passar-la completament a l'altre costat.
0: Des de la teva experiència, però, és freqüent que avui en dia se deixi massa marge en els fills per decidir sobre qüestions per les quals potser encara no estan preparats?
1: Bueno, vestits de criança, diguem, menys intervencionistes, val? Pot ocórrer això. I és un poc perillós, val? Ara bé, jo sempre recomano que quan se fa feina amb persones o quan t'eduques a persones, val? Pues hi ha que ser grans observadors. Han d'estar molt pendents d'allò que està passant per antecedir nosaltres com a adults les conseqüències i poder acompanyar cap a un lloc més protector per a l'infant, no arribant a altres extrems, val? Perquè, si no, els estàvem limitant. Però el fet d'estar damunt sense condicionar seria un poc el punt d'equilibri.
0: De vegades potser se parla una mica d'extrems, se parla d'aquest deixar massa marge o massa permissivitat, potser amb el contrari, no? També la sobreprotecció està molt damunt i no deixar-los decidir absolutament res per la por a l'equivocació. Quines conseqüències té actuar d'aquesta manera?
1: Pues la pitjor de totes, i és que puguin tenir un desenvolupament maduratiu normatiu, però que no els hi donem la possibilitat de practicar aquest assaig-error. És a dir, que no aprendran. Només ho sabran fer, però si no ho practiquen, no aprendran a triar bé. I és una conseqüència molt greu perquè limita el desenvolupament d'altres tipus de pensament, com pot ser el pensament crític, que és bàsic per triar. L'he anomenat abans, l'independència personal, te fa ser dependent d'un oràculo. Pot ser un familiar, pot ser un amic, però pot ser
0: una intel·ligència artificial.
1: I tu dius,
0: socorro, no. I si no tens pensament crític, si no, difícilment podràs distingir també si aquella informació que te dona és correcta.
1: I en casos extrems, pues, l'altre concepte que he anomenat, que també estava molt relacionat, és de l'autoestima. Si sistemàticament t'equivoques triant decisions, al final te creuràs que ets un mal triador. Però el millor és que no en saps triar, no és que siguis un mal triador, és que no t'han donat l'oportunitat d'aprendre a fer-ho.
0: Anem a una etapa una mica crítica, que és l'adolescència. És una etapa crítica, sobretot en la relació de vegades entre pares i fills, és una etapa de revolució.
1: Sona fatal, de crítica.
0: Sí, direm una etapa convulsa. I
1: aquesta m'agrada més.
0: Molt bé. És una etapa en què cada vegada volen prendre més decisions. Mm-hmm. I reivindiquen a més la seva manera de pensar, i a més és un procés necessari, no?, de transició a la vida adulta. Com ha de canviar la manera d'acompanyar-los dels pares en aquesta etapa? Perquè potser quan són més petits tries més per ells, sobretot en aspectes més de caire vital, no?
1: Sí.
0: Però aquí ells ja volen triar més. Quin ha de ser el nostre acompanyament?
1: Bueno, el primer de tot és no oblidar-nos de la nostra adolescència. Jo ja ho he dit mil vegades. Les persones que acompanyen adolescents, des de s'estimar com a pares o des de caire professional, no s'han d'oblidar mai de l'adolescència que va passar un. Fos més dolça, fos més moguda, però no mos hem d'oblidar d'ella. Perquè hi ha un concepte de l'adolescència que està molt relacionat amb el que xerram avui, que és el de la individualització. l'adolescent se desferra literalment de, dels pares, en castellà se diu se desquaja, una paraula molt potent, val? Per convertir-se en una persona amb identitat pròpia, ja no és el fill de, no, és en Joan. Val? I això fa, pues, el que tu deies, reivindiquen la seva forma de pensar. Pues, tornem un altre pic a la mateixa recomanació, diàleg. Però a aquest pic li hem d'afegir un cognom en aquest diàleg. No ha de ser impositiu, baix cap cas, perquè si és impositiu provocarà resistència en el canvi. Ha de ser un diàleg obert a on s'expressi, ja a través de l'experiència personal o a través de l'anàlisi que pot fer l'adult damunt allò que s'ha de triar, deixar a damunt la taula les peces. Diu, tu pots agafar aquesta peça, tu pots agafar aquesta peça, i si agafes aquesta passarà això, i si agafes aquesta passarà allò. Intentar confiar, que això també és molt important, en la criança que hem fet fins en aquest moment amb aquest infant, per tal de que si això és dolent i l'altre és bo, doncs que allò que li hem ensenyat li ajudi a triar el bo. Però ho ha de triar l'adolescent, perquè si no...
0: En qualsevol cas, però no hi ha una norma que serveixi per tots, perquè també cadascú té el seu propi ritme de maduració. I clar, sí, hi ha pares que poden confiar, com tu dius, però altres que saben que pot ser no està preparat per segons quins aspectes i pot ser no és fiable deixar-li fer allò que vol fer. Com podem anar veient, segons les pistes que ens dona el nostre fill adolescent, quin ha de ser l'acompanyament? Fins i quan ha de ser intervencionista el pare?
1: Anem a veure. El primer que hem de fer, com a acompanyants, és treballar el concepte de la por. Val? Pares, tenim por que als nostres fills els hi passin coses dolentes, que s'ofreixin, que... Bueno, jo crec que és una cosa normal de s'estimar. Val? Però en aquest cas, si volem que aquesta persona se torni un adult amb potencial, pues hem de limitar que la por sigui la que guiï la nostra acció. I tornar a el que he anomenat abans d'intentar gestionar-ho per dades, evidències, posar damunt la taula aquestes evidències. Val? I una evidència, per exemple, d'una persona que hauria de ser més intervencionista és que el seu percentatge d'error és brutal. Si el seu percentatge d'error és brutal, si tu veus que sistemàticament tria la pitjor opció, doncs aquesta persona se l'ha d'acompanyar més a prop i se li ha de fer el correlat més petit perquè... hasta que aprenda.
0: Clar, han de tractar objectius amb el que anem
1: sí,
0: veient.
1: Però amb dades, no amb por. No ser intervencionista perquè té por perquè el meu fill és un desastre, diria. No. Veig que no se li dona molt bé, hauré d'estar un poc més damunt, però al mateix temps l'he de deixar créixer, perquè si no estarem en la posició de sobreprotecció que hem xerrat abans. Val? És un joc un poc complicat, però certament hem d'intentar cercar dades que ens ajudin a provocar aquest canvi.
0: Després de l'adolescència també tenim un altre factor important a tenir en compte quan parlem de prendre decisions, que és la pressió de grup, que sempre ha estat important, però ara se magnifica una mica per les xarxes socials. Clar, com els afecta la manera de prendre decisions, que han de tenir en compte també amb aquest factor afegit?
1: És un impacte significatiu, és de les xarxes, val? Perquè els adolescents, com han dit, s'han separat dels pares, val? I cerquen molt de suport i confiança amb els iguals. Val? I això és el que han xerrat del grup. Però després, les xarxes els podem entendre com una variable ambiental. És algo que està allà, en el teu entorn, el duim a damunt, dins la butxaca, val? Sempre nosaltres. I el que hem dit també de que hi ha una gran quantitat d'informació i el que hem d'aprendre és de triar damunt d'ella, no tant accedir a ella, perquè fins i tot en saben més que molts. Val? Aquesta influència tan grossa que tenen és perquè les xarxes, d'alguna manera, te donen el pla fet. Val? El procés de presa de decisions seria com cuinar una recepta. Pues la xarxa te dona el pla fet, seria com a comida ràpida, i tu t'ho creus. Per què t'ho creus? Perquè té milions de seguidors, aquella persona. Clar, té milions de seguidors, serà per algo. I m'està dient algo que també em crides atenció, en la qual li atribuesc valor i això. El plat m'agrada, me'l menys. Val? Però el procés de presa de decisions no és així. El procés de presa de decisions és trossejar la ceba, sofregir-la, tomàtica, carn, fins que arribes, en el final, en el pla fet, val? De la qual és molt perillós.
0: Imagina que és complicat també pels pares, perquè en aquells moments no són els referents pels al·lots, i sí que ho és una persona, com dius tu, amb milers de seguidors. Per tant, m'imagino que desacreditant aquella persona tampoc no és la millor opció per aconseguir que el teu fill prengui la decisió correcta. Quina és la postura aquí dels pares?
1: La postura pues, ha de ser basar-nos en dades. Un altre pic d'on han sortit les dades, que si no vas a s'empantatjar, pues les dades se posen damunt la taula i dic, bueno, tu penses que aquest youtuber t'ajuda a triar això perquè crec que és el més bo, però si ho analitzam, no sé fins a quin punt és tan adequada aquesta decisió. No?
0: Portar dades objectives a l'adolescent perquè ell també sí, ho entenc.
1: Que no siguin opinions pròpies, perquè això se rebutja, com bé has dit, no som els referents, ara ja no som els déus, els tòtems, sinó que som els que estan allà un poc molestant, amb el qual li has de passar les dades damunt la taula. Això és el que hi ha. I després, en teoria, si són un poc assenyats, doncs ho miraran i diran, ostres...
0: Molt bé, hem arribat ja fins a l'adolescència, que era ja l'etapa just abans de ser adults i que ells mateixos prenguin tots sols aquestes decisions. Però al principi del programa, del contingut, han dit que parlarien de com ensenyar als nostres fills a prendre decisions. Després d'haver fet aquest recorregut d'infància i adolescència, què ens recomanes tu fer adaptant-nos a les diferents edats per treballar aquest aspecte, no només una decisió puntual, sinó a la vida quotidiana?
1: Sí. El primer de tot és tenir molt clar aquests dos conceptes que hem dit abans, de maduració i experiència. Val? Hem de jugar amb més experiència, quan més maduració hi hagi, i donar-los més marge de decisió en funció també de l'èxit. Aquestes tres variables que els hem anat xerrant. I amb aquestes tres coses, i sense molta por, que mos costa, com a pares, han de tenir ben clar quines decisions poden prendre en funció del seu moment vital, i el diàleg sense imposició és molt bàsic, perquè ells puguin treure el seu pensament, no el nostre. Perquè, si no, a vegades, els infants que no puguin tenir un caràcter molt posicionat, o anava a dir fort, però no és fort, és que se pugui posicionar sobre ell mateix, se converteixen en clones dels seus pares. I això és una espècie de terrorisme emocional, val? Perquè és una altra persona, no és un mateix. Val? Se pot també modelar en l'experiència pròpia, però sempre empatitzant amb el moment vital del menor. És molt important entendre que jo som adult i que tinc davant un adolescent. El que jo penso ara a ell no li serveix, i a més li sona xinó total. Val? I és molt important també estar molt atent a les conseqüències de les decisions que van prenent. Perquè, per una part, no haurien de ser perilloses, pel seu, no només benestar, sinó per la seva integritat, pel seu futur, val? Aquestes tres coses. I, per altra part, d'aquí nosaltres també replegarem molta informació del nivell d'eficiència, solvència, que té aquest menor a l'hora de triar. Quan tot això funcioni bé, hi ha una bona maduració, vagi prenent decisions i les conseqüències són adequades, que a vegades poden ser negatives, però, bueno, ja n'han xerrat qualque vegada que equivocar-se no és un problema. Pues més pes pot tenir el menor que va de camí adult a decidir més coses.
0: Molt bé. Acabam amb consells, com sempre. Joan, què convé fer i què convé evitar en aquest procés d'ensenyar-los a decidir, de donar un suport perquè ells vagin prenent les seves pròpies decisions?
1: Tornem en aquests cops d'informació. Val? Primer de tot, controlar la por, val? Per poder deixar-los fer. Torna a sortir el concepte de diàleg. Xerrar molt, quan per això és tan important, si se pot dinar, sopar, passar temps, i per poder xerrar. A vegades de tonteries i de repente no te'n dones compte i estàs xerrant d'una cosa superguai. O d'una tonteria se pot extreure coses molt interessants. Maldament en dic que ja no són referents en aquestes edats, oferir la nostra experiència com a tal, perquè malament no som referents, ens seguim estimant, i sí que ho som, referents en realitat, el que passa és que mos ho neguen a cara alta, vale? Som punyeteros. I ho he dit abans també, el concepte d'empatitzar. I després, bueno, en tot aquest combo els han de deixar jugar. Els han de deixar jugar. És com si jugassin tots a cartes. Espera un moment, mostra'ns les cartes. Tira aquesta. No. Juga. I perd-se mà, si l'has de perdre. I després ja te diré, mira, això que has tirat, mostra'ns les cartes. A lo millor t'hauria pogut anar millor això altre, però ara has perdut.
0: Molt bé, capítol que afegim en el manual. Vinga. Joan, i ja ho saps, esperam afegir-ne molts més, així que t'esperam un altre dissabte.
1: Tornaré.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
6: Voleu conèixer un poc més els participants habituals de No Venim en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor. I avui és el torn de na Noelia, una mare que ja fa molts anys que ve i que, a més de ser professora i tertuliana, és amant del hip-hop i la batucada i és la nostra especialista en ball que ens ajuda a crear coreografies. Hola, Noelia!
7: Hola!
6: Com estàs? Estàs preparada?
7: Preparadíssima.
6: Vinga, que volem conèixer moltes més coses sobre tu. Anem a començar pels inicis. De petita ja t'agradava ballar i fer coreografies. Quines eren les teves aficions?
7: Bé, jo de petita és vera que m'agradava molt preparar coreografies amb el meu grupet d'amics i amigues quan baixàvem a jugar al carrer. Mos juntàvem i amb un radiocasset muntàvem balls de Michael Jackson, de na Madonna, d'Enric Arle, Jombres G...
6: Quin clàssics! Europa,
7: una passada, ho passàvem molt bé. També m'agradava molt la gimnàstica esportiva i entrenava, anava a entrenament. I jugar a jocs esportius, atletisme, mato, tot això també m'encantava amb el joc de taula. M'ho passava pipa, eren les meves aficions més comunes que feia, les que més feia. També m'agradava molt fer polseres i collars, de petita.
6: Molt bé, feies moltes coses, eh?
7: Sí.
6: Vinga. I de gran te vas fer professora perquè...
7: Uf, això de professora sempre m'ha agradat veure créixer i aprendre els més petits i petites de sa casa, ensenyar tot allò que jo sabia, m'apassionava molt, sempre pensava, uau, jo això ho podria ensenyar i veure que els petitons i petitones ho aprenien, per jo era algo fantàstic. Poder contar contes també m'agradava molt, veure com quedaven meravellats en el que aprenien de valors de sa vida i veure-los créixer com a persones me feia molt feliç.
6: Molt bé, ja vocacional, idò.
7: Sí, molt vocacional.
6: Vinga, i ara ja anem a un altre tipus de preguntes. Quan i com vas començar a participar a No Venim en Manual?
7: Uau, això sí que és guai. Tot va començar perquè una amiga i jo, en els nostres alumnes, van decidir participar a un programa que se deia Periodistes per un dia, que a més el diriguies tu. I preparàvem una notícia en els infants, de manera fictícia, i després veníem a gravar l'estudi. I a partir d'aquí va començar tot. Vaig començar a participar amb el meu fill, el gran ha continuat, el petit no ha continuat, i en el principi jo només acompanyava. Me seia una cadireta i acompanyaven el meu fill, però a poc a poc vaig començar a cantar, un altre dia a ballar, un altre dia a respondre preguntes de concurs, tot sempre de públic, fins que un dia, no sé com, vaig acabar asseguda a la taula, amb un micro, fent tertúlies, entrevistes, tests, de tot.
6: Has fet de tot?
7: Perquè... Molt completo, molt completo.
6: Sí. De fet, la coreografia principal de No venim en manual els vas ensenyar tu i en Sergi, el teu fill. Sou els artífecs d'aquesta coreografia. Vinga, quines seccions recordes haver fet amb algun dels teus fills?
7: Moltes, record moltes. Concurs retros, especials de l'estiu, especial de la ràdio, quan feia l'aniversari de la ràdio, que anàvem a la llibreria de Baobab, la nit de Cap d'Any, també, es Carnestoltes. Hem participat en molt de concursos també de cuina, Anna Maria Ramos, hem fet recomanacions de cançons per anar en cotxe, i una de les darreres coses que vam fer va ser recomanar jocs en família i les tertúlies intergeneracionals. Això també ho hem fet.
6: Ho fet de tot. A veure, i ara has de confessar, a quin contingut del programa t'agrada més participar, Mem?
7: Jo tinc debilitat per els espais de les tertúlies entre famílies i joves o infants en la Magdalena de Mirabó. Jo crec que aquí aconseguim demostrar, m'agrada perquè demostram que les famílies no són perfectes, però que totes tenim molt que aportar, cadascú des del seu punt de vista familiar, no? I també m'agrada molt, ja ho he dit abans, però ho torno a repetir, les seccions retros i els especials, diferents especials que feim.
6: Molt bé. Ara has de recordar els dos moments més divertits a la ràdio.
7: Bueno, un ja l'has mig dit tu. Va ser durant la pandèmia, que havien de participar des de casa i tota la família van fer una coreografia amb la cançó de Los Pitufos Maquineros, que ja queda com un poc... Va ser molt, molt divertit, molt divertit. I després una altra que afegiria també, que la duc un poquet de dins i va ser molt divertida, va ser quan vaig participar en la batucada des de Xonats, on jo hi pertany, a un especial de carnaval, que van tocar i mos van disfressar amb perruques i amb moltíssim d'atrets. Va ser molt divertit.
6: Molt bé, un bon xou.
7: Un bon xou.
6: Vinga, i d'ara toca consell. Consell pels pares, infants i adolescents que un dia venguin a participar a la ràdio. Què els diries?
7: Bueno, lo primer, que disfrutin. Quan venguin, que disfrutin. Després jo diria que la ràdio és un espai per compartir experiència, aprendre moltes coses que no saps i altres que saps però que les vas reafirmant. Coneixes molta de gent, molt d'especialistes, molta de gent que te pot aportar. Per una altra banda, crec que és una possibilitat per expressar la teva realitat sobre diferents temes de la vida i que se mos escolta a les tertúlies, a les entrevistes. Pels més joves i petits, troc que també és una manera divertida de tenir un primer contacte en el micròfon, no? Fer tot això de que són expressar-se oralment, que ara se demana tant a les escoles i en els instituts, crec que és una bona oportunitat. I per acabar, jo vull afegir que per mi anar a la ràdio ha estat un record de família, que ojalà molta gent el pugui tenir, no? He descobert com el meu fill té una maduresa i un criteri propi, fora de casa. I això m'agrada molt. Crec que és molt recomanable per totes les famílies que ho puguin fer.
6: Molt bé. Ens ha agradat molt aquest missatge, Noelia, i per tant crec que ho hem de celebrar creant, te tocarà en guany, una nova coreografia per 2026.
7: Això està fet.
6: Molt bé.
7: Una abraçada.
6: Adéu.
7: Adéu.

0: I després de ser participants habituals, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, criança, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Avui començam amb els cursos de formació relacionats amb altes capacitats i atenció a la diversitat que oferirà APSAC Mallorca. Ens dona més informació Maria José Frutos, secretària de l'associació.
1: A APSAC Mallorca ha obert el període d'inscripcions a tres cursos de formació 26-27. La primera d'elles és amb el formador Alberto Quiles, és un curs online amb una plataforma, té una durada de 18 hores. La segona formació està dirigida a docents d'ESO, batxillerat i FP. Els docents són a Rosabel, en Guillermo Lladó i en Rocío Salas i té una durada de 20 hores. I el tercer taller és més específic, és una formació de 10 hores exclusiva per fer avaluació psicopedagògica d'alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.
0: Continuem amb una altra proposta, sessions informatives sobre voluntariat europeu. Ens ho expliquen des de Centre Universitari de Calvià.
2: ¿Te apetece hacer un voluntariado por Europa y aportar tu granito de arena? Entonces, no te pierdas nuestras sesiones virtuales de voluntariado en el CUC. Nos vemos el 8 de septiembre a las 10 de la mañana y el 21 a las 3 de la tarde. Anímate y descubre todas las oportunidades que te esperan. ¡Hasta pronto!
0: I seguim amb una iniciativa musical, la Street Music Palma. Ens ho conta Nalau, dinamitzadora de l'equip Dinamo.
3: Ja és aquí una nova edició de la Street Music Palma. El pròxim 4 de setembre, de 7 a 9 de l'hora baixa, ens trobarem a Plaça d'Espanya per gaudir d'una tarda plena de música, creativitat i molt bon ambient. A l'escenari podreu gaudir de les actuacions de Mau, Blackens, 2000 i Jazz Peaks. Però això no és tot. També tindran diferents tallers perquè pugueu participar i passar-ho molt bé. Taller de xapes i adhesius amb el logo dels grups i un taller de maquillatge i un altre de polseres. Així que ja ho sabeu, dia 4 de setembre de 7 a 9 a Plaça Espanya. No vos ho perdreu i veniu a gaudir de l'Street Music Palma. Per més informació, no dubteu en consultar les nostres xarxes socials. Vos hi esperam!
0: I també a Palma hi haurà una ruta de curiositats de sa ciutat per a totes les edats. Ens ho explica en Pedro Sancho, de Peques Mallorca.
4: Palma és una ciutat plena de detalls, que passen completament desapercebuts per qui caminant pels seus carrers dia a dia. Segur que mai havies pensat que a Palma hi ha l'home dels nassos. L'has trobat? Sabies que a Palma hi ha la gàrgola més fredolera? Sabies que l'Ajuntament, a part del famós caracol i sargantana, tenim un granot i tenim una tortuga que té una història molt curiosa i divertida? Segur que no havies conegut o ningú havia xerrat d'aquests detalls. Idò, el pròxim 27 d'agost, de 6:30 a 8:30, descobrirem aquests i molts altres detalls a la ruta Curiositats de Palma. Trobareu tota la informació al perfil d'Instagram Peques Mallorca.
0: I acabam amb una proposta pels amants de Harry Potter. El 29 d'agost es reestrena la primera pel·lícula de Harry Potter pel seu 25 aniversari. Harry Potter Fans Mallorca AACF ha preparat activitats abans i després de la sessió de cinema. Escoltau.
5: Hola a todos. Quienes nos acompañen vivirán su primer día en el mundo mágico. Primero pasarán por el sombrero seleccionador y este le leerá las mentes para decidir a qué casa van a pertenecer. Después veremos juntos la película y al terminar podrán hacerse fotos con los personajes en el fotocall. Eso sí, tenéis que traer la varita lista. Se rumorea por los pasillos que el que no debe ser nombrado acechará la zona. Os esperamos en esta aventura.
0: Trobareu més informació a les seves xarxes. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà, com sempre, amb molta participació en la nostra secció juvenil. Avui, pares i mares han preparat un repte sorpresa per als joves. Ara el descobriran.
6: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro en la meva predina.

0: I ara arriba el moment de secció juvenil. Estau preparats?
1: Sí.
0: Sabeu què passarà?
1: No.
0: I d'ara ho sabreu. No sé com estàu tan animats si no sabeu què passarà, però resulta que avui vos posarem a prova amb una prova que han preparat pares i mares. Ui, ja no estàu tan animats. Amem, ja sabeu que això és un programa intergeneracional i està bé sempre fer transferències de coneixement. Per tant, avui els pares han fet una recerca i vos posarem sintonies de programació infantil d'altres èpoques.
2: Bueno.
0: Vosaltres heu de fer diverses coses. Primer de tot, heu d'intentar endevinar de quina sèrie o programa parlam i després ens heu de donar alguna informació sobre ell. No basta dir el nom. Heu de dir de què anava, o algun personatge... Hem de dir que els que sou millennials contestareu després. Naraceli més és experta en retro, és a dir que s'ha darrere de totes en contestar. Si no ho sap ningú...
3: Que som un poc amnèsiques, jo.
0: Vinga, esteu preparats?
1: Sí!
0: Idò, escoltam una sintonia i primer contesten els que van de 13 a 20 i pocs i si no ho saben, contestau als millennials.

0: també amb els més joves... Eh? Amem, el meu jove, res, no?
1: No, un rotllo molt ochentero.
0: Rotllo ochentero.
2: Jo no sé què.
0: Amem, eh? Millennials.
3: Los vigilantes de la playa.
0: Correcte! Oh. Què podeu dir de los vigilantes de la playa?
1: Era gent que vigilava la playa.
0: Correcte, sí, molt bé.
3: Sortien David Hasselhoff, Pamela Anderson, no recordo qui més.
4: Exacte.
3: No havia vist
4: aquest. Corrien per la playa.
3: Exacte.
0: Exacte, sí. Eh? I anaven amb aquella cosa per llançar la gent.
3: Un flotador.
0: Vinga, anem a un altre.

0: Tremend, quines cares.
1: Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys, no. Això és una altra cosa.
2: Això era un grup, no?
0: Era una sèrie d'un institut.
2: Vale.
0: Mem Salvados.
1: Por la campana.
0: Molt bé. Què sabeu d'aquesta sèrie?
1: Què se sabeu? Por la campana del timbre.
2: Estaven en un institut. Sí.
1: I que sonava la campana i s'hi van.
2: I sonava la campana, s'anaven i passaven coses.
0: Bé, notatament.
2: Oh, no, passaven coses i sonava la campana i se salvaven.
0: Bé, no exactament. Podeu aprofundir un poc més?
2: Vale.
0: Algun personatge?
3: No.
0: Bé, era un institut on hi havia els típics arquetips, els graciosos, i passaven coses divertides.
3: Física o química de nostres pares.
0: No? Era un poc més americà.
3: Sí, bueno. Però el problema és que hi ha hagut tanta sèrie d'aquestes tirs que se m'ho barregen en els caps. Ja no sé quines.
0: Bé, idò, l'haureu de veure. Anem a un altre. Què pot ser això?
1: Els Teletubbies.
2: Estic segur que si... És que no he escoltat bé la primera paraula, però...
4: Sí, no sé.
0: Los mundos...
2: De Yuppie?
0: De Yuppie.
2: Uau, wow. Això no ho
0: seria. Los mundos de Yuppie va venir després de Barri Sésam i va ser... va ser un drama perquè a la gent no li va agradar gaire, en Yuppie. I va sorgir aquella frase que és...
5: Estàs en el món de Yuppie.
0: Exacte.
2: Ah, pensava que era una expressió sin más, no sabia que tenia un origen així.
5: Jo també.
0: Anem a fer una cosa. Tenim una mare en el públic que ens pot ajudar. Vine cap aquí, Conchi. Vine cap aquí, perquè tu m'ajudaràs a explicar.
5: Ja pillau.
0: Sí, vine aquí, Araceli, també. Vos posareu juntes. I així anirà explicant. Vinga, anem a un altre. Mama, aquesta és fàcil.
1: Chiripitiflauticos.
0: I això algú sap de què anava, perquè això és de fa molt d'anys, no sé ni jo.
1: Unos perros con flautas.
0: No.
5: Això m'ho contaves a meva predina.
2: Com és xirip?
0: Chiripitiflauticos. Vinga, anem a un altre. Un altre.
6: Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos, los diminutos?
7: ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Yuhu!
0: Això eren...
1: Los diminutos.
0: Molt bé. I de què anava?
1: Unos pitufos que havien...
0: No, no eren borrufets.
2: Com els pitufos, però no són pitufos.
1: No eren els dobles. No eren els dobles. En una casa.
5: Detrás de las escondidos, detrás de las paredes.
0: Sí, clar, sa mare ho sap. Molt bé, los diminutos. Un altre.

0: El Musculman.
1: Molt bé.
0: M'ha costat un muntón.
1: Musculman. Musculman, si l'hem de descriure, és...
2: Uno haciendo fideos y se comiendo personas.
1: Ai, Déu. Era un lluitador, Musculman, també anomenat Musculator.
0: Musculator.
1: Que menjava molt a carn perquè li agradava molt. Molt bé, vinga, en posarem dues més, va.

0: Los frutis.
1: Los frutis.
2: Molt bé. I qui personatges hi havia?
0: Frutis.
3: Mochilo.
4: Mochilo.
5: Eren fruites.
2: Mochilo.
0: Mapa.
2: No, això és Dora. Hi havia en Pincho.
5: En Pancho.
2: Gazpacho. En Pancho, no?
3: Gazpacho.
2: En Gazpacho. I com se nomia el plàtan que diu una motxilla?
0: Banano.
2: No.
3: Mochilo.
2: Mochilo.
3: No
2: era mochilo.
3: Ah,
2: no ho he encertat gaire de cap, eh?
6: No, no.
7: Era molt difícil,
2: eh? És molt difícil, eh?
8: La mamà tampoc ajudava
2: molt, eh? No, a sa mamà també li ha costat, eh? Quina vos ha agradat més?
3: Cap. Los fruitis.
2: Los fruitis.
6: En MacGyver.
2: Vinga, doncs, la propera farem un karaoke de los frutis,
3: bueno,
2: eh?
3: Irene?
5: Ai, ai, ai, ai.
7: Ja me la tengo que ir aprendiendo.
2: Entonces... Molt bé, bé, farem una segona part, perquè toca practicar.
6: Farem un karaoke de MacGyver, que no tenia lletra.
2: No, millor de los frutis. Ara, vinga, adeu!
5: Adeu!

Continuem amb la segona hora de No Venim amb Manual, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil. Avui començarem amb un test a pares i fills i plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i després tindrem una proposta diferent. Avui dedicarem una gran part d'aquesta segona hora de programa a un campus d'estiu. Però serà un campus molt especial perquè avui ens convertirem, atenció, en directors de cinema. Esteu preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No Venim amb Manual.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agraden molt els tests. I ens agrada també molt fer temes intergeneracionals, jugar, passar una bona estona. I per això avui tenim un pare i un fill que venen a fer un test sorpresa. Hola!
1: Hola, què tal?
0: Que teniu por?
1: Un poco.
0: No sabeu que veniu, que no?
1: No.
0: No, idò, ara vos ho direm. Primer de tot, vos hem de presentar perquè sou n'Alfonso i en Fèlix. Ué! Bé, i d'avui què fareu? Farem un test per veure si coneixeu més o menys els gustos de l'altre. Oh? A menys si coincidiu o tenim aquí alguna sorpresa. Començam.
1: Vinga.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga. I de primer farem unes preguntes ràpides de qui és més. Eh? Jo diré una situació i vosaltres heu de dir jo o ell i a menys si esteu d'acord. Vinga, qui dorm més?
2: Jo.
1: Ell.
0: Sí, esteu d'acord.
1: Sí.
0: Eh? Qui té pitjor despertar de matí?
2: Jo.
1: També. Jo també.
0: Tots dos?
1: Sí.
0: Vos aixecau enfadats?
1: Bueno.
0: Una miqueta. Vinga, qui menja més ràpid un tros de pastís?
1: Ell.
0: El menges a molta velocitat?
2: Sí.
0: Sí, com de ràpid?
2: No sé.
1: Sin cuchara, con las manos.
0: Ala. Ahí. Qui s'enfada més quan perd un joc?
2: Jo.
1: Sí, ell.
0: Sí. Vinga, qui diu més vegades, ara vaig, i no va? Això que diuen, vens a dinar, ara vaig...
1: Ah, Félix, ven a cenar.
2: Jo.
0: Però tu ets molt sincer, està molt bé, Félix.
1: Sí, luego en casa a lo mejor no lo reconoce tanto, pero está bien, está bien. Como terapia está bien.
0: A mem, Félix, has de ser sincer. Qui canta pitjor sa dutxa?
2: Ei.
0: Ei, aquí sí, t'ha tocat a tu. Què cantes? Cantes Golden.
1: Canto No venim amb manual en modo òpera, per exemple.
0: Molt bé, molt bé. I qui deixa més coses desordenades per casa...
2: Jo.
1: Sí, sí. Ell.
0: Ell, diu ell, molt bé. Tots els nens, més o menys, fan igual. Qui té més paciència?
1: El
0: papà o el fill?
1: Jo és que tengo tres hijos, entonces...
0: Tens molta paciència, ja pregunta contestada.
1: Tengo que tenerla, sí o
0: sí. I qui conta els acudits, o sigui, xistes, més dolents?
1: Jo és que nunca me acuerdo de los xistes, así que...
0: No en contau.
1: Feli los cuenta, pero son graciosos.
0: Tu contes bé els acudits?
2: Sí.
0: Sí? Molt bé. Vinga, anem a la segona part del joc. Jo vos faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no. Primera pregunta, Fèlix, quin és el color que més li agrada a ton pare?
2: El blau.
0: El blau?
1: Sí.
0: Ha encertat? Molt bé. I ara en Fèlix, quin color li agrada més?
1: El lila.
0: Ah, ai?
1: No, pues... el naranja.
2: No.
1: Ja, com a padre ja suspenso.
0: Vinga, intenta un altre. Que... Més si seràs blau com tu?
1: Vinga, azul.
2: No.
1: No?
0: I quines? Vinga, feien sopes.
2: És verd.
0: És verd! T'han canviat de color. Vinga, quin és el menjar que més li agrada a ton pare, Fèlix? Que se menja moltes ganes.
2: No sé, espaguetis a la carbonara.
0: Espaguetis a la carbonara?
1: Espaguetis con atún, però sí.
0: Vinga, molt bé, molt bé. I a l'inrevés, quin és el plat que més li agrada?
1: Puede ser un ingrediente también, ¿no?
0: Sí, venga.
1: El jamón ibérico, me encanta.
0: Sí, això sí, ¿eh?
1: Molt bé. Podría comer todos los días.
0: Molt bé. La pel·lícula que més li agrada veure a ton pare? O la sèrie?
2: Això no sé.
0: Això no ho saps. En tens alguna?
2: Sí. Stranger Things,
1: From... Dragon Ball, depende del momento.
0: I en Fèlix? Ai, ai, ai, a menys si encertes...
1: Es que va por edades, también... Antes era Bomberosa...
0: Ara Bluey ja no.
1: Canina... No, Bluey tampoco le ha hecho mucha gracia.
0: A més, si serà Golden.
1: No.
0: Ara això Golden o Sos Guerreras, K-pop.
2: La música me gusta.
0: Ah.
1: 31 minuts le agrada. No?
2: La segunda. Esa es la segunda.
1: Vale.
0: I la primera quina és?
2: Astèrix.
0: Ah.
1: Astèrix, és verdad.
0: Vinga, i ara hem d'acabar amb quin és el pla, és a dir, el pla per sortir... que més vos agrada fer junts. Tu quin creus que li agrada més fer en el papà amb tu? Què li agrada fer amb tu?
2: Cuinar.
1: Efectivamente, cocinar.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I què li agrada fer en Fèlix amb tu?
1: Igualmente,
0: cuinar.
2: Sí.
0: Feis molt de plats.
2: Sí.
1: Sí.
0: I quin plat vos agrada més cuinar junts?
1: Helado, por ejemplo, gazpacho...
2: Recetas de Halloween.
1: Recetas de
0: molt
1: Halloween,
0: bé.
1: També, sí.
0: I la següent prova serà dur unes petites receptes. Aquí no venim a manual perquè les tastem.
1: Venga.
0: I així vos farem de jurat. Què vos pareix? Va bé?
1: Me parece bien.
0: Mos dureu el menú al pròxim programa.
2: Sí.
0: Sí. Sí. Molt bé, ja podeu dir adéu.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
2: I després d'estesta, pares i fills, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, en l'agenda de plans feta per un dels nostres petits reporters.
3: Hola a tots, sóc na Marina i vos duc molts plans per aquests dies. Apuntau! Dilluns 24 d'agost a la bibliopiscina de Capdellà toca el contacontes El tresor del mar. Dimecres 26 d'agost hi haurà una hora baixa de jocs en família a la Fundació Sant Joan de Déu per famílies amb fills a partir de 12 anys. Tenim més plans. El 28 d'agost arriben les festes de Sant Agustí i al Parc Boremà hi haurà contacontes, batucada i sopar a la fresca. I acabam amb un pla esportiu. El diumenge 30 d'agost hi haurà un torneig de futbol a Sant Sardina per infants de 6 a 12 anys. I fins aquí les propostes d'aquesta setmana. Adeu!
2: Gràcies, Marina. Molts plans pels pròxims dies. I ara seguim amb recomanacions enviades per infants i adolescents per aprofitar l'estiu. La primera té a veure amb ses revetlles.
4: Hola, sóc en Marc. Jo als adolescents vos aconsello que aprofiteu d'anar a les verbenes del poble, a ballar, riure, conèixer gent nova, etc. I sempre disfruta amb seny.
2: Moltes gràcies, Marc. I acabam amb una recomanació que val per l'estiu i altres moments de l'any. Consells per no avorrir-se en els viatges en cotxe.
5: Hola, soy Amanda y vamos a daros unos consejos para que no os aburréis en el coche. Una cosa que es muy chula es saber a dónde vas y si estás muy pendiente de la conversación, pues puedes decir cosas que a lo mejor sabes o que no sabes y también puedes jugar como por ejemplo al veo-veo, a palabras encadenadas, a cosas así que no hace falta un juego de mesa. También lo que nos gusta mucho es mirar el paisaje.
2: Moltes gràcies, Amanda. Ens ho apuntam. Hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i, a més, per totes les edats. I ara en tenim una altra. Ja sabeu quina? Idò, com vos deim tots els dissabtes, és seguir escoltant No venim en manual, perquè avui fem un campus molt especial per convertir-nos en directors de cinema.
6: I de tres ràdio és humor.
1: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
7: I Vetres es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: ara arriba un moment que tots esperàvem amb il·lusió la nostra secció de cinema.
1: Ué!
0: Però avui serà un pot diferent, perquè avui no venim només a parlar de pel·lícules, ni a recomanar-les, ni a endevinar bandes sonores. Avui ens convertirem, atenció, en directors de cinema. I per fer-ho tenim, com no, en Antoni Bestard, director de cinema, i la seva filla, Alba Bestard, que estudia comunicació audiovisual i ja també és directora de cinema. Com estàu?
2: Hola, què tal? Aquí preparadíssims per fer aquest campus.
0: Nosaltres estàvem emocionats.
2: I moltes ganes.
0: Que bé. És que és un luxe, això. Vinga, un aplaudiment ja per començar. Bé, tenim infants des dels 11, 12, 13, cap a dalt, i adolescents, i tenim també pares i mares. Hola.
3: Hola. Hola.
0: Molt bé, ja estan tots presentats. I, amem, com hem de fer aquest campus de direcció de cinema? Hem de començar pel primer pas, començant per la idea, no?
2: Sí, començant pel principi de tot, que és, a banda del guió, a banda dels actors, a banda de cercar localitzacions o pensar com rodarem, necessitem una idea. I això sembla molt fàcil, però no sempre ho és.
0: Amem, primer de tot, Lots, vosaltres d'on penseu que surten les idees per fer una pel·lícula? Amem, Enzo, tu què creus?
4: Jo crec que, pues, a lo millor una persona pues, té una idea, però una persona que a lo millor escriu un llibre i lo passa als... no sé com s'anomenarien.
0: Sorgeix una idea, potser la llegeixes. D'on més poden sorgir idees?
5: De la teva vida quotidiana, te passa una anècdota, qualque cosa memorable i t'impacta tant que...
0: D'alguna cosa que te passa, mem?
6: Idò que simplement t'inspires una altra pel·lícula, una altra sèrie,
0: també.
6: I ho mescles un poc.
0: Molt bé. Mem, i d'on poden sortir aquestes idees, realment?
7: I jo crec que ho han dit molt bé. O sigui, les idees poden sortir d'on sigui. Poden sortir d'una conversa que has tingut amb qualcú, una persona que veus pel carrer i dius, ostres, quin personatge, i d'allà ja te muntes la pel·lícula. Pot sortir d'imatges, de lo millor veus un dibuix, un... qualsevol cosa, inclús en notícies dels diaris, dels informatius. De fet, en Almodóvar, molt de pit, quan no tenia inspiració, se podava cercar en els diaris. Qualque notícia així i començava a mesclar coses.
0: Hi ha notícies que donen per molt.
7: Sí, sí, sí.
0: I quant de temps pot passar des que algú té una idea fins que la pel·lícula arriba en el cinema? Pot passar molt de temps?
7: Poden passar anys i tot.
2: Sí, poden passar anys, perquè...
0: La guardes en aquella idea, no?
2: La guardes i arriba un moment que dius, vinga, començarem. I es començarem, pot tardar molt de temps també en començar.
7: De fet, hi ha fins i tot tècniques, per exemple, la publicitat, que s'acerca a tenir idees així ràpides, hi ha com a fins i tot un procés de dir... Han tingut idea, la deixen madurar una setmana de no pensar, i inconscientment vas allà...
0: Afegint,
7: i ja després, quan tornes, estàs més inspirat. Hi ha tècniques, inclús, per fer-les madurar
0: molt
7: millor.
0: Bé, això ja és molt avançat, així que nosaltres
7: començarem
0: per una pràctica més senzilla. Com podem fer la primera pràctica d'aquest campus per començar a tenir idees, amem?
2: Pues mira, farem el que se diu una pluja d'idees. Sabeu el que és una pluja d'idees?
0: Sí, brainstorming, no?
2: Nosaltres vos donarem tres elements que en principi no tenen gaire cosa a veure entre ells. Un personatge, un lloc i un tercer element. I vosaltres, amb aquests tres elements, vos imagineu què podria passar.
0: Molt bé. Idò, posarem una musiqueta, en Alba i en Toni ens aniran dient agrupacions de tres elements, i vosaltres ràpidament heu d'imaginar-vos de què aniria la idea d'aquesta pel·lícula. Aniran ràpid, Vinga, molt bé, posa musiqueta... Tenim els primers tres elements per una pel·lícula. Quins serien?
7: Serien una dentista, un vaixell pirata i una fotografia de fa 100 anys.
0: Vinga, de què aniria la pel·lícula? Ràpidament.
4: D'un antepassat seu que ha trobat una foto i ara necessita trobar-lo, i l'única manera d'arribar allà era a partir del vaixell pirata.
0: Vinga, més idees perquè que pugui donar aquests tres elements.
8: Arriben el vaixell pirata i comença a llevar les càries dels pirates.
0: Té feina.
4: Com a per pagar... I li serveix per, com que no té dobbers, per pagar el vaixell pirata, perquè li compensa arreglant-li ses dents.
0: Molt bé, llavors hem muntat tota la pel·lícula, aquest dos.
2: Sí,
0: molt bé. Anem a una altra, vinga, va.
2: Va, vos dono tres elements. Un cuiner, una estació especial i un anell de casament.
0: Vinga, doni. Què va passar?
1: Tenim en Jordi, que és cuiner de primera categoria, i la seva... Primer, ell estava entre astronauta o cuiner, i se'n va anar a l'estació espacial per fer la millor tarta del món amb l'anell de dins per una parella que estava a punt de casar-se.
0: Ah, que m'anem fora a fer-la, m'agrada. Vinga, va, un altre, va.
7: I d'ara tenim una padrina, un parc d'atraccions i una maleta plena de dobbers.
0: Vinga, Eduard, això és teu.
3: Bueno, tots han sentit algú que ha guanyat la loteria alguna vegada. I de, això és el cas de na Tonina.
0: Que els hi posant nom a tots.
3: Efectivament. Que va guanyar la loteria i va dir ara vaig a viure el que sempre m'hagués agradat viure. Se'n va anar a un parc d'atraccions i va començar a gastar els dobbers allà. Se va comprar el fast pass, com no? Que, perquè s'ho podia permetre.
0: Clar, sí, molt bé, molt bé. Això no sé si donaria per un curt, però...
9: I va pujar damunt una muntanya russa, no havia deixat la maleta, amb la mala sort que la maleta estava oberta i mentre anava per la muntanya russa anaven caiguent bitllets.
0: Quina imatge, més cinematogràfica.
9: I tot el baix, pluja de dobbers, i allò se va convertir en un dia memorable.
0: Ja tenim el nom. Plou en euros.
3: It's raining money. I tenim la llicència de la cançó de It's Raining Men, però posant el moment.
0: Molt bé, tenim tot. Vinga, va, alguna més?
2: Vinga, un professor de matemàtiques, una illa deserta i un missatge que diu no tornis a casa.
0: Mem. Professor de matemàtiques, illa deserta, missatge que diu no tornis a casa.
10: El professor de matemàtiques...
0: Està cansat.
10: Està cansat. I ha anat a la caixa fort de l'escola. Ha anat tot el dobbers de la recaptació del viatge d'estudis. I s'ha fugat a una illa deserta, però el trobaran.
0: Vinga, i és darrere de tots una nina de 13 anys,
7: un museu i un despertador que sona cada dia a les 13:17 de la matinada.
0: A les 3:17
7: de la matinada. 3:17.
0: Vinga, Emma, què li passa a aquesta nina de 13 anys?
6: Idò, aquella nina un dia va anar al museu i se va trobar com un objecte estrany. I des d'aquell dia que se va trobar l'objecte, li varen començar a passar coses estranyes, com per exemple que se despertava justament en aquella hora exacta sempre i va tornar al museu més tard i va anar averiguant les coses, trobant pistes...
0: Dona per una pel·li, eh?
2: Sí, molt bé.
0: Molt bé. Molt bé, fort aplaudiment. Hem passat la primera fase, anem a la següent. Vinga, idò, com continuem aquest campus? Què ve ara?
2: Idò, ara ja tenim les idees, però amb una idea no basta. Ara l'hem de convertir en una història i començar a pensar com la contaríem. I aquí és on entra una de les peces més important d'una pel·lícula, que és el guió.
0: El guió. Contau-nos que trobam un guió.
7: Idò, mira, el guió és un poc l'esquelet de la pel·lícula. Allà tenim els diàlegs, tenim les accions, les localitzacions, si és de dia o si és de nit, com a un poc explicant què fan exactament els personatges. No tant a lo millor... No posaríem a lo millor en Joan pensa tal cosa... com seria un llibre de literatura, no. Com que a lo millor dius, en Joan mira fixament a la paret i ja en la imatge ja sobreentens que està pensant, però és com que més directe.
0: Complicat, eh?
7: Sí.
0: I han de dir que, a més, vosaltres no s'escriu el guió així de principi i final i ja està, no? Després va molt de canvis, no? Se reescriu...
2: Sí, completament. Vull dir, el guió s'escriu moltes vegades, hi ha primeres versions, segones, terceres... De fet, i això ho has dit la veritat, acabes d'escriure un guió que començaré a rodar d'aquí en poques setmanes i la versió que vaig rodar és el número de 8.
0: Uau!
2: He escrit de 8 versions del guió fins a trobar que jo crec que era la bona. Mare meva.
0: O sigui que pot durar temps, això, de fer el guió.
2: Sí, jo, bàsicament, si ho comptam, m'ha durat 2 anys escriure el guió que toca, com jo vull, o tot 2 anys, pràcticament, no? I tenen un format curiós, els guions, i és que cada pàgina de guió, així com està escrita, perquè te demanen que escriguis en un format concret, amb un tipus de lletra, amb un tamany de lletra...
0: Com un treball de grau, eh?
7: Totalment.
2: Normalment, el que fa és que una pàgina de guió equival a un minut de pel·lícula. Així que si tu tens 90 pàgines un guió, saps que te durarà més o menys 90 minuts.
0: Està bé, eh? Així és pràctic.
2: És pràctic per saber la durada de la pel·lícula final.
0: Sabíeu en això?
5: No. No.
0: I ja ho sabeu. Molt bé. Després, en el rodatge també poden canviar coses, no? Pot ser que vagis amb el guió i després...
7: Sí, canvies diàlegs o elimines escenes. I en el muntatge també. En el muntatge retalles de per tot a l'hora d'editar la pel·lícula. I canvia totalment d'història. Llevant una escena, ja és una altra història.
0: Clar, és un poc com els guions que tenim aquí, que comencen d'una manera, però no sabem mai com acabaran. Vinga, i doncs, què podem fer per començar a pensar com a guionistes?
2: Vale, doncs mira, ara vos donarem només el començament de dues escenes. A partir d'aquí anirem assenyalant persones i cadascú haurà d'afegir què passa a continuació. D'acord? Només hi ha una norma, eh? Que és que heu de continuar la història que ja han començat els altres. I mentre ho feim, intentau pensar també en una cosa que és molt important quan escrivim un guió. Què entendrà l'espectador de lo que estan contant? Vosaltres coneixereu la història perquè l'estau inventant, però l'espectador només sabrà allò que li aneu mostrant.
0: D'acord, eh? És a dir, que heu de pensar també... Bé, penseu el que pugueu perquè no es faci. Bé, que anem a posar una musiqueta. I com comença la primera escena?
7: La primera escena comença així. Una nina arriba a classe un dilluns i descobreix que el seu professor és exactament igual que el protagonista d'un videojoc en el qual ha estat jugant tot el cap de setmana. I ja a partir d'aquí ho heu d'inventar vosaltres.
0: Vinga, Mercè, què passa? Aquesta nina ha estat jugant i troba que el professor és igual. I què passa després?
5: Aquest videojoc se'l va trobar a un contenedor, així com Jumanji, no? I era un joc molt estrany, però que enganxava molt. En el principi no li agradava gens, però és això que no t'agrada, però arriba a enganxar. I quan ha d'aturar perquè ha d'anar a classes, se n'adona compte de que ara tothom que veu és com els personatges d'aquest videojoc que havia estat...
0: Ah, és a dir, afegim més coses. Molt
5: bé. Estat jugant.
0: Anant contant l'escena. Entre classe veuen el professor...
10: Ella veu en el professor actua com sempre normalment, però en un moment donat el professor se la queda mirant amb una cara estranya, com qui di, m'has descobert. I
0: què passa més?
8: La nina comença a dubtar de si ells han fet una metamorfosis o ella és que, de tant jugar en aquell videojoc i d'estar tot el dia amb la pantalla, en el final ha perdut la vista i tot ho transforma i...
0: Eduard!
3: Però descobreix que, efectivament, no estava perdent el cap, sinó que el professor sabia alguna cosa més. Mentre el professor està escrivint a la pissarra, les lletres, la tipografia que emplea, és la mateixa que la del videojoc.
5: A l'hora de l'examen, descobreix que, sumant tots els resultats de totes les operacions, donava el número de codi del videojoc.
9: I les rajoles en aquell moment totes tornen de colors diferents. Vermell, verd, blau. I ella és conscient que ha de prendre una decisió.
0: Hem d'aturar aquesta escena, perquè si no, ja perdem tota la pel·lícula.
2: Meravellós.
0: Vinga, una altra, però molt bé, eh? Molt bé.
2: Molt bé, no, estic impressionat, és veritat, que eh? Vos contractaré tots.
0: Molt bé, de guionistes. No l'hauries d'haver fet de 8 vegades.
2: Exacte. És la segona, ja estaríem.
0: Ja estaríem.
2: Mirau, la següent història. Dos amics troben un mòbil a un banc d'un parc. Just quan l'agafen, reben un missatge que diu: per favor, no contesteu aquest telèfon. I de sobte, immediatament, el mòbil comença a sonar. A partir d'aquí, continueu vosaltres.
0: Vinga, Enzo.
4: La persona té por, sí. És que han trobat el telèfon,
0: sí.
4: I pues comencen a dir, què faig? Contesto o no?
0: Què faig,
4: clar. El que passa és que contesta, obrint el mòbil,
0: sí.
4: I pues...
0: I què surt?
4: Surt com les llums s'apaguen i...
0: I anem a seguir, Dori, què ha passat? Han contestat?
1: Els llums s'apaguen, però ells segueixen escoltant una veu.
0: Què fas,
1: que els va donant un parell de pautes i han d'anar per tota la ciutat perquè han de cercar algo o algú.
0: Què diu Sabou?
8: Sabou, en el principi, pareixia amable.
0: Ui.
8: Però amb el temps, cada vegada és més exigent. Fins que arriba un punt en el que un dels joves que està amb el mòbil no pot superar la mà del mòbil i està com aferrat a la seva mà. I comença a fer moviments estranys i els dits se comencen a separar.
0: A fusionar.
8: Sí.
9: Això és molt Matrix.
0: Ja està, ho deixem aquí. Sí. Fort aplaudiment. Anem un altre pas, jo crec que ja tenim segur, eh?
2: Sí.
0: Bé, eh? Vinga, com continuem els campus?
7: Idò, bé, com heu vist, el guió, encara que ho hem fet entre tots, és una cosa que pot fer tot sol. Però, evidentment, per fer una pel·lícula necessites moltes més persones. No ho podries fer tot sol de cap manera. Així que hi ha diferents departaments que s'encarreguen de tot el que se necessita d'una pel·lícula.
0: Contau-nos un poquet que poden trobar de professionals una pel·lícula, perquè sabem els directors, sabem els actors, qui més?
7: I de director de fotografia, que és que s'encarrega de la part visual, de com s'ha de col·locar la càmera, com ho vol enquadrar, i té tot el seu equip de tècnics, com els que hi du la càmera, els que s'encarreguen de les llums, i després hi ha altres departaments.
0: Sí,
2: hi ha decorats, que s'encarrega dels objectes que surten a la pel·lícula, maquillatge, vestuari, és que grava et so...
0: Porqueria...
2: Són molts.
0: Fins i tot n'hi ha algunes curioses, no?
7: Sí.
0: Per exemple, que no se coneixen tant.
7: Bé, per exemple, tenim especialistes, que són els que fan totes les escenes d'acció, que crec que aquests els coneixem. Després, els que entrenen els animals.
0: Els entrenadors d'animals.
7: Per les pel·lícules que són amb animals, que són bastant importants, perquè, si no, fer feina amb animals, complicat.
2: Ara cal que et toco, et necessita, també.
0: També hi ha els localitzadors, eh?
7: Els localitzadors. Sí, exacte, els localitzadors.
0: Sabeu que són els localitzadors?
5: No.
0: A mi, contau.
2: Sí. Són els que cerquen les localitzacions.
0: Clar,
7: els llocs on s'ha de trobar.
0: Que no és fàcil, perquè és trobar aquell lloc que toca. Eh? Mm-hmm. Molt bé, assessors històrics, coreògrafs...
2: Hi ha una figura molt interessant, que és l'script.
0: Molt important.
2: L'script és... Si en anglès, script significa guió. I és el responsable de lo que se diu la continuïtat del guió. Què vol dir? Que s'ha de fixar en que, com que nosaltres gravam, mai poden gravar amb ordre, a vegades gravam començant per l'escena 50 i després anem a l'escena 3, tot ho fem al revés, el qual està pendent que tot quadri, vale? I que després d'aquesta escena vendrà aquesta altra, i després dins la mateixa escena, per lo típic, gravam un plano que un actor té un tassó i el agafa amb la mà dreta. Gravam aquest plano i després, potser al cap de dues hores, tornem a gravar aquest plano des d'un altre angle, i l'actor agafa en l'esquerra. I què mos passa? Que després, a l'hora d'ajuntar aquests dos planos, dèiem, hola? Malabarismos, no?
7: Això és un error de ràcord. Segur que heu vist vídeos d'aquests que diuen errores a les pel·lícules, errores de ràcord. I és això, per exemple, que potser l'actriu s'està menjant un croissant i a la següent escena s'està menjant un donut.
0: I tu dius, què ha passat?
2: I per això hi ha l'script, que és aquesta persona que s'encarrega de vigilar això.
0: És una feinada, això, sí, eh? Sí, sí. Molt bé. I de què podeu fer per practicar aquí coses com si fóssim un equip? Què ens demanau, mem?
7: I vos plantejarem problemes que poden aparèixer durant el rodatge i vosaltres heu de pensar quin departament o quina persona de l'equip podria intervenir, podria ajudar i resoldre-ho i com ho solucionaria.
0: Molt bé.
7: Que no hi ha sempre una única resposta, a vegades això és un treball en equip, a vegades hi ha diverses respostes correctes.
0: Esteu preparats per detectar vosaltres, bé, més que detectar, per donar solucions?
9: Sí.
0: Sí?
9: Sí.
0: I de vinga.
2: Plantejam
0: el primer problema. Sí, primer problema.
2: Per exemple, hi van rodar amb un actor que dues cabells d'una manera i avui arriba el gran rodatge i resulta que s'ha rapat els cabells. Qui té un problema? Què poden fer?
8: Perruca.
3: Cridam en Michael J. Fox.
2: Canviam.
0: La meva amiga, què feim? Perruca?
8: Perruca.
5: Sí. Tornem a roda.
8: Injerto de pelo.
0: Home, no dono temps, eh?
2: Penseu que és un actor molt famós. I el necessitem.
5: Poden canviar el guió. Posar una escena en què se rapa.
7: Podria ser.
0: Canviar el guió.
3: Una cosa,
11: poden posposar rodatge i esperar.
0: Que
11: el creixi és que vols. I rodar altres escenes mentrestant i esperar.
3: Li donen vitamines perquè creixi més ràpid.
0: Jo crec que és
3: més
0: fàcil posar perruca.
7: Una perruca.
0: Seria més senzilla. Vinga, anem a la següent. Heu de ser àgils, eh? Vinga.
7: Val. En aquest cas estem rodant una pel·lícula medieval i a un actor se li romp l'espasa just abans de començar.
0: ¿Qué hacemos? No tenemos espasa.
8: Superglue.
0: Es una buena opción, Rafa.
1: Posamos un altre arma, ¿no?
8: Siempre han de tenir de repòs.
5: Graven...
0: Sempre n'hi ha d'haver una, no? Sí, sí. Preparada, fan per seguir les mosques.
2: Sí, sí, sí.
5: Mentre xavaren, se romp l'espasa. Això també per esquipar de la pell.
2: Sí. També és una bona solució.
0: Vinga, i una més.
2: Mira, hem de rodar una conversa molt important en el carrer. Això passa molt sovint, per cert. I just en el costat comencen unes obres que fan un renover. Què fem? Com solucionem el problema?
12: Grabau-se-ho o no?
0: I la posam de munt.
2: Doblam després, podria ser una opció.
0: Jo entenc una de testimoni personal que s'ha anat a demanar que aturin 10 minuts, però de vegades... De vegades pot ser i de vegades no.
8: No sempre els hi va,
3: Hem una caixa de dònuts i vosaltres podeu aturar a menjar.
0: Volem anar, és una bona idea.
2: Ho fem molt sovint, en això d'anar a sobre, enviar producció. Això ho fa l'equip de producció.
0: Va
2: que
0: és l'equip
2: que ajuda a solucionar tots els problemes. I és molt habitual. Per favor, vetant en aquella obra, demanar-les que aturin 5 minuts. I si aquells homes estan bé, de bon humor, no hi ha jefe, no? Vull dir, s'aturen
0: sí.
2: I fantàstic, perquè estan aturats. No han de fer feina, però si tenen ja s'han carregat, tal vegada, moltes vegades diu que no, que han de seguir, que han de fer feina, no? Però sempre solen dir que sí, quasi sempre. I tenim aquests 5 minuts per gravar i després se deixen en sorra nou.
0: Vinga, i això darrere, va. Aquesta és bona.
7: Val. Tenim una escena preparada amb un cap i arriba el moment de rodar. Però és que avui ha decidit que no pensa fer absolutament res de lo que li necessitem que faci.
0: Aquesta és més difícil. Què feim, mamem?
8: Canvio de perro.
5: Rodar altres escenes.
12: O intentar premiar en Esca si ho fa bé.
0: També,
12: o cridar...
11: Cridar-me l'especialista psicòleg de cans.
3: Cridar-me en César Millano.
0: Ai, jo m'ha agradat tant que en vull una més. Vinga, una més. La darrera. Doncs
2: pues mira, estem rodant una escena de berenar i en el primer pla s'actriu se menja un mig croissant, ¿vale? I han de repetir la presa 10 vegades. Això també passa molt sovint, eh? Què passa amb el croissant?
5: S'ha de menjar mig croissant 10 vegades.
2: Sí.
8: Se'l fica a la boca i
5: els escupeixen, no? Ho vaig veure quan fan anuncis de menjar, ho escupeixen, no?
0: Però el croissant, que hem de fer? Hem de tenir 10 croissants allà preparats i exactament en la mateixa mossegada.
2: En la mateixa mossegada.
0: Què el fas equip de producció?
3: Afegim en el guió que les altres persones li diguen escolta, no creus que ja hauries d'aturar? Vas per tercer croissant.
2: És dur de fer de tot vegades, que hi han de menjar moltes preses, i han de menjar cada vegada han de menjar i...
5: Ah, no s'escupes.
0: Depèn, si
2: t'engano. Depèn, si t'estàs menjant una sopa i després t'estàs menjant en plano, en fem una altra. La sopa, una altra vegada, en plano, en una altra. I això a lo millor les 9 des de matí. No és hora ni des dinar.
0: No és fàcil.
2: Però això cobren més, exactes. Aquestes coses.
0: Molt bé, fort aplaudiment, vinga. Anem a una següent fase de preparació que té una mica també en producció, no? Amem, què hem de fer abans de començar a rodar?
7: Abans de començar a rodar s'ha de planejar absolutament tot. Els horaris, els llocs que necessitarem, el material... Ja sigui atrexo, material tècnic com càmeres... Tot s'ha de preparar tot l'equip i dur-ho planejat. Però...
0: És complicat,
7: És complicat perquè a vegades tens un lloc meravellós per rodar i després es dur molt de problemes.
0: O comença a ploure.
7: O comença a ploure, per experiència pròpia.
0: També passa que les pel·lícules, com deia en Toni, gairebé mai se roden en sordre original, no? Encara després les veiem.
2: No, ho rodem sempre per localitzacions. Vull dir que si nosaltres ara venim aquí, ve tres a gravar, i tenim aquí que rodar 10 escenes, de diferent moment de la pel·lícula, els rodaran seguides. Perquè ja que venim aquí, ho fem tot aquí, després monitorem una altra banda, que en aquella banda, a lo millor, hi ha també 15 o 20 seqüències que són de diferent moment de la història i els faran seguides. Perquè així ajuda molt a producció, perquè al final som com un equip, duim dos camions, dues furgonetes, són 40 o 50 persones movent tot allò, doncs el seu és anar a un lloc i mos quedem allà.
0: I per això tampoc és fàcil, perquè avui rodes que acabes de conèixer una persona i demà rodes que fa 10 anys que estàs casat.
2: Sí, un actor pot començar la pel·lícula morint. Imagineu-vos que el personatge mor, a vegades ha passat que el primer dia s'ha de morir.
0: Quin començament, no?
2: Sí, vull dir, perquè rodàvem aquell dia rodant la darrera escena. I ha de fer que se mor, justament.
0: I dona'm a comprovar si som nosaltres capaços de pensar en tot. Estau preparats?
13: Sí.
14: Sí. Sí.
0: Amen, vinga, com ho feim, idò?
7: Idò, vos plantejarem diferents escenes que hauríem de rodar, per exemple, demà. I algunes coses ja les tenim preparades, però vosaltres hauríeu de descobrir què és el que faltaria per poder fer l'escena.
0: No o sigui, podem deixar-nos res.
7: Exacte, tot el que se vos ocorri, perquè sempre falta alguna cosa. Potser vos deim tenir aquest decorat, tal, però hem de pensar si falta aquest objecte, el que sigui de vestuari, tot. Hem de pensar en el mil·límetre.
0: Vinga, ja esteu preparats?
13: Sí.
0: Heu de dir tots ràpidament. Aquí ja no hi ha ni torn de paraula. Vinga, anem.
2: Vale. Mireu, demà rodam una escena a una platja. Un actor surt de la mà completament banyat, camina fins a la seva parella i mantenen una conversa. Tenim els actors, la platja i el vestuari. Què mos falta?
0: Vinga, què ens falta?
14: Càmera.
1: Les càmeres.
0: Sí, vinga.
14: Micros.
0: Vinga.
14: So.
0: Què més?
1: Les pantalles aquestes que fan els reflexes, no?
8: Que no hi hagi gent enmig de...
0: Que no hi hagi gent.
12: Sí, no, al mig de la platja, per exemple, també oles, es para sol, etcètera.
8: Que estigui net.
9: Serà una que fa bon temps, que no plou.
2: Correcte. Correcte.
12: A quina hora l'hauria de gravar? O sea...
9: Socorristes.
0: Més coses que hem de tenir en compte.
14: Sí. Demanar permís.
0: Demanar permisos, molt bé.
7: És més important del que apareix.
9: Sí.
0: Molt important. Tenir la previsió meteorològica.
9: Berenar.
0: Berenar, bona idea. Renous de la mà i el vent. Oh, ja, oh. També, això sí. També pot ser. Eh?
9: Crema solar.
0: També.
1: Roba de recanvi, no?
14: Protecció perquè les coses elèctriques no se banyin, no s'hi sentiré, no.
7: I també per tapar-li el sol en els actors. És molt important perquè si no després se posen morenos i ja no encaixa perquè un plano estan blancs i els altres estan vermells.
2: Passen molt malament els actors amb això perquè estan rodant a la platja, tothom potser s'han de ficar dins l'aigua i ha d'haver coco tot d'una... tapant perquè no se ponen por a morenos.
10: Clar.
2: Perquè, clar, tindríem un canvi de ràcord, de continuïtat, que
0: quantes
2: tindríem
0: coses,
2: un plano blanc... Tot...
0: Vinga, va, anem a una altra situació, ràpidament.
7: I de demà rodam una persecució en cotxe. Tenim dos actors i dos cotxes. Què falta?
12: Per mi,
14: de la carretera.
12: També.
1: Sí.
0: Vinga.
8: Necessitem permís, perquè en el Tokyo Drift hi ha una escena que...
12: que no hi hagi persones per al mig.
0: Exacte.
7: Important, per no atropellar ningú.
0: Sí. Vinga, i darrera escena.
2: Demà rodam un sopar de Nadal en tota la família. Tenim la casa, la taula i els actors. Què mos falta?
10: Menjar.
14: Els decorats.
8: Molt de menjar.
0: Això mateix. Duplicat, si s'ha de repetir.
14: Que els nens hagin après una cançó per cantar els predins.
0: Sí. També. Decoració. Molt bé.
10: Il·luminació.
0: Fort aplaudiment. Però hi ha una cosa que pot ser no pensat. Hem parlat de producció, però hi ha un altre tipus de producció que també té a veure amb els decorats. Tot això està molt bé, però... costa d'obbes. Com se controla tot això?
2: Bueno, en realitat, qui s'encarrega de tot això és l'equip de producció. Producció és fonamental dins qualsevol rodatge, perquè producció té dues tasques importants que fer. Una és aconseguir d'obbes per poder fer la pel·lícula, posar-los a vegades fins i tot, el productor executiu, i després organitzar rodatge, que és altra cosa. Tota la logística possible de rodatge s'encarrega producció des de cercar localitzacions, aconseguir permisos, organitzar desplaçament, trobar figurants, vehicles...
0: Una feinada.
2: Una feinada.
7: Clar, i tot això com que ho has d'encaixar en els dobbers que tens.
0: Clar.
7: Has d'aconseguir tot aquest material, objectes, tot, i també pagar a la gent, tot dins...
0: un pressupost.
7: Un pressupost. I d'allà no te pots sortir perquè no hi ha tant de pes.
0: Clar, i per això tenen la lectura tècnica del guió. Què vol dir això? Explicau-nos-ho.
2: Bueno, la lectura tècnica del guió és que tothom llegir tot el guió de dalt a baix i saber quines són les necessitats de cada escena. Que tothom tingui clar que a partir d'aquest guió... Però això és guió sempre fonamental. Serrà, dèiem en el principi que el guió... és supernecessari, és la nostra Bíblia. I a partir d'aquí nosaltres hem d'extreure de cada escena totes les necessitats de tots els departaments. I cadascú s'ha de fer càrrec del seu departament i les seves necessitats.
0: I també de vegades amb aquesta lectura es diu això no se pot fer així.
7: Exacte.
0: Perquè val molt de dobrets.
2: Claro.
0: Per tant, què farem a la nostra pràctica?
7: Farem una lectura tècnica.
0: Això mateix.
7: I bàsicament vos donarem una escena molt curta d'un guió i un de vosaltres la llegirà molt alta i la resta escoltarem com si fóssim l'equip de producció i l'idea és que detectem tot allò que necessitem per rodar l'escena que pot ser molt complicat o que i hem de decidir si molt val la pena fer-ho o si hem de fer qualque canvi en el guió.
0: Molt bé. I doncs jo crec que, Toni, com hem de fer encara, que ens queda molta feina en aquest camp, no m'he llegit jo ràpidament aquesta escena, i després vosaltres heu de dir com a productors que necessitem, no?
2: Molt bé.
0: Comença tu, Toni.
2: Vinga, exterior plaça del poble nit. Plou intensament mentre una nina de 12 anys travessa una plaça plena de gent, perseguida per dos cans i un cavall, mentre una banda toca en directe i els focs artificials il·luminen el cel.
0: Un cotxe antic frena per no atropellar-la, xoca contra una paradeta de fruita, la destrossa i provoca que un grup de persones caigui dins una font.
2: La nina aconsegueix aturar el cavall i puja i surt de la plaça mentre continua plovent i al fons una ambulància travessa el carrer entre la multitud.
0: Molt bé, que vos sembla, productors?
5: Wow. Men.
0: Necessitem moltes coses.
8: A lo millor... Hay demasiados extras.
5: Sí.
0: Què llevaríeu? Vinga.
5: Sa gent del poble.
0: Llevamos sa gent del poble.
8: Pobre.
5: No, com que...
8: No tiramos comida de la fruta.
0: Vinga, no llevam, no tiram menjar. Què més llevam? Vinga, Enzo, tu què creus que hem de llevar?
4: Focs artificials i posar efectes especials.
0: Per exemple, què més poden llevar, Lots?
9: La gente que cae a la fuente.
8: Sí, pobre.
0: Perquè després han de canviar-lo a roba banyada i tot el tema.
12: Podríem també llevar els animals i fer-los també d'efectes especials que pot funcionar també.
0: Molt bé, que trobau? Estan fent bé?
2: Sí.
0: Són durets,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, molt bé, fa molt bé. També s'ha de dir que els efectes especials costen dos bes, eh? Són cars.
7: A vegades seria més barat tenir el cavall.
9: Sí.
0: I també rodar amb menors també és un tema que de vegades és complicat, perquè tenen limitacions,
2: tenen unes hores, no poden nens, no poden fer les mateixes hores de feina un rodatge que els adults, perquè tenen classe, tenen escola, no poden deixar l'escola i han de compaginar l'escola amb
0: la banda tocant també podria ser música que no fos en directe. Molt bé, heu vist com va una miqueta? Sí. I doncs vinga, anem a la darrera fase, que ja és una fase important, perquè anem ara a la part dels actors, no? Com sabem quin és l'actor o l'actiu adequat per cada personatge? Com ho feim, en això?
7: I de per això estan els càstings, que bàsicament les persones que se presenten com a voluntaris per l'actor se'ls fa una petita prova i se'ls fa representar potser una petita escena o qualque cosa. I bàsicament, s'han de mirar dues coses aquí. Si és bo interpretant, si seria capaç d'assumir diferents personatges, i dos, la part física, de que encaixi amb el personatge físicament i de forma un poc, els moviments, tot, s'ha de mirar tot un poc.
0: I d'anem a fer una cosa, com aquí tenim els dos directors, vos demanarem... Aquí ja s'han tunejat, però encara no ve aquesta part. Vos posarem situacions i vos posaran a prova en un càsting, Antoni i Nalba, i vosaltres l'haureu d'interpretar. Vinga, anem a posar una mica de musiqueta. I anem, per exemple, no ho sé, anem a agafar en Mercè, el lliu dedicat a fer i la nau guiant vosaltres.
2: Vinga, la situació és aquesta, Mercè. Acabes de rebre aquesta.
0: Sí.
2: Estàs a punt de menjar-te d'amagat el darrer tros d'un pastís que queda a la llalera. Just quan li fas la primera mossegada, entra qualcú a la cuina.
0: Vinga, tu comença a interpretar.
4: Hola, bon vespre. Ai, quin mal de cap. Bé, me n'he d'anar al llit. Bona nit.
2: Vale, però és que el pastís era molt important i per tu, de qualque manera, sabies que no se podia menjar aquest pastís perquè el tenies preparat per regalar per demà de matí, que era el cumpleaños, l'aniversari de ta mare, i s'ocupa molt gran, la que tens ara mateix, i te comences a entristir, te comença a por molt trista perquè t'has donat compte que la gula, la ganes de menjar d'aquell pastís ha provocat que demà ta mare se trobi aquell pastís mig mossegat. I això ho has de transmetre, també.
0: Vinga. Mercè.
2: O sigui, tu ara vas a la gelera. A la gelera. Vale. Veus els pastís. I ara decideixes què fer. Me'l menys o no me'l menys? Tens un dubte intern allà. Tens molta gana, no sé, t'encanta aquí per aquí.
14: Bé, tinc una idea. Com que tinc un germà que li agrada molt menjar, m'ho menjaré jo i diré que ha estat ell.
7: Bé, ha improvisat.
0: Molt bé, molt bé.
2: Vinga,
0: va, Joel, un altre.
7: Va, mira, la pròxima escena és així. Vas pel carrer i veus una persona d'esquenes que estàs completament segur que coneixes, però t'acostes, li tapes els ulls i li dius: endevina qui som. La persona se gira i no la coneixes de res.
0: Has de fer l'escena, vinga. Vinga, jo faré de persona, que me tapes els ulls.
13: Saps qui sóc?
0: No. Hola.
13: Com no te'n recordes de jo? T'has oblidat de mi? De l'escola, no te'n recordes?
0: No.
13: Tio.
2: Vale. Bé, aquí s'ha produït una cosa
0: de l'escola difícil.
2: Vull dir, en teoria tu no la coneixes, t'has equivocat, però tot d'una has reaccionat massa aviat, que pareixia que si la coneixies. Dona't un segon de silenci i tierra trágame, saps què vol dir aquesta expressió? Tierra trágame, que vol dir, ui, que has de ficar la porta fins al
13: final.
2: I després decideixes dissimular. Però dona aquesta pausa dramàtica de, ui, pensava que era algú que ja resulta que no és aquesta persona. I després canvies d'actitud i dius, ah, clar, vull dir, m'entens.
0: Vinga, tornem a fer tapo amb els ulls.
13: Saps qui sóc?
0: Ui, no.
13: Hola, no, és que, mira, t'he confós amb una tia meva que, per cert, és molt guapa, tu també, eh?
0: Gràcies.
2: Ha girat xicuita.
7: Bona tècnica.
0: Bona tècnica. Molt bé. Bé, doncs anem a la pràctica final, que jo crec que ja estem home, preparats, ja tenim un B1.
2: Sí, fantàstic.
0: Vinga, ja hem passat per totes aquestes parts i ara anem a fer una pràctica final que és amb una escena, no? Amb una escena escrita i tres personatges.
2: Sí, ara, fins ara, bueno, en fet situació molt curtes, tenim una escena escrita i tenim tres personatges, com diu, però abans de començar a interpretar els hem de preparar.
0: Molt bé. Tenim, que ja van aquí preparats, que estan vestits, en Adori, en Eduard i en Antoni. Amem, que són?
7: I de la nostra història passa a una agència de detectius. Tenim dos detectius que són veterans, Nadori i Antoni, que fa molt de temps que fan feina junts. Són bons detectius, però tenen dues maneres de fer feina bastant diferents i també tenen un caràcter diferent i complicat. I per una altra banda tenim en Eduard, que comença a fer feina a l'agència com a aprenent de detectiu. I aquest és el seu primer dia.
0: Molt bé. No m'ha construït els personatges simplement a dir una miqueta de cadascun. Què sabem de Nadori?
2: Bueno, Nadori és una detectiva amb molta experiència, molt intuïtiva, eloquent i amb un punt excèntric.
0: Com vos imagineu que ha de parlar, Nadori, mem? Imitau-la.
15: Con la boca.
0: Sí.
9: Ha d'utilitzar molt de tecnicismes, ha de ser molt pulcre, ha de ser molt incisiva...
0: Però un poc excèntrica, també.
14: Xerrar sempre de manera professional.
6: Bastant sèria.
9: Bastant I molt elegant.
0: I molt elegant, Nadori, eh?
9: Sí.
0: Vinga, anem en Antoni. Antoni també és un detectiu, no?
2: Sí,
7: Antoni és un detectiu amb molta experiència, però és molt diferent de Nadori. És més seriós, metòdic, desconfiat i té molt poca paciència.
0: Tots mos imaginàvem el professor mal sofrit. Inevitable.
16: Perdona.
0: I vinga, i n'Eduard?
2: N'Eduard és tot el contrari. El seu primer dia està entusiasmat, té moltes ganes d'aprendre i, sobretot, vol demostrar que pot arribar a ser un bon detectiu.
0: Com a de...
14: Li pega molt, n'Eduard.
0: És que estan pensats els papers un poc, eh? Ja sabem un poc on són els personatges. Anem a fer l'escena i així acabam.
2: Bueno, anem a començar el rodatge. Tenim la claqueta.
0: On està la claqueta?
2: Ara, silenci, demanant silenci en el plató, per favor. Tothom en silenci, apagueu els mòbils. I... motor. I la càmera comença a gravar. So. I el so comença a gravar. Claqueta. L'agència de detectius presa 1.
7: Acció.
13: Eduard!

0: És no trop.
1: I de què faig? Cerc pistes? Mirar si hi ha empremtes? Interrogos sospitosos?
2: M'agrada. Té iniciativa. Primera lliçó, Eduard. Observa. Qualsevol detall pot ser important. I no descartis mai a ningú.
0: Eh? Perquè me mires a mi?
2: Perquè ets la darrera persona que tenia la clau.
0: I per això mateix sé perfectament que la vaig deixar damunt aquesta taula.
1: Però, una cosa, si vostè va ser el darrer que la va tenir, tècnicament sí que seria un sospitós, no? Ho dic tècnicament.
2: Aquest lot m'agrada cada vegada més.
0: Idò, a mi m'agradaria més si començàs a cercar sa clau en lloc d'acusar el seu cap el primer dia de feina.
1: No, jo no acus ningú. Estic observant, com m'ha dit Nadori. Una pregunta. Això d'observar vol dir que ens hem de fixar en qualsevol cosa, encara que sembli una tonteria?
2: Exactament.
1: I abans de començar a cercar per tot, com de mirar bé el que tenim davant?
0: Evidentment, un bon detectiu no cerca com un desesperat. Primer observa, després pensa, i només quan té les coses clares actua. Això, Eduard, ho aprendràs amb els anys.
1: Idò, la clau que cercam no és aquesta que té penjada al coll?
2: Eduard, acabes de resoldre el teu primer cas?
0: Bé, tampoc no era un cas.
2: Toni, han tingut un objecte desaparegut, un sospitós, i...
0: Quin sospitós?
2: Tu, rei meu.
0: Jo no era sospitós.
2: I un detectiu que ha resolt el misteri. Benvingut a l'agència, detectiu Eduard.
1: Idò, quin és el segon cas?
2: Descobrir com aquest home ha aconseguit ser detectiu?
0: Molt graciosa.
3: Molt bé! Ja està, han fet una escena de pel·lícula. Què tal? Com ha anat?
4: Jo els dono un 10. Molt bé.
3: Què vos ha agradat? Hem après molt avui.
5: Sí!
3: Hem dedicat gairebé la segona hora de programa a fer... a aprendre a ser directors de cinema. Un fort aplaudiment per Nalva i Antoni.
6: Un aplaudiment per a vosaltres, que ho ha après ràpid, ha estat...
3: Pim-pam. Idò, moltes gràcies a tots per haver participat i en Antoni Nalva per haver-nos convertit avui en directors de cinema. Ja podem acabar.
4: Moltes
3: gràcies. I anar a berenar. Anar
4: a berenar, ja directament. Anem a s'estrena, ara anem a s'estrena.
3: Això mateix. Vinga, anem a dir adéu. Adéu.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Per primera vegada a les Balears s'ha detectat la presència de la droga pols de mona. Ho ha constatat el laboratori de toxicologia de Son Espases després de realitzar unes proves a un pacient. Suposa la confirmació de la presència d'aquesta nova droga sintètica a les illes, amb el perill que això suposa, ja que els experts adverteixen que és especialment perillosa per la falsa sensació de seguretat i el seu gran poder d'addicció. La Policia Nacional explica que aquest tipus de droga se sol consumir més en zones turístiques i de festa, però val a dir que en el que duim d'any, i només a Palma, ja han desmantellat més de 180 punts de venda de droga. Titulars. Sis veïnats d'un edifici de la platja de Palma varen haver de ser rescatats i cap vespre després de quedar atrapats al terrat a causa d'un incendi. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. No varen tenir temps de sortir al carrer i tots varen haver de ser atesos per intoxicació lleu de fum.
0: Els socorristes de Calvià denuncien que es vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
2: Demanen ampliar el servei de socorrisme a tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions.
0: Avui també protestarà l'associació Rals Marines per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll del port de Pollença.
2: Amb el lema "Volem tornar a nedar a un moll", denuncien els constants vessaments d'aigües residuals i l'accés del trànsit marítim.
0: El projecte de l'urbanització de Lutxa de Sa Pedruscada continua tot i estar als tribunals.
2: Endesa ha d'acabar la dotació de serveis perquè es pugui tramitar la llicència d'edificació i l'Ajuntament de Capdepera aclareix que les deficiències detectades ja s'han corregit, mentre alguns veïnats denuncien que el projecte és il·legal.
0: Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu.
2: A l'Escòcia es tornaran a sortir a les 6 i mitja de l'hora baixa i al vespre la festa continuarà a partir de les 12 i mitja amb les tradicionals rodalles a la plaça Major i la Revetlla es dau.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El davanter polonès Adam Butsa ja és a Mallorca i, si no hi ha res de nou, es convertirà en el desè fitxatge d'un Real Mallorca que apura la preparació del partit que jugaran demà al nou Los Cármenes, sent conscients dels negatius marcadors registrats per dos rivals directes en la lluita per l'ascens, com són Oviedo i Girona, en aquest inici de campionat.
0: I pel que fa al temps, avui serà una jornada tranquil·la. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Avui esperam un temps tranquil, pràcticament a totes les illes, amb el cel gairebé destapat, especialment a punts de Menorca, també al nord de Mallorca. Tindrem el cel clar pràcticament tota la jornada. En canvi, a punts d'Eivissa i Formentera, sud de Mallorca, poden tenir qualque núvol més, el cel una mica més variable, sobretot aquestes primeres hores. No ha de passar d'aquí, avui no esperam precipitacions. El vent bufarà durant tota la jornada de component est, amb una mica de brisa, d'embat, molt fluix, i la situació a la mà estarà dominada per molts arredols de maror, amb ones al voltant d'un metre d'altura, sobretot en aquells llocs exposats al vent de component est. A recer del vent de l'est, la situació serà tranquil·la, tindrem mar rissada i també qualque redol amb marejol. La temperatura avui puja una mica, sobretot a punts del ponent de Mallorca. Aquí tindrem temperatures entre els 34 i 35 graus. A punts del ponent d'Eivissa arribarem també a 33-34 graus i també al ponent de Menorca ens enfilarem per damunt dels 32 graus. Però a les bandes de costa la temperatura serà una mica més baixa, això sí, en la humitat relativa bastant elevada. Tindrem temperatures entre els 30 i 31 graus. La setmana començarà amb un augment de la pols en suspensió i també amb un augment de la temperatura. Per demà dilluns esperem sobretot el cel bastant enterbolit i, a més, en qualque precipitació, qualque tronada, a punts d'Eivissa, de Formentera i també sobretot del ponent de Mallorca, amb la temperatura ja una mica més alta. Demà serà un dia de molta basca a tot l'arxipèlag.
0: Gràcies, Xesca, que són les 8 i 4 minuts. Ivan López, el control tècnic, començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: A El Laboratori de Toxicologia i Farmacologia Clínica de Son Espases ha detectat per primera vegada la presència a les illes de pols de mona. Això és una droga de disseny associada a entorns d'oci nocturn. Els especialistes adverteixen de la seva perillositat no només perquè és molt addictiva, sinó també perquè crea una falsa sensació de seguretat als consumidors.
2: Això es relaciona amb potencials conductes de risc. Es tracta d'una droga, com dèiem, de disseny nova, de la família de les catinones, i explica el seu origen Bernadí Barceló, que és el responsable del Laboratori de Toxicologia de Son Espases.
5: Totes són derivades d'un compost químic extret d'una planta d'Aràbia que ja es fa la síntesi a nivell de laboratoris clandestins, i per això es diuen catinones, perquè procedeixen d'una planta que s'anomena Cata edulis, i ara precisament acaben de detectar una d'aquestes substàncies.
2: Son Espases és un dels pocs hospitals espanyols amb tecnologia prou sofisticada per permetre la detecció de la droga. La informació s'envia a la xarxa de vigilància de salut pública nacional i internacional.
5: Som dels poquíssims laboratoris que tenim la capacitat de fer una detecció molt important. Juntant l'activitat assistencial, tant de la part farmacològica com de la part de drogues, estem parlant de que estem processant 130.000 determinacions any, corresponent a 30.000 pacients.
2: La policia diu que les drogues més consumides a les illes continuen sent la xix, la marihuana, la cocaïna i, en un grau més baix, l'heroïna. Però en contextos turístics i de l'oci nocturn, la cosa canvia. José Ángel Fresneda, portaveu de la Policia Nacional.
6: Tusi, MDMA, ketamina estan com muy en moda, más allá de que son en puntos concretos de ocio, zonas de mucha afluencia de gente joven, que en el paseo marítimo, por ejemplo, hay mucha afluencia de gente, en Campastilla también, en el Arenal, en Magaluf, entonces son zonas como muy propensas a este menudeo.
2: La policia ha aconseguit desmantellar a Palma més de 180 punts de venda des de gener.
6: Este último año hemos hecho 6 operaciones de gran importancia en el poblado de Sombaña. Se han desarticulado más de 180 puntos de venta solo en Palma por parte de la Policía Nacional.
2: La policia investiga també denúncies anònimes i ciutadanes confidencials sobre aquest tràfic de drogues que arriben al correu electrònic antidroga@policia.es.
0: I ja que parlant de drogues, la Guàrdia Civil ha detingut 140 persones per delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Eivissa des de l'inici de la temporada d'estiu, és a dir, des de l'1 de juny. Els dispositius s'han centrat especialment en la persecució de la banda d'estupefaents al detall i han participat també policies locals de diferents municipis i efectius del grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil.
2: Per exemple, la setmana passada es va detenir una persona a Sant Antoni després d'una persecució viària a l'interior del vehicle perseguit. Els agents hi van trobar finalment òxid nitrós. A Santa Eulària, una altra persona va ser detinguda amb diferents substàncies estupefaents, entre les quals la droga anomenada Tusi. Presumptament es dedicava a la venda de ketamina. A més, durant aquest estiu s'han detingut diversos membres fugats d'una organització criminal relacionada amb una investigació de l'any passat en què es varen intervenir més de 1.500 quilos de cocaïna.
0: Gran ensurt a Serena, a la Palma, a causa d'un incendi en un edifici del carrer Trasimé que ha deixat un balanç de 6 persones intoxicades per fum de caràcter lleu. Són els veïnats que no van tenir temps de sortir al carrer i que van quedar atrapats al terrat fins que els bombers varen aconseguir extingir l'incendi. Les flames es varen iniciar ahir, poc abans de les 7 del capvespre.
2: La densa fumarada va obligar a tallar el carrer mentre els serveis d'emergència actuaven. De fet, la columna de fum negra va ser visible des de la platja i va atreure un nombrós grup de curiosos. Segons han informat fonts municipals i policials, el foc es va originar en un pati interior situat a la planta baixa de l'edifici i es va anar estenent per tot l'immoble. En l'operatiu d'emergències participaren efectius de la policia local, també de la nacional, i ambulàncies del 061. Ara s'ha de comprovar l'estat del pis afectat per avaluar-ne els danys i determinar la causa real del foc.

0: 8 i gairebé 10 minuts, el sector del xàrter nàutic a Eivissa és pessimista pel que fa a l'actual temporada. Asseguren que pateixen problemes estructurals i que només els podrien resoldre amb la remodelació prevista del port d'Eivissa. Ivonne Aranyo.
1: Per tercer any seguit, el lloguer nàutic té unes xifres fluixes. La caiguda de reserves oscil·la entre el 5 i el 20% segons les empreses. Una reculada després del boom que va viure el sector en els anys posteriors a la pandèmia. És Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica Pitiusa.
2: El producte de xàrter va funcionar molt bé durant els anys 20, 21 i 22. I el 23, què va passar? Va haver-hi molta gent que es va apuntar i ara mateix l'oferta supera molt a la demanda.
1: La manca d'amarraments ha convertit a Eivissa en una destinació nàutica molt cara. El perfil de classe mitjana ha deixat de venir i qui ve ho fa pocs dies. Els preus també perjudiquen el client local.
2: El tema de l'amarrament és un problema estructural de la nàutica d'Eivissa perquè no hi ha, és molt difícil accedir a ells i això fa, evidentment, per un tema d'oferta i demanda que sigui molt car. Estem pagant molt més del que havíem pagat. El navegant local cada vegada té més difícil accedir perquè, evidentment, és molt més car.
1: La patronal reclama que en la reforma prevista del port de Vila hi hagi un moll especial per a xàrters i una marina seca que permeti abaixar els preus dels amarraments.
0: Caladó, el terme de Santanyí, és una de les principals zones hoteleres del migjorn de Mallorca. Aquests dies freguen gairebé la plena ocupació. L'associació hotelera d'aquesta zona de Caladó dona xifres i diu que durant el mes d'agost ha tingut una ocupació hotelera del 92%. Això sí, amb dies pic per damunt del 97% i inclús el 100%.
3: Més enllà d'aquestes xifres, l'alta ocupació es nota a peu de carrer. Piscines i platges plenes i molt d'ambient per tot arreu. Els hotelers es mostren satisfets. Kurt Nolden és el director de l'hotel Equis Petit Resort.
4: Gracias a Dios, o sea que tenemos una ocupación muy alta, lineal bastante. Hay ciertos puntos de pequeños bajones, pero en general está funcionando muy bien. Destrozamos el 97-98, incluso muchos días 100%.
3: Expliquen els empresaris de Caladó que ara tenen molt de turisme familiar fins a final de les vacacions i que després vendrà més gent gran i parella. Sobretot hi ha turistes britànics, també alemanys, que representen al voltant del 80% de les pernoctacions, tot i que també hi ha neerlandesos i francesos, també altres nacionalitats com italians, nord-americans, coreans i fins i tot qualque mallorquí.
5: Conocía la zona, soy mallorquina, vivimos en Palma y hemos venido a pasar el fin de semana y maravilloso.
6: Very good location. Es un muy buen lloc, la piscina está molt bé, really enjoyed the stay, we'll definitely return.
3: Caladó té poc més de 4.000 habitants i disposa de 14.000 places hoteleres.
0: El grup de Més per Mallorca, el Consell, ha anunciat una bateria de preguntes al govern de PP i Vots respecte del desplegament del pla d'intervenció en àmbits turístics que la mateixa formació d'Esquerra va impulsar en l'anterior legislatura.
3: Concretament, i entre d'altres, vol saber els plans d'ordenació elaborats pels ajuntaments, els de rehabilitació turística integral, les declaracions fetes d'interès autonòmic i turístic, els projectes de millora paisatgística i els plans especials d'ordenació dels accessos a les platges. Totes qüestions plantejades en el PIAT. Catalina Ina és per allò portaveu de la formació.
7: Fa 6 anys que Mallorca té un PIAT i, mentrestant, la massificació turística no ha fet més que créixer. Per això, Més posa el Consell davant el mirall i demana què han fet realment per aplicar-lo. Ja no valen excuses si el Partit Popular diu que vol combatre la massificació, que comenci per complir les normes que ja té aprovades.
0: Per cert, dimecres que ve, l'entitat Brunzit organitzarà el darrer dels sopars a la Llesca d'estiu a Palma, al Passeig del Born, una iniciativa per reivindicar els espais de ciutat pels residents i manifestar-se contra la massificació turística. No hi haurà taules ni cadires, ja que, davant anteriors negatives de l'Ajuntament a utilitzar aquest espai, han optat directament per demanar el permís de la concentració a la delegació del govern.
3: Brunzit critica que l'Ajuntament denegui, diu, sistemàticament l'ús públic de determinats espais de la ciutat, ja sigui el Born o la plaça de Cort, per fer-hi actes com el que convoca amb el sopars a la Llesca. Fa unes setmanes el consistori va denegar, recorda, el permís per a la plaça de Cort, tot i haver estat sol·licitat en temps i forma, diu Joan Llopis, portaveu de Brunzit.
8: Ens hem vist obligades a no poder demanar un permís d'ús amb taules i cadires, però sí una concentració que estan fent ús d'una altra via administrativa per trobar-nos. A partir d'ahí, que la gent sigui tot lo creativa que vulgui per reivindicar la recuperació d'un espai tan, tan emblemàtic i nostre com és el Passeig d'Esbons.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 8 i 15 minuts, els socorristes de Calvià denuncien la vulneració del seu dret a vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per la convocatòria d'avui diumenge. Tot i així, han pogut parlar amb ells i cercaran alternatives al llarg del dia per mostrar les seves reivindicacions. Entre aquestes hi ha la instal·lació de torres de vigilància que compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals, garantir l'accessibilitat al bany a les persones amb mobilitat reduïda i ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges.
3: Diuen els socorristes que només 11 de les 30 zones de bany calvianeres disposen de servei de socorrisme, una situació que asseguren és de risc, ja que 5 dels 7 ofegaments registrats l'any passat es van produir a platges no vigilades o fora de l'horari de cobertura de socorristes. Ariel Gauna és el representant dels socorristes de Calvià.
10: L'Ajuntamiento ahí ha metido la pata fuerte porque las torres han gastado dinero público en torres que ya son obsoletas y no cumplen con la ley de riesgos laborales. Cuando tocamos el tema de la excepción de temporada, que es lo que a nosotros más nos interesa, y no, el Ayuntamiento no tiene voluntad política de hacerlo en este momento y no lo vamos a hacer.
3: L'Ajuntament de Calvià no ha volgut posicionar-se públicament sobre el conflicte, les reivindicacions laborals dels socorristes, més enllà d'un comunicat enviat dimarts passat en què qualificava aquests professionals d'irresponsables després de la darrera reunió entre les dues parts, que va ser tensa, diuen, i va acabar amb crits. De fet, els socorristes denuncien que el consistori calvianer ni tan sols es va presentar a la reunió al Tribunal de Mediació en què s'havia d'intentar arribar a un acord per desconvocar la vaga.
10: Lamentablemente, la postura del Ayuntamiento fue enfrentar a un colectivo de trabajadores que lo único que reclama son mejoras que van a brindar un mejor servicio a la comunidad y van a establecer mejores condiciones de trabajo para nosotros. No entiendo por qué la postura del Ayuntamiento, la política viene a favorecer mejoras para la sociedad, se pone en una postura donde yo no quiero, parecemos un niño pequeño, no quiero, no te lo doy y así me quedo.
3: Els socorristes de Calvià també han anunciat que mantindran les mobilitzacions i que convocaran noves jornades de vaga els mesos de setembre i octubre. L'empresa adjudicatària del servei MarSafe Mallorca no ha volgut fer declaracions a IB3 Ràdio.
0: I el sindicat UGT ha considerat absolutament abusius i desproporcionats els serveis mínims fixats per l'Ajuntament de Palma, en aquest cas, durant la vaga en la canera de Sonreus, convocada per aquest dilluns a les 2 del migdia.
3: Diu que estudia la impugnació d'aquesta resolució perquè suposa imposar una cobertura del 100% de la plantilla en diversos torns i activitats. Amb tot el sindicat reitera la seva disposició al diàleg, diu, com a única via possible per desbloquejar la situació i negociar les demandes de la plantilla de la canera, que inclou un augment de sou.
0: Seguim en clau laboral i ara vos explicam que el darrer any els treballadors de Balears han realitzat 58.400 hores extres sense pagar, segons els càlculs realitzats pel sindicat Comissions Obreres a partir de l'enquesta de població activa. Una xifra que representa el 47% de les hores extres totals realitzades. Els sectors que acumulen més hores extres sense pagar són les activitats sanitàries i de serveis socials, el comerç i l'educació.
3: Només aquests tres sectors concentren, de fet, més de la meitat de les hores extres. Ho explica, n'explica, de fet, les causes José Luis García, que és el secretari general de Comissions.
11: Quan parlem de sanitat i serveis socials, estem parlant del sector de les cures. Moltes vegades està molt poc regulat perquè no hem de pensar només en lo que és la part pública, sinó que també hi ha una part privada, hi ha una part d'ajuda a domicili, hi ha una part d'atenció a les persones, també és comerç, evidentment, i educació. Totes aquestes empreses que se dediquen a l'educació privada, que són les que acumulen.
3: Fa 7 anys el govern central va aprovar el registre horari obligatori per mirar d'acabar amb les hores extres, fet que no ha passat, entre d'altres causes, per la facilitat que diuen tenen les empreses de manipular el registre. Eric José Monreal, catedràtic de Dret Laboral, destaca que la normativa va néixer amb moltes mancances i que va respondre a dinàmiques electoralistes.
12: Deja en el aire un montón de puntos, como por ejemplo distinguir que si hay que registrar el tiempo de trabajo efectivo o un tiempo que no es de trabajo, cómo se registra la jornada de los trabajadores sujetos a un régimen de distribución irregular de la jornada, hay que registrar también las pausas, los descansos, etcétera. Todos esos extremos quedaron en el aire.
3: Una directiva europea marca que tots els estats han d'adaptar un registre que sigui objectiu i fiable per quantificar els horaris, la qual cosa no reflecteix l'actual normativa. El Ministeri de Treball ja fa temps que vol modificar-ho per pal·liar la situació, però no disposa de moment de suport suficient al Congrés. Una reforma del registre horari que tant els sindicats com els experts consultats defensen.
11: És una reivindicació que feim a l'agent social a fi i comptes de que el control de veres sigui efectiu. Per tant, benvinguda sigui la mesura si el govern és capaç de tirar-ho endavant.
12: Establecer un sistema legal, fiable i objetivo para que las empresas cumplan con su obligación de registrar la jornada. Es decir, esto se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien. Y para hacerlo bien hay que trabajar mucho. Hay que confrontar nuestros artículos 34 y 35 pues con la directiva comunitària i eso es algo que por ahora el gobierno está obviando.
3: Més enllà del registre horari, coincideixen els experts en que la regulació legal de la jornada laboral a l'Estatut dels Treballadors és confusa i, per tant, difícil és determinar quan un treballador ha fet més hores del que li toca. També qüestionen que sigui necessari fer tantes hores extra i denuncien que es fa un abús de la figura de la força major per justificar aquesta feina afegida.
0: Més coses, la recuperació i conservació del moll del Port de Pollença és la raó de ser de la mobilització convocada avui per l'associació Arrels Marines. Amb el lema Volem tornar a nedar en un moll, la iniciativa pretén posar de manifest la degradació ambiental que pateix la costa i reclamar solucions urgents a les administracions. El principal, un pla director de clavegueram que eviti la contaminació de la mar.
3: La preocupació pel litoral moller se basa en un fet, segons Arrels. Els veïnats l'han deixat de freqüentar per la mala qualitat de l'aigua provocada pels vessaments d'aigües residuals constants i l'excés de trànsit marítim que suposa un perill per als banyistes. I per demostrar la seva teoria, diuen, han fet una enquesta.
13: La gola va ser més ampla, podria un poc més de lloc.
14: La cala, l'aigua està ben neta i normalment los de mitja anava allà.
15: Porque el agua aquí está muy caliente, no está limpia. La verdad que no da gusto nadar acá en el puerto.
16: Però aquí ara hi ha molt de turistes i molta de gent. No hi ha la tranquil·litat que tindria que haver.
17: Jo visc en un moll, som mollera de tota la vida i aquí no para nedar.
18: Perquè aquí en un moll fa oi i no es pot nedar, no?
0: Ja us sentiu, la queixa de la brutícia és una constant i els organitzadors de la protesta reclamen un pla director de clavegueram.
3: I l'Ajuntament de Pollença exposa que ja s'ha adjudicat el contracte d'aquest pla amb un pressupost que supera els 700.000 euros anuals i permetrà, diu, identificar les necessitats, prioritzar les actuacions i digitalitzar les instal·lacions de clavegueram. Martí Marc, Batlle de Pollença.
19: Com un diagnòstic, per entendre molt el clavegueram de mort, que hi ha zones que estan correctes, zones no estan tant, però en plan d'intervenció específiques quan hi ha un problema, però també amb ella s'hi ha de fer un pla integral que realment doni resposta a les problemàtiques que hi ha al respecte, que a vegades són vessaments, que a vegades són incontrolats, a vegades en funció de quan hi ha qualque tap o quan hi ha una moguda forta.
3: Diu el Batlle de Pollença que un dels temes que el preocupa més és el del fondejos il·legals. Apunta que es comptabilitzen més de 400 barques cada estiu a la badia pollencina i que suposen un focus de contaminació de les aigües del moll. De fet, s'han mantingut diverses reunions, assegura amb la Conselleria de la Mar, i es fa feina per crear un camp de boes ecològiques.
19: Estan pendent que durant aquesta legislatura, com a mínim, el projecte bàsic i executius pugui estar aprovat i després s'ha de licitar, s'ha de gestionar i, per tant, que s'està enredant més de lo que tocava, segurament sí. I has de tenir en compte que el tema de la gestió de la mar, per dir-ho d'alguna manera, hi ha competències estatals, autonòmics i insulars, bàsicament, qualcun de l'Ajuntament, però quasi residual en aquest sentit.
3: La convocatòria d'Arrels Marines al Port de Pollença és a les 10 a la platja del Passeig Vora Mar.
0: I un apunt més abans de fer una petita pausa i anar amb la informació estatal internacional, perquè a partir d'avui s'aixeca la mitja veda de caça a Mallorca per a la tórtora salvatge, el tudó, la llebre i la guàdlera, segons ha informat el Consell de Mallorca. És el segon any fora de la moratòria europea que prohibia la caça de la tórtora salvatge, de la qual es podran abatre fins a 2.000 exemplars. També es podrà caçar la guàdlera després que Mallorca hagi aconseguit eludir la prohibició europea gràcies a un recompte propi i local de la població de l'espècie a l'illa.
3: Pel que fa al tudó, a Colom Salvatge, la caça començarà dia 2 de setembre, per tercer any consecutiu es manté com a espècie d'emergència cinegètica perquè es considera que n'hi ha massa i fa mal als cultius. Quant a la llebre, es podrà caçar amb cans i falcons amb un màxim de dues peces per caçador i dia. Amb escopeta només se'n podrà caçar una per caçador i dia, concretament avui.
9: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
20: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
21: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
22: Podem gravar, idò.
23: Dale play.
22: Raúl Valls, com estàs?
23: Molt bé, Joan Mimàs.
22: Aquí fent un programa...
23: La gran vida.
22: Passen tantes coses.
23: Cada dissabte i cada diumenge.
22: A partir de les 9.
23: Actuals a les 9.
22: No, i no t'obram, i no t'obram.
23: Aquí, a IB3 Ràdio.
21: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
23: Saps què t'ho vull dir?
22: Sí.
21: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: Fora de les illes, la gestió de la crisi migratòria a Ceuta continua sent complicada per les autoritats i també per les persones migrants.
24: I quan tu quieres a dormir, el jove tot ropa de mojado, no hay ducha. I quan quieres entrar con el mar para limpiar sus cosas, y viene la militar, me dice fuera del mar.
0: Així explicava aquest dissabte un dels immigrants la seva peripècia personal a la ciutat autònoma. Ha estat en una jornada en què hem sabut que el Marroc ha demanat a Espanya que repatriï tant els migrants supervivents com els ofegats al pas del Tarajal fa 3 setmanes.
3: Les autoritats marroquines, per cert, han advertit que el seu país no podrà prevenir de manera eficaç la migració, diu, mentre Espanya continua acceptant los sostén a través de campanyes que animen els joves a intentar el viatge. A més, ha insistit en parlar sobre el futur de Ceuta i Melilla, territoris que reclama seus. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol s'ha dit que d'això ni parlar-ne, que no hi ha res a discutir sobre la sobirania d'aquests territoris.
0: En un altre ordre de coses, el Ministeri de Sanitat ha convocat les comunitats autònomes a una reunió urgent per abordar el subministrament de vacunes a Ceuta. També aquest dilluns està previst que el secretari d'Estat de Sanitat visiti la ciutat autònoma per analitzar la situació i la denúncia dels professionals per la pressió assistencial dels migrants.
3: I encara hi haurà també demà una altra visita d'un membre del govern de Pedro Sánchez, serà el ministre d'Economia Carlos Cuerpo, visitarà Ceuta per mirar de determinar mesures que ajudin a reactivar l'activitat econòmica de les empreses que diuen han vist perjudicat el seu negoci per la crisi migratòria. En les darreres hores s'han conegut a més que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP, mesura cautelaríssima, de forçar la compareixença urgent dels ministres de l'Interior, Defensa i Afers Exteriors al Senat, això, lògicament, per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
0: Més coses, els serveis d'extinció d'incendis continuen treballant durant la matinada d'aquest diumenge, han seguit per intentar estabilitzar l'incendi a Segorbe, Castelló.
3: Allà el foc hi manté el nombre d'hectàrees calcinades en 630.

0: Són les 8:30, repassam ara els principals titulars. Per primera vegada a les Balears s'ha detectat la presència de la droga sintètica anomenada pols de mona. Els experts adverteixen que és especialment perillosa per la falsa sensació de seguretat i el seu gran poder d'addicció. Més titulars, 6 veïnats d'un edifici de la platja de Palma van haver de ser rescatats ahir capvespre després de quedar atrapats al terrat a causa d'un incendi.
1: No varen tenir temps de sortir al carrer i tots varen haver de ser atesos per intoxicació lleu pel fum.
0: Els socorristes de Calvià denuncien que els vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
1: Demanen ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions.
0: Avui també protestarà l'associació Arrels Marines per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll del port de Pollença.
1: Amb el lema volem tornar a nedar a un moll denunciant els constants vessaments d'aigües residuals i l'accés del trànsit marítim.
0: El projecte de l'urbanització de Lutxa de Sa Pedruscada continua tot i estar al tribunal.
1: Endesa ha d'acabar la dotació de serveis perquè es pugui tramitar la llicència d'edificació. L'Ajuntament de Capdepera aclareix que les deficiències detectades ja s'han corregit, mentre alguns veïnats denuncien que el projecte, diuen, és il·legal.
0: Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu.
1: Els còcies tornaran a sortir a les 6:30 de l'hora baixa i a la nit la festa continuarà a partir de les 12:30 amb les tradicionals rodelles a la plaça Major i la revetlla es dau.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Temps ara del resum de premsa amb els titulars i fotografies de portada dels diaris. Llegim al Menorca. Asome xifra en 40.000 les places de lloguer il·legal que s'aturen l'illa. La patronal hotelera demana supeditar les noves llicències a que es donin de baixa en la mateixa quantitat allotjaments pirata. I en cita el president Sebastià Triay, diu abans que augmentar l'oferta turística de Menorca fa falta ordenar-la.
1: Més de la primera pàgina del diari menorquí d'aquest diumenge, que ve il·lustrada amb una fotografia de l'Arenal de Sant Saura, es Mercadal, per dir que la calor rècord de l'aigua de la mà desplaça peixos i amenaça la posidònia espècies com la llagosta, han alterat el seu comportament mentre creix la mortalitat en coralls, diu, i encara quant a les festes locals, hi fa ressò a la portada del pregó de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries a càrrec del rector Joan Febrer.
0: El diari d'Ibiza també obre en clau turística, exposa que el Consell i els hotelers coincideixen en que el turisme familiar no perilla per l'increment del de Lutxa. El director insular de turisme, Joan Miquel Costa, xifra en un 25% el pas de visitants que venen en família i explica que Eivissa no és competitiva davant d'altres destinacions més assequibles, motiu pel qual els esforços se centren en atreure les famílies que es poden permetre els preus de l'illa.
1: A tot això, de segon titular, llegim que la patronal hotelera eivissenca dona suport a l'edificació en àrees de transició per pal·liar la falta d'habitatge i reclama més que les llicències d'obres s'atorguin en 3 mesos. El diari eivissenc, la foto de portades de la movida, la festa nit a Sant Antoni durant les celebracions de les festes de Sant Bartomeu.
0: Quant al periòdico, el seu títol principal és per una notícia que ja vos avançàrem ahir a Vietres en Ràdio, el de la detenció de 140 persones, narcos, diu aquest diari eivissenc, per part de la Guàrdia Civil en la seva campanya d'estiu contra el tràfic de drogues.
1: Secundàriament se'ns informa d'un tema que ara veurem és l'obertura del diari mallorquí també del grup Serra, l'última hora, i que nosaltres que un de cada 4 ciutadans de les Balears compra habitatge a una altra comunitat autònoma. I també, i aquesta és la notícia destacada de l'edició digital del periòdico d'Inca, la Figuereta, la Eivissa, està buida de ple a l'agost, és el titular, ha anunciat així també una restauradora d'aquesta zona turística que argumenta que els preus han fet que la gent no hi vagi.
0: Fem el vot a Mallorca, on l'última hora, com hem anticipat, quantifica l'èxode de població que aposta per anar a viure fora de les illes per l'encariment de l'habitatge aquí. Diu, fins a 716 residents adquiriren immobles a la península el primer trimestre de l'any. Els preus hi arriben a ser un 60% més baixos, s'explica.
1: Les illes segueixen en el punt de mira del gran capital hoteler amb Mallorca aglutinant algunes de les operacions d'inversió hotelera més rellevants de l'any. És una altra informació destacada de l'última hora a la seva portada. Comparteix protagonisme amb l'abans d'entrevista al president de CAEP Restauració que deixa dit que a risc que el sector caigui en mans estrangeres.
0: La foto de portada d'aquest diari és per una multitud expectant a l'Arenal de Llucmajor per l'incendi a un edifici del qual vos hem informat a l'informatiu. Alarma serenal per un incendi és la frase destacada que acompanya l'imatge. I el diari de Mallorca, sobre el mateix tema, la fotografia és d'un grup de veïnats refugiats del foc i el fum al terrat. El titular, sense complicacions, diu incendi en un edifici de Serenal.
1: El tema de primera pàgina del diari de Mallorca és pel negoci del tractament de residus a Mallorca. La intervenció del Consell denuncia ara els beneficis estratosfèrics de Tirme. L'adverbi de temps ara no és en va perquè el subtítol llegim que el concessionari ha mostrat la seva sorpresa davant d'aquest pronunciament. Diu que les tarifes es calculen de la mateixa manera des de fa 30 anys i que cada any, a més, es revisa la fórmula amb informes tècnics i econòmics abans d'aprovar-la.
0: I ara ràpidament fem un cop d'ull als diaris de fora de les illes. El tema de Ceuta i la migració sense control continua obrint edicions.
1: El País, davall d'una fotografia d'un grup de joves migrants que juguen al futbol a la platja del Trampolín, titula Ceuta, la crisi impossible que desborda el govern. Es refereix a l'endarreriment, per exemple, en habilitar espais on els nouvinguts puguin allotjar-se i a la pressió dels veïnats.
0: El Mundo, seguint la lògica de la seva línia editorial, en canvi, és molt més contundent, diu Sánchez, el president del govern, ha fet aigua en una situació molt perillosa. És el titular i la cita d'un dirigent socialista de qui no es desvetlla la identitat. No debades, en subtítol s'exposa, commociona el PSOE davant la inacció del govern a Ceuta.
1: I sobre la qüestió ceutí, l'ABC estira del fil de la responsabilitat política del Marroc, acompanyant una foto del monarca lauita signant documents, diu tot passa al Marroc per l'acord de Mohamed VI. En subtítol afegeix que el sistema implantat pel rei redueix la presa de decisions a un grup de fidels integrat per familiars, amics de la infantesa i companys de la universitat.
0: 8:37, això és el que diuen les portades. Arriben ara els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i IB3 Ràdio. El Real Mallorca juga demà a Los Cármenes davant Granada amb la certesa de que ja té un nou membre del primer equip. Es tracta de l'internacional polonès Adam Buksa, que a hora baixa va arribar a Mallorca. Davant les 4 va comparèixer a la zona d'arribada de l'aeroport de Son Sant Joan, on li esperava el secretari tècnic del club, Pablo Ortiz, així com el responsable de comunicació, Héctor Martín. Buksa és un davanter centre de tota la vida, un clàssic que ja té 30 anys i fa 1,91 m d'alçada. Bé, s'ha dit per l'unidense d'Itàlia fins a final de temporada i cobrirà el de vacant que deixa el primer equip Marc Domènech, que ja de forma oficial és jugador del filial de l'Atlètic Madrid fins a final de temporada. Sentint les primeres valoracions del polonès a la sortida de l'aeroport. Diu que ha escollit el Mallorca perquè és un gran club, és massa gran per ser segona divisió. També apunta que arriba amb la intenció clara de portar gols, victòries i ajudar l'equip a guanyar aquesta temporada i assolir l'objectiu de l'ascens. Lògicament, Buksa no entra dins el plan del que serà el seu entrenador, Luis García Fernández, que ja està centrat en el partit de demà a terres andaluses. I amb molt de respecte al Granada i al seu tècnic, José Rojo Pacheta.
4: Que es un equipo muy reconocible. Creo que el míster lleva tiempo ya trabajando. Es un míster con muchísima experiencia, un muy, muy buen entrenador, que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que pues está claro que todo el tiempo este que lleva en el banquillo del Granada, en este caso, los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada y bueno, pues va a ser un equipo peligroso.
3: Curiosament, dels equips que han baixat a segona, Girona i Oviedo han arrencat força malament, amb només un punt sumat dels 6 que s'han jugat. Dos teòrics aspirants a l'ascens que no caben ni molt manco d'arrencar. Luis García ho recorda, la segona és una altra història, ben diferent a la primera divisió.
4: Hoy en día en segunda división no juegan ni los presupuestos, ni el nivel de los jugadores, ni no juega nada, no juega nada. Tienes que competir cada día como si fuera el último porque cualquier rival está preparado para hacerte daño. Cualquier rival hace cosas bien y en el momento de que tú no estás al nivel, te ganan. Por eso yo considero que es muy importante centrarnos en nosotros mismos, competir cada día mejor, seguir mejorando, hacer autocrítica y mirar siempre hacia adelante.
3: Tampoc ha tingut cap inconvenient reconèixer que al seu equip encara li queda molta feina per fer per arribar al nivell que hi vol.
4: Nos queda mucho, muchísimo, muchísimo, porque es normal, porque es que esto es un proceso, es una forma para algunos jugadores seguramente diferente de entender el juego, pero lo tomamos de manera natural y sobre todo lo tomamos sabiendo que estamos en ese proceso, que el jugador lo va entendiendo poco a poco, que vamos a necesitar tiempo, que a la vez vamos a seguir compitiendo bien, porque creo que somos un equipo que compite muy bien.
3: Les paraules de Luis García, que també solidaritza amb Granada i la situació que està patint la seva població. De la segona jornada, recordem els marcadors, divendres es va jugar el Córdoba 2, Girona 1, i ahir, Oviedo 0, Leganés 1, Albacete 1, Real Sociedad B 2, Ceuta 0, Las Palmas 2 i el Dense 2, Cádiz 2.
5: Dilluns a les 7:30 torna Esports de Sant Joc amb el Granada Real Mallorca.
6: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
7: I disfrutem
8: d'Esports de Sant Joc!
5: amb els millors comentaristes.
7: S'han de jugar els partits, eh? No jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
6: I la participació dels oients.
5: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
8: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
3: El club de la nostra comunitat balear, que estan en la segona federació, apuren la seva preparació jugant el que serien pràcticament els darrers partits amistosos de pretemporada. Recordem que la competició comença en poc més d'una setmana, dues setmanes en concret. Divendres, parlant de l'Atlètic Balears, va jugar a Madrid, a Valdebebas, davant del Real Madrid Castella C, o sigui, el segon equip del Real Madrid. El marcador d'Atlètic Balears 2, o millor dir, Real Madrid Castella C 0, Atlètic Balears 2. I ahir, al camp de Matapinyolera, a Sant Sebastià los Reis, se va jugar el Sanse 0, Atlètic Balears 3, amb els gols de Raúl Caballero, Rubén Català i Álvaro. Sentim el seu tècnic, Òscar Troya, fent un balanç d'aquesta minigira per Madrid.
9: Bueno, muy buenas, ¿no? Yo creo que no son las de hoy, son las de hoy con la acumulación de ayer. Entonces, partido muy serio, partido muy difícil. Nos hemos enfrentado a un gran equipo que, bueno, yo creo que nos han sometido en momentos hemos sido protagonistas, hemos tenido muchísima pegada, hemos sabido sufrir y, bueno, muy contento con el bagaje, no en cuanto a resultados solo, sino que nos vamos a casa con 2-0, que era importante para nosotros, con 5 goles a favor y con unas sensaciones a nivel de juego general muy buenas.
3: Més amistosos, jugat a Camp Mises ahir, 1 d'Eivissa 1, amb el gol d'Alt del Jordi, Mallorca B1, 6 darrer test de pretemporada i primer empat de l'UD. Molt resultat, per cert, per un Mallorca B que, recordem, torna en guany a la segona federació. Jugat a hora baixa al Poliesportiu Municipal de Sa Pobla, Poblense 2, Constància 0. I en un triangular jugat ahir a Formentera, bons marcadors i contundents per part de Penya Esportiva, Inter Ibiza 0, Penya Esportiva 3, i també el mateix marcador per a l'inversa, Penya Esportiva 3, Formentera 0. L'Illes Balears Palma Futsal va superar ahir el Noia a la final del torneig Portus Apostoli per 2-9, després de que la primera part l'equip anfitrió es posés per davant en l'electrònic. Després, els gols d'Ernesto, per dues vegades, Lucao i Fabinho, abans del descans, varen donar la volta a l'electrònic i a la mitja part ja guanyava el Palma per 1-4. A la segona part, festival golejador dels mallorquins a Terres Gallegues per tancar el marcador amb un espectacular 2-9. Al final, triomf per golejades de l'Illes i valoracions al respecte del seu tècnic Antonio Vadillo.
10: Bueno, sensación es buena porque hoy hemos jugado al nivel de intensidad que queríamos, ¿no? Que era lo que pedíamos ayer, ¿no? Ayer jugamos bien, pero nos faltó un puntito de intensidad. Hoy hemos jugado bien con ese punto de intensidad más, ¿no? Y entonces contento en este sentido, independientemente del marcador. Pero queremos ser un equipo intenso y agresivo y ayer no teníamos esa sensación, ¿no?
3: En voli parlant del Coneta Balear Manacor, que ja no té el seu equip a la banqueta, Alexis González, però sí que té a Juan Méndez, també un altre argentí, en aquest cas el fill del mític entrenador Marcelo Méndez, que, si ningú no ho sap, va ser entrenador a la Superliga masculina del Palma Volley a mitjans del 2000, on va aconseguir un triplet en forma de campionats de la Superliga. Juan Méndez, la gran aposta de Club Manacorí per agafar les rendes d'un equip que aspira a repetir èxits amb una plantilla, això sí, pràcticament nova. El sentiu.
11: En la Liga, obviamente, el objetivo es establecerse como uno de los 4 mejores del país, y en la competición europea es a pelear y a intentar avanzar lo máximo posible, ¿no? Obviamente, la Copa es buscar llegar a la final. Yo no tengo ningún tipo de dudas de que con este grupo vamos a llegar ahí.
3: El club manacorí confia que amb l'arribada de Juan Méndez hi hagi un procés de continuïtat amb la feina de l'equip. Maria Antònia Perelló és la presidenta.
12: Nosaltres tenim aquesta confiança de que ha de ser una transició fàcil, només que canviem de persona, però nosaltres també confiem de que la feina que farà ell serà molt per l'estil, i així com l'Alexis va ser la primera vegada que va ser l'entrenador i mira els resultats que ha tingut a llarg termini, any darrere any ha anat pujant i pujant, jo crec, per què no, tornar a confiar en la feina seva.
3: Un fitxatge el de Juan Méndez que curiosament ve de la mà del seu predecessor Alexis González. I anem tancant en ciclisme. Ahir es va posar en marxa la 81a edició de la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge individual de 9,4 quilòmetres de llargària a Mònaco, sí, a Mònaco. I com no, l'eslové Tadej Pogačar es va posar el mallot vermell del líder de la ronda espanyola després de guanyar la crono. El mallorquí, el ritme es va entrar a 33 segons de Pogačar i està a la 50a posició a la classificació general. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
13: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
14: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
15: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
14: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
0: Vuit i 50, seguim a l'informatiu matí. Tres dels 10 carrers més cars d'Espanya per comprar un habitatge es troben a Mallorca. Encapçala el llistat de la sofisticació immobiliària el camí de Salinar, a Camp de Mar, amb 15 milions d'euros de mitjana. Segons l'estudi d'Idealista, els immobles d'aquest carrer, de poc més d'un quilòmetre, han incrementat només en un any el preu de compra 6 milions d'euros i han passat de 9 a 15 milions de mitjana. Això ha fet escalar els preus de Camí Salinar i l'ha convertit, ha passat de la tercera a la primera posició en el llistat de carrers més exclusius d'Espanya per comprar un habitatge. I això es nota en el dia a dia d'aquesta urbanització andritxola també entre els visitants.
16: He vist a la platja persones que fan ostentació, que tenen molts doblers, no en tenia ni idea, i sí, és massa.
17: It's too much.
18: I think Camp de Mar is a
19: és un lloc agradable perquè és proper a Palma, té uns voltants polits.
18: It's a lovely environment. It's one of the
19: trop que és un dels llocs més bonics d'Espanya.
18: Yes.
0: El carrer Mossa de Son Vida a Palma ocupa la quarta posició del llistat d'Idealista amb un preu mitjà de prop de 10 milions d'euros per immoble, mentre que a prop, també en aquesta urbanització, hi ha el carrer Vinicaubell en sisena posició amb cases de prop de 8 milions de mitjana.
1: D'altra banda, la casa més cara, segons pisos.com, és un xalet a la Costa d'Emblana, a Caldià. a la venda en aquests moments per 25 milions d'euros.
0: I el projecte de l'urbanització de Sa Pedruscada fa passes endavant pendent que Endesa acabi la dotació de serveis. L'Ajuntament defensa que les deficiències detectades durant la tramitació ja s'han esmenat i que després quedarà pendent la llicència.

0: correcte, els informes tant tècnics com jurídics són positius per part dels serveis de l'Ajuntament, doncs evidentment se donarà la llicència.
1: La plataforma veïnal Salvem la Pedruscada sosté que el projecte és il·legal i assegura que donar la llicència seria una temeritat perquè un dels judicis en marxa està vist per sentència i es podia resoldre en pocs mesos. Guillermo Muñoz, president de la plataforma.
2: Entendemos que lo lógico y lo más sensato sería esperar, uno, a sentencias y dos, a una revisión de todo ese procedimiento para ver si es correcto y al informe del Consejo Consultivo.
1: Salvem la Pedruscada segueix denunciant irregularitats, assegura que en un informe intern del 2025 l'Ajuntament mateix admet fins a 6 infraccions urbanístiques que sumen a les que duen anys reivindicant.
2: Informe de recursos hídricos, que nos diga dónde está, no hay. Informe de sostenibilidad económica, que nos diga dónde está, porque no aparece en ningún procedimiento. Y una serie de informes que son imprescindibles. Esta dotación de servicios es ilegal y habrá que rechazarla.
1: L'Ajuntament de Capdepera sosté, però, que aquestes infraccions s'han tingut en compte.
0: Simplement que el projecte tenia 6 deficiències. Ara, el que la constructora ja ha presentat, el projecte refós i visat, i en teoria, pareix que aquestes 6 deficiències doncs, ja s'han subsanat, però sí que està ara a urbanisme pendent de l'informe tant tècnic com jurídic.
1: Un dels aspectes que més preocupa a la Pedruscada amb la nova urbanització és el de l'aigua. Els veïnats diuen que no n'hi ha suficient i, a més, que no hi ha un informe hídric que garanteixi la sostenibilitat del seu consum amb els nous habitatges. Dijous feren un sopar solidari per recaptar fons per la seva causa.
3: Sant Lluís, a Menorca, ha tornat a celebrar aquest dissabte la travessa nedant entre l'illa de l'Aire i Punta Prima, una cursa que no es feia des del 2019. La mala mà ha condicionat, però, aquesta edició. Ramiro López.
4: 150 persones van nedar aquest dissabte a Punta Prima en el retorn 7 anys després de la travessa entre aquesta platja i l'illa de l'Aire. Per a decepció de molts, però, es va haver de cancel·lar la ruta que sortia des de l'illot. A causa del fort onatge, la cursa es va reduir a un circuit tancat de 1.000 metres, que va suposar igualment un repte, fins i tot per als més experimentats. Escoltam a David Simonet, guanyador de la travessa, i a Santi Mirapeix, segon classificat.
5: No esperava tant de nivell, però bueno, tot s'entreno que duim damunt i la preparació ha fet efecte.
6: I molt mogudet el mar, molt més del que sembla aquí. Unes onades bastant grans allà, i a la tornada amb el sol no es veia res.
4: També hi van participar altres perfils amb menys carreres a les seves espatlles.
7: És la primera vegada que m'apunto a una carrera d'aquestes i bueno, jo m'havia apuntat a la de l'illa a l'aire fins a Punta Prima, que em feia molta il·lusió, però bueno.
8: És la segona vegada que ho faig. L'any passat vaig fer una travessia al Port de Mou.
4: Una de les motivacions per recuperar la travessa era celebrar que aquesta reserva marina té una nova norma que limita la velocitat de les embarcacions a 10 nusos. Ho explica Aina Blanco, coordinadora del Fòrum Illa de l'Aire.
7: Volien que fos una espècie de celebració d'aquesta normativa, que al final era un consens popular, tirat endavant una mesura de gestió formada des del Fòrum de Illa de l'Aire.
4: La cursa s'havia de celebrar dijous, però les alertes meteorològiques van fer que es posposés. Això no ha estat impediment, però, perquè s'hagi convertit en el rècord de participació d'aquesta ruta.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: A Binissalem comencen a escalfar motors per a la verema que se celebra a principi de setembre. L'Ajuntament ha publicat un vídeo a les xarxes socials.
1: Un vídeo de presentació dels 25 candidats a veremadors i veremadores d'aquesta edició de la festa que fa 60 anys. Els joves expliquen, ara ho escoltam, les motivacions per representar el poble en la festa.
2: He tingut la sort de créixer vivint la veremada. I ara m'agradaria tenir l'oportunitat de poder-la viure d'una manera molt especial, representant el nostre poble.
3: Per jo, la veremada és recordar d'on venim, cuidar allò que ens han deixat els nostres predins i continuar fent poble tot plegats.
4: Soc en Joan Andreu Moll i un no tria on neix, però sí a on creix, i jo triaria mil vegades créixer aquí a Binissalem.
5: M'agradaria poder representar el poble que tant estim i que la meva predina em pugui veure la veremada. Visca la veremada!
1: Sabrem qui són finalment els

0: Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu. És dia de revetlla. A partir de les 6:30 de l'hora baixa, els cossiers tornaran a sortir a ballar amb el dimoni del poble, amb banya verda.
1: Una tradició que combina festa, herència cultural i també molta adrenalina, amb els més atrevits esquivant les fuetades, diguem, que el dimoni repartirà per tot el municipi. Malgrat el pas del temps, la festa continua ben viva i sentida pels montuïrers. Miquel Roté és un dels cossiers del poble.
2: Els cossiers de Montuïri significa tradició, família, amics, cap a la fi el que engloba festa i el sentit de ser una festa popular. Una festa intergeneracional que uneix des més petit fins a la persona més major del poble. Tots ho duim de dins i aquest dia la comunitat se fa valer i se nota.
1: La revetlla de Sant Bartomeu a Montuïri continuarà a partir de mitjanit amb les tradicionals rodelles a la plaça Major i també la revetlla musical a Es Dau.

0: Bon dia, són les 9. Repassam en aquesta hora els titulars destacats. Detectat per primera vegada a les Illes, una nova droga de disseny anomenada pols de mona.
1: És perillosa perquè crea una falsa sensació de seguretat i facilita conductes de risc. Bernadí Barceló, responsable del laboratori de toxicologia de Son Espases.
2: Totes són derivades d'un compost químic extret d'una planta d'Aràbia que ja es fa la síntesi a nivell de laboratoris clandestins, i per això es diuen catinones, perquè procedeixen d'una planta que s'anomena Cata edulis, i ara precisament acaben de detectar una d'aquestes substàncies.
0: Protesta al port de Pollença per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll.
1: Amb el lema volen tornar a nedar un moll, es denunciaran els constants vessaments d'aigües residuals i l'excés de trànsit marítim. L'Ajuntament exposa que ja s'ha adjudicat el contracte per redactar el pla director de clavegueram. Martí Marc, Batla.
3: Com un diagnòstic, per entendre molt del clavegueram de mort, que hi ha zones que estan correctes, zones no estan tant, però en plan d'intervenció específiques quan hi ha un problema, però també m'he deixat de fer un pla integral que realment doni resposta a les problemàtiques que hi ha al respecte, que a vegades són vessaments que a vegades són incontrolats, a vegades en funció de quan té qualque tap o quan té una moguda forta.
0: Els socorristes de Calvià denuncien que es vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fitxat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
1: Demanen ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions. Ariel Gauna, representant dels socorristes.
4: L'Ajuntamiento ha metido la pata fuerte porque las torres han gastado dinero público en torres que ya son obsoletas y no cumplen con la ley de riesgos laborales. Cuando tocamos el tema de la estación de la temporada, que es lo que a nosotros más nos interesa, y ha dicho no, el Ayuntamiento no tiene voluntad política de hacerlo en este momento y no lo vamos a hacer.
1: L'Ajuntament de Calvià no ha volgut redundar públicament sobre aquesta situació, més enllà del que va dir dimarts passat quan va qualificar els socorristes d'irresponsables.
0: El darrer any, els treballadors de Balears han realitzat 58.400 hores extres sense pagar, segons els càlculs realitzats pel sindicat Comissions Obreres a partir de l'enquesta de població activa.
1: És una xifra que representa el 47% de les hores extra realitzades. Els sectors que n'acumulen més són les activitats sanitàries i de serveis socials, el comerç i l'educació. José Luis García, secretari general a les Balears de Comissions Obreres.
5: A un moment on la patronal està molt obsessionada en el tema de l'absentisme, també els faria una reflexió, i és tantes hores extres, en el final són càrregues de feina en els treballadors i treballadores que finalment deriven també amb baixes per incapacitat temporal, fruit d'aquesta sobrecàrrega. No? Per tant, jo faria una reflexió entorn a és necessari fer tantes hores extres a la nostra comunitat autònoma? Nosaltres pensàvem que no.
0: I el sector del xàrter nàutic a Eivissa és pessimista pel que fa a l'actual temporada. Asseguren que pateixen problemes estructurals i que només els podrien resoldre amb la remodelació prevista del port de Vila.
1: La caiguda de reserves oscil·la entre el 5 i el 20%, diuen. Una reculada després del boom que va viure el sector en els anys posteriors a la pandèmia. Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica Pitiusa.
6: El producte del xàrter va funcionar molt bé durant els anys 20, 21 i 22. I el 23... què va passar? Va haver-hi molta gent que es va apuntar i ara mateix l'oferta supera molt a la demanda.
0: 9 i 4 minuts, tornem amb la informació actualitzada. A les 10 comença ara la Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu d'incorporar, Raül Valls, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com anam? Idò, aquí som un bon diumenge, quants?
0: Avui és 23 d'agost.
1: 23 d'agost, clar, que demà Sant Bartomeu, ara ho celàvem. Demà Sant Bartomeu, i nosaltres serem aquí fins a les 12 per contar-vos un pot de tot.
0: Sí, perquè avui tenim aquesta entre tu i jo a partir de les 11, però abans tenim dues hores més de programa. I bé, en el Dia Internacional, que són coses jo que m'agraden apuntar, de l'internauta. Me fa molta gràcia perquè dius, l'internauta, què és l'internauta? Dius, és una persona que connecta i navega per internet. Que això és molt estentís, perquè han passat fa anys que anem per internet.
1: Lo que és estentís és els dies internacionals, sincerament. Sí. Llevat des de la Pau i de 4 mesos, els altres els podeu eliminar.
0: Qualcú ho havia de dir.
1: És que anem a veure, és a dir, ja era dia internacional de, sí, no
0: de
1: sé,
0: tot, de tot.
1: De tot, de tot. Dia Internacional del Micro. Molt bé.
0: Exacte.
1: Del bocadillo també, no?
0: És que n'hi ha, i després cert que s'explicació i és el millor. De fet, mira, també
1: però
0: dia 23...
1: Però qui diu el dia que és aquest? Qui s'ho inventa?
0: Jo crec que...
1: Qui ordena que aquest dia sigui el Dia Internacional?
0: És mateix que fa xeròscops a les revistes.
1: Deu un beso per tu.
0: Saps?
1: No m'ho veré normal. Vull tant de dies internacionals. És a dir, és que perd valor. És que quan hi ha el Dia de la Pau... Clar, tenia un valor, perquè era el Dia de la Pau.
0: Dia de la Pau.
1: Per tot el món. Sí. El dia, jo què sé, contra el càncer. Perfecte.
0: Dia de la Dona.
1: Dia de la Dona, perfecte.
0: Són senyorats.
1: Però, sí, però...
0: Dia de Nadal.
1: Què passa? Llavors, tant de dies internacionals que és que perd gràcia.
0: Per ser gràcia.
1: Per ser gràcia.
0: I de fet, després se complica en sa vida, perquè diuen, no, Dia de l'Internauta, però això fa molt d'anys. I ja, ara ficarem Dia Internacional des hashtag. I el fiquen el mateix dia.
1: Ah.
0: I per cada...
1: Clar, perquè ja no hi ha dies. Hi ha tant de dies internacional que ja no hi ha dies.
0: No hi ha dies. I has de triar.
1: També,
0: la commemoració d'això de... Bé, hi ha mil coses. Drast. Una cosa de locos. Per cert, una salutació molt gran a en Pep Esberro, mallorquinista, perquè ahir mos va escoltar, perquè ahir vàrem entrevistar, i si no ho vàrem escoltar...
1: No era una boda.
0: No, sí, vàrem entrevistar a la seva neboda, que viu a Granada, per el tema dels terratrèmols i tal, que viu allà amb el seu home, i discutíem amb ell si podria jugar al Mallorca o no, aquest partit, que es disputarà demà. Finalment sí que se jugarà, però és que en públic i tot, o sigui, tot una monada.
1: Ja està.
0: Ah, tot molt bé.
1: Ha estat una remenada.
0: I li varen fer la broma a son pare de la criatura que creixerà i que serà mig mallorquí, mig granaïno, i de resulta que jugàvem i feien la broma de, bueno, a veure el nin si serà mallorquinista o si serà de Granada. I mos ha enviat un missatge que diu, la nina serà mallorquinista i d'Esberros, ja t'he dit jo, i riu. O sigui que... En Pep Esberro, que té molt clar que... Li haurà de fer una camiseta especial, és així.
1: Començant que som pare de la criatura, ja comença a xerrar mallorquí, té molt de número a la mallorquina.
0: Sí, perquè va dir bon dia, Va dir bon dia.
1: Clar.
0: I de què parlarem en aquesta primera hora? I d'un tema que és molt recurrent aquesta setmana, i és que ha caigut la facturació de soci, de la restauració. La gent no gasta, la gent bé, però no gasta en els restaurants.
1: No pot gastar, és diferent.
0: Sí, no gasta per això, perquè diu, jo he de fotre 50 euros ara amb un dinar i són 4.
1: Jo és que... Bé, avui tindrem en Juan Miguel Ferrer, president de restauració de CAEP. Jo li diré... I que em pensa d'això, i mos donaran les seves causes o el que puguin pensar que està passant, però a mi mos hem de replantejar si els preus estan un poc pujadets.
0: No, segur.
1: Perquè
0: segur.
1: Un enciam que costi, no sé, 20 euros...
0: Sí.
1: És un poc underperat.
0: Sí, i un cafè latte macchiato li poses un poc d'espuma per damunt, 10 euros...
1: Però te'n vas a un poble i per 6 euros menges un briac que està a 3 dies ple.
0: Saps
1: què t'ho vull dir?
0: Exacte.
1: Per tant, qualque cosa no quadra, criatures.
0: Però a part de restaurants, hi ha més comerços, no?, que també pateixen tota aquesta inflexió, tot això, i en parlarem amb en Pedro Miró, president d'AFEDECO. Tindrem una mica de veu del carrer, també, i Julio Bastida, evidentment, que mos du diferents temes de desastres succeïdors, i com a delegat d'aquest diari, sempre mos conta cosetes així d'una forma propera. I a partir de la segona hora també tindrem festes, no?
1: Sí, tindrem festes perquè Santa Margalida ja s'han de festa. Es diuen Santa Margalida, com és això? L'encén i Sant Bernat la paga. Això ja és mort, també.
0: Jo me sabia sa tornada.
1: Santa Margalida l'encén, que ja no encén res i Sant Bernat no paga, ja no paga res. La qüestió és que fan la Beata, a Santa Margalida, i allà anem a xerrar nosaltres, ni me ni maco, que en sa persona que representarà la Beata 2026.
0: I també parlarem amb en Xisco Grimalt, és un mallorquí, viu actualment a Alemanya i ha tret un llibre que es diu Cero Momentos Salvados. De què va això? Diu, Cero Momentos Salvados, una dosis d'humor per a deixar de fumar. Mos conta d'una manera alegre, xalesta i tal, com va començar a fumar ja pels 70, 80, EGB, quan tenia 14 anyets. Així com comences a fumar a una acampada, una sortida d'aquestes, un viatge d'estudis. I també parlarem amb en Quico Martorell, que avui mos farà diferents postres elaborades amb samadla. Tot relacionat amb samadla. Sí. I tindrem un entre tu i jo, això serà a partir de les 11. Avui amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i teniu un número de WhatsApp per si voleu fer comentaris.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Ara sí, 9 i 10 minuts, crec que ja podem començar.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: I ja sabeu que aquí a La Gran Vida parlant de tot una mica, no? I també d'aquest estiu que s'està fent llarg per molta gent. Persones que no tenen el millor vacances o gent que ho passa molt malament en sa calor. Però això és inevitable, no? Clar, estem en ple mes d'agost i ses illes estan plenes. Tenim una ocupació turística elevada. Continuem parlant de xifres rècord de visitants. Això sempre passa. Però hi ha una dada també que contrasta, no?, molt amb aquesta imatge, i és que bars, restaurants, locals d'oci asseguren enguany que estan facturant manco, que, per exemple, l'any passat, no? Les patronals del sector alerten, de fet, una caiguda d'ingressos en alguns casos que està arribant al 15-20% durant aquesta primera quinzena d'agost. I els turistes que venen no gasten tant. No només els turistes, sinó també els residents que venen d'altres parts d'Espanya i els propis balears. I, clar, mentre baixa aquesta despesa de clients, els negocis han de continuar fent front en aquest augment de preu també de productes, de costos, els salaris, i tot això és un problema. Clar, se n'ha parlat molt durant aquesta setmana i nosaltres també volíem posar un poquet fil a l'agulla totes aquestes qüestions, si ho volíem fer amb en Juan Miguel Ferrer. Ell és el president de Restauració CAEP i el volíem saludar. Juan Miguel, molt bon dia.
3: Bon dia a tots, com anem?
0: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. A veure, aquesta xifra, fins a un 20% manco en aquest cas de cobertura de costos, de cobro, és una xifra en quant a la facturació que és alarmant, s'esperava o no, per ser un mes com aquest d'agost?
3: Sí, de fer un matís, ara mateix la ponderada està damunt del 14%.
0: Un 14%.
3: A mesura que se va dient un 14%, que és el que tenim nosaltres ara mateix comprovat. Després se va com un peix, va crescant el peix i se torna més gros, cada any se té més quilos. Però no, ara mateix que constatem el dia 20, que són les cifres que tenim, no ho tenim actualitzada el dia 23 o el dia 24, sinó el dia 20, és un 14%.
0: Sí, està bé que se concreti per això, perquè hi ha diferents mitjans que, clar, 15-20, no, és un 14.
3: Sí, ara mateix és un 14.
0: D'acord.
3: És vera que hi ha zones de Mallorca que tenen un 20 i altres que tenen un 6. I n'hi ha alguns que, per exemple, que els hi va molt bé, per exemple, i altres que no els hi va tan bé, per la qual tu treus una mitja ponderada. Però la mitja estaria ara mateix que el mes d'agost està per davall d'un 14% en comparació a el que seria la capacitat de gasto o d'ingrés cara a l'any passat. Quins són els fets? Depèn de què se deu. Bueno, se deu que cada vegada venen amb menys dobbers els nostres turistes, degut a que els vols estan molt, molt, molt cars per poder venir a les illes. De fet, hi ha un rècord Alemanya té una estadística feta que es vol per quantitat de quilòmetres volats per preu. Mm. I estic que ara mateix el número 1 més car de tots és venir a Palma de Mallorca des d'Alemanya, que és algo inusual, perquè teníem una quantitat de vols molt barates per anar a Alemanya. Per la qual entenem que en juliol d'agost inclús la baixada d'alemans és més potent, i si li afegim el problema que tenen de la recessió i la quantitat de despidos que ha hagut en els darrers dos anys en l'automoció i en molts altres sectors punters industrials d'Alemanya, doncs encara preocupa més. Això ha creat que han tingut un clients per totes zones d'Europa, molt més mesclats, han tingut moltes més famílies que mai, la qual ho celebram, perquè està molt bé que com a destí tinguem famílies i tal i qual, però, clar, com més famílies tinguis, la capacitat de gasto encara és menor. Perquè, clar, tots sabem el que és tenir nins i tu no és el mateix que una parella vengui i puguin celebrar i gastar ells que no que tenim que venir tota la família i doncs has d'anar controlant el gasto. Hi ha moltíssimes raons, hi ha motius d'economia, de macroeconomia, hi ha motius de lo que ha deixat de venir d'un client o ha reunit un altre, hi ha motius del mateix propi temps, de lo millor de ser que hem deseat de que lo que ha fet durant el dia, que també ha armat moltes dinars. Si anàvem altres mesos, per exemple, juny, juliol, varen ser afectats per uns mundials, que mundials de qualque forma sempre afecten en negatius a la restauració perquè ningú sopa mirant un partit de futbol o sopa normal. Mm. És una altra classe de sopar, és un sopar de més picades, un sopar amb més mirbis, és un sopar que realment no vas a sopar per veure el futbol. Vas a un bar o a un restaurant a veure el futbol perquè vols estar acompanyat de gent i vols ser a tu, però no realment se perd aquell fet d'anar a sopar. Mm. És una conseqüència sopar, però no és que vagis a sopar. Aleshores, bueno, hi ha moltíssimes raons perquè aquesta cada temporada és una temporada distinta i diferent, però sí hi ha una tendència, que aquesta tendència és que s'està menguant la capacitat de gasto dels nostres clients que arriben. I també va en relació, en correlació amb els residents. Per què? Perquè, efectivament, tot ha tornat més car i cada vegada tenim els dobbers justos, tenim els dobbers que tenim, i nosaltres no tenim tot més dobbers per poder gastar més, tenim els dobbers que tenim. I, lògicament, nosaltres, com a primera trinxera del consum, que som els primers que notam, perquè notam que se fa una cervesa menys, o que se fa un postre menys, o que només se demani un plat, o que no, en vez de venir 5 pits d'un restaurant i només hi ha dos, tot això ho notam els primers, doncs tot això te va durant a una fatiga, un cansanci d'estic enmig que està caient. Ja ho vam notar l'any passat, i aquest any anem en tendència cap a baix.
0: A veure que feim molta incidència, no?, amb aquest turista alemany, per el problema que tenen al seu propi país, a la seva economia, que estan gastant pràcticament un pressupost molt elevat en allotjament i amb els vols. Què és el que més vos preocupa a vosaltres, en el sentit de que si es visitant bé, però pràcticament tot s'ho gasta, tot el seu pressupost en transport i tot això que deim de l'allotjament, el benefici que deixa el conjunt d'aquesta economia local és menor. Això és una cosa puntual o és una tendència també provocada perquè els preus de restaurants són més elevats que mai?
3: No, jo crec que és una tendència. Són més elevats que mai, però perquè tot és més elevat que mai. Estes festes de la compra, estes vols, tot està pujant. Quan nosaltres pujant damunt s'inflació, pujant damunt els gastos, compram els mateixos productes que poden comprar al supermercat. Compram la mateixa matèria prima. Tot puja, nosaltres pujam, i ningú restaurador està satisfet de pujar reus. Lo que hi ha qualcú que entenc que ja pues, pugui abusar, però el client és suficientment intel·ligent per cribar i filtrar a on vol i on no vol anar. Hi ha gent que triomfa i ho fa bé, hi ha gent que fa molt d'esforç, però a mi cap restaurador, exceptuant qualcun que faci feina poc mesos i que vagi a màxim, però ningú restaurador per norma, o l'àmplia majoria, no està content en pujar preus perquè sap que perd clients. Pujar preus no és positiu per ningú. Nosaltres no estem condicionats a pujar preus perquè tot no es puja, però el mateix que jo a les companyies aèries entenc que estaran pujant preus perquè Esquerra no està per nivells en la crisi de petroli que hi ha, i entenc que totes les pues, són conseqüència també de tots els gastos que puguin tenir. Aleshores, hi haurien de veure els paràmetres. Nosaltres som possiblement de l'ajudor més dèbil d'aquesta cadena de grans jugadors i som un col·lectiu de pimes i d'autònomos i de petites famílies i petites empreses que es dediquen a això amb moltíssima dedicació, amb moltíssimes hores, i patim intentant no pujar aquests preus, intentant tenir contents els nostres clients, però hi ha moments que ja no queda més remei. Claro, això fa que tinguis menys repeticions. Per què? Perquè no t'ha quedat més remei que multiplicar els costos teus de matèria prima. Però no només ha pujat l'energia, ha pujat el conveni laboral, que és correctíssim, perquè si puja la vida han de pujar els sous. És que tot és una correlació d'una macroeconomia inflacionària. Uh-huh. I nosaltres el que demanaríem, que tu me demanes quin és el teu desig, com ho podríem arreglar? Pues nosaltres hauríem d'entrar a una economia deflacionària, de començar a tenir preus cada vegada més baixos. Com se fa això? Pues han de començar a baixar, és un tema macroeconòmic, ha de començar a baixar després de l'oli, a l'energia, a tot, de forma i de manera que no se trasladi a la cadena de valor de la matèria prima. Uh-huh. I si la matèria prima no es baixa, nosaltres podrem baixar preus.
0: Juan Miguel, hi ha una qüestió que sempre genera debat, eh? I n'han xerrat, anava a dir 20 anys, no, fa 30 anys que se'n parla, és que estem passa volant. És tot inclòs. Continua fent mal la restauració de determinades zones?
3: Sí, clar, lògic, sí. Jo crec que la cadena de valor de Mallorca, sí. Fa mal perquè és una cosa que realment hem de permear. Que sigui permeable l'economia i passi molt més capilars, realment només se queda en tropeació i hotel o avion, bueno, tropeació d'avió no és el mateix, i aleshores, hores, claro, no aquest bé no, el que seria l'economia circular aquí deixa de funcionar. Per la qual nosaltres, considerant que un destí com a Mallorca, creiem que, lògicament, cada un ha de fer, cada un baixa les escales que en vol i que seva fa el que trobi, però no, nosaltres que la restauració si no es perjudica sol inclòs, sense cap dubte. Mm. Hi ha moments sí. Que és positiu, perquè sol inclòs sols d'unes qualitats tan baixes i tal que seguien en el final i m'hi deixen sortir un dia a sopar i passar gust. Yeah. Però, bueno, són excepcions. Realment, en altres, sí, no es fa mal.
0: Clar, comentaves el tema de que ningú vol pujar preus, no?, en els seus restaurants. No és el mateix menjar-te un berenar per 20 euros que per 6, 8, no? I hi ha moltes diferències. Però arriba un moment en què tenim dues opcions, no? I les dues, a lo millor, no són positives. És a dir, una seria pujar els preus i arriscar-vos a perdre clients, o mantenir-los i no guanyar tant. Què està fent ara mateix la majoria del sector?
3: Les dues. Estan aplicant les dues. Hi ha gent que no li queda més remei que dir, mira, jo faig feina per un marge i jo no, jo he de pagar treballadors, he de pagar personal, he de pagar un quin lloguer escàs, he de pagar, i jo estic dispost a sacrificar la meva vida i la de la meva família, però com a mínim he de guanyar aquest d'on ves, però igual, si puges preu i no me'n calcú, s'ha greu, però jo espero que he de vendre, i és superlobable. I l'altre dia hi ha persones que diuen, no, jo vull aguantar, però aquest aguantar és perquè tenen una situació o perquè són propietaris i ja no poden lloguer, o perquè hi ha més membres de la família que ajuden, o perquè tenen horaris més reduïts i li poden sortir números. Ha de cercar la seva fórmula, perquè si no, si perd el bé d'aquell home, no podrà aguantar aquella empresa. Mm. Aleshores, aquell equilibri són equilibris molt, molt fins que cada una de veure com els pot dur. Està clar que no han tancat negoci. L'any passat n'han tancat 300 i pico, i aquest any, ara no sabré dir quina cifra, us podré valorar més de novembre, però calcul que jo anirem pel mateix índex de tant. Vol dir, en un moment donat, que l'equació del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable, i és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa se replanteja el seu futur i què pot fer, no? Perquè t'ha de valer la pena.
0: Ha dit que l'any passat s'haveran tancar 300 negocis i que per novembre tindreu xifres semblants?
3: Sí, 300, quasi 60, 364 per les altres. I aquest any sabrem, sí, sabrem com va aquella tendència. Passa per tot, és per un problema de rentabilitat, hi ha jubilacions, hi ha canvis de model de negoci, no tot és negatiu ni que tombe, no ho és, però si vas veient més a més, any a any, vas veient que, clar, no, jo crec que no tothom està preparat per muntar ni un bar ni un restaurant. És molt més complex, hi ha moltes més variables. Antigament deia, bueno, munta un bar. O sigui, no ho recomanaria. Possiblement després tot més variables de costos. És un negoci complex, difícil. amb moltíssima manipulació, amb moltíssima intermediació, i que per arribar al plat en final i cobrar-lo i poder-lo pagar al final de mes d'una feina considerable, o sigui, una feina dura.
0: En el final tothom fa malabarismes, no? No només el restaurador, també la família que se'n va a un restaurant i que ara el que fa és... I també t'ho vull demanar directament, si això l'heu vist, no? Comparteixen més plats, se demanen, no se demanen entrants, descarten el postre, sí, ja farem un gelat després...
3: Ja estem contents que puguin venir i que puguin celebrar i que poder seguir seguint aquest eix social que som per pobles... dels barris, de les zones de platja, doncs que nosaltres podem tenir un lloc a celebrar, saps? Jo crec que és el fons del Mediterrani, de poder estar amb la família i tal. Jo crec que nosaltres hem de seguir fent aquesta funció. Nosaltres, mentre venguin, estem contents i els donarem el que on puguin arribar. I el que, si han de menjar menys, han de menjar menys coses, però a tots li surten, tots estan contents i a nosaltres li surten el número. Nosaltres hem de seguir, i ens hem d'anar adaptant, i hem d'anar adaptant les cartes, potser les porcions, potser la forma de pensar. Hi ha una part d'adaptació important. Nosaltres no volem perdre clients, volem tot el contrari, volem que venguin.
0: Quan sents que una persona se'n va a Astúries una setmana i que no se pot menjar tot el que li serveixen només per acabar de tapes, què penseu? Com ho fan?
3: Bueno, ho conec bé, Astúries. Ho conec molt bé perquè té negocis allà. Per la qual cosa, te puc donar una... tenen una matèria prima i una cadena més baixa que nosaltres. Jo crec que Astúries deu estar entre un 11 i un 12% de compra menys que nosaltres, per el tema d'insolidar, que també hi ha molta gent, que nosaltres tenim un mateix preu de pensa. No és vera, nosaltres tenim un preu de compra totalment distints. Hi ha una precarietat aquí important per tenir el poblament insular. I després tenim un altre conveni d'hostaleries, un conveni molt més baix, i també tenim una altra sèrie de gastos, jo crec que són potser 70-80% més baixos. Tot això te du que tu puguis cobrar per aquell plat en més de... que millor que te costaria 22, però en les Astúries te'n va costar 15. Clar, de 15 a 22, doncs hi ha una diferència insubstancial. Però al final el restaurador guanya el mateix, que és el que jo m'agradaria que poguessin entendre les persones que avui no s'escolten. Al final és un tema d'umbral de rentabilitat. Quina putada, i així ho dic així, em sap greu, així en viu i en directe, quina llàstima que tenen que ser 7 euros més cap per plat per guanyar el mateix que aquell senyor d'Astúries.
0: Ja, perquè la gent ho entengui, perquè tothom pensa que jo me'n vaig a menjar una hamburguesa i he de menjar 25, per 25 euros i perquè hi ha patates fregides, no? Quant diries que han augmentat els costos d'un restaurant durant aquests darrers anys? Però no sé si teniu xifres concretes d'un preu mitjà d'un restaurant. Sí. I què és el que més ha pujat, diria, sobretot, d'aquests costos?
3: Després del Covid, és quan comença a pujar i després ho accentua a Ucrània, la guerra, pensant que han passat el Covid i que dic, bueno, això comença a estar tranquil·litzat, aquest moment inflacionari d'impressió de dobbers i de missió de deute, on començàvem a perdre valor adquisitiu de tots els ciutadans. Després de la guerra d'Ucrània s'ha tornat a cercar altres una excusa per cereals, i ara comença la guerra d'Iran i no són venen els seus fertilitzants i els combustibles, per la qual nosaltres durant aquells 7 o 8 anys molt fotuts i s'ha pujat més d'un 60% dels costos de compra. 60%. Tu has de pensar que un menú que se venia antes per millor 16 euros o 18 euros o en primer i segon i tota la vida, ara que hem de tenir restaurador per treure la mateixa rentabilitat que abans, potser té que vendre 26-28 euros. Claro, ja no és aquell menú espanyol que tots estem acostumats, ja és una espesa important. I que, home, aquell restaurador guanya el mateix.
0: Dona la sensació que ara mateix tot queda en mà de la imaginació, tant des que compra com es que ven. Es que va a un restaurant com es que servirà un menjar, no? S'han de fer cuca de veles de qualsevol manera. Té una solució concreta? Sé que n'has comentat, però creus que això té marge de millora real?
3: Jo crec que, deflació, hem de deixar de testar amb sistemes inflacionaris on els nostres sous, cada vegada el que guanyem, cada vegada podem comprar menys. És un problema del mateix de la vivenda. Se te poso un exemple d'economia. Un apartament a Mallorca fa 30 anys, de 100 metres, costava, anem a posar, 12 milions de pessetes. Ara mateix aquell apartament de 100 metres val 500.000 euros.
0: Sí, està clar.
3: 12 milions de pessetes serien 70.000 euros a 500.000. Si ho haguessis comprat amb monedes d'or, el valor de so, de fa 30 anys, no hagués costat aquell pis 4 monedes d'or. Avui, aquest pis te costaria 3 monedes d'or.
4: Ja.
3: Increïble. La vivenda no és que... És que el que hem perdut és el poder adquisitiu degut a la inflació. Jo no sé si és... és un impost invisible, si és la forma que nosaltres tenim de pagar la deute que emitim, des del bé que imprimim, però està clar que nosaltres hem tornat tot més pobres, amb menys poder adquisitiu, però per aquesta inflació galopant especuladora que no se repercuteix a tots, en els supermercats, quan anem a comprar cada dia nosaltres les compres, en el lloc quan surten, els clients nostres que venen negocis, això és la realitat.
0: I d'on parlat amb en Juan Miguel Ferrer, que és el president de Restauració CAEP. Avui és diumenge, la gent fa reserves, o heu fet una reserva per anar a un restaurant. Enhorabona, si podeu anar. I enhorabona, sobretot, també restaurants que avui fareu, intentareu omplir el vostre restaurant. Amb aquesta xifra, que hi ha negocis que poden tancar, i poden ser uns 300, 360, si és... són els mateixos números que l'any passat.
3: En què va contra, t'ho podré dir, però sí, si segueix la tendència l'any passat, això seria sempre que s'està valorant.
0: I doncs moltes gràcies. Gràcies per contar-ho sobretot així d'una manera més planera, que és el que necessitem també en aquest programa per entendre que seguim vegi que tot no és blanc ni negre, que hi ha matisos, hi ha grisos. Moltes gràcies.
3: Gràcies i bon dimoni a tots.
0: Gràcies.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: 9 i 33 minuts acabant de conèixer aquesta situació, no?, de la restauració, però tota aquesta inflació i aquesta pujada de preus, Raül, no només afecta a bars i restaurants, perquè aquests mateixos turistes després surten a comprar, no?
4: Clar.
3: I entren a botigues, compren o no, i sobretot miren. Jo ahir vaig anar a un lloc, no farem publicitat, però perquè no fa falta. Però la veritat és que la gent és vera que fa voltes, però comprar costa molt.
4: Però te refereixes a comprar alimentació o comprar...
3: No, souvenirs, vosaltres...
4: Això, souvenir.
3: I no parla souvenir més clàssic, per dir-ho de qualque manera.
4: Flamenca,
3: sinó, no, me refereix que el millor aquest que fas a mà, que fas bosses a mà, més fet ja. A mà. Més personal, no?
4: També t'he de dir una cosa. Hi ha molt de souvenir,
3: sí,
4: que tot és el mateix, comprat en el mateix xino de Sant Castelló.
3: Ja.
4: Vull dir.
3: Ja, canvies el toro per una sargantana.
4: M'entens? Jo sé perquè vaig anar a comprar 300 ventall per consell, vaig anar a un xino del carrer de Sant Castelló i quedar estorat de la quantitat de desverats que se venen.
3: No
4: hi havia tot un carrer que es cobria d'haver gravat. Hi havia tot un carrer que eren perdius. I no eren perdius de Montuïri, eren perdius de cuques.
3: De cuca.
4: No ho entenem.
3: Exacte, no, no,
4: jo vaig quedar estorat, vaig dir, però i això què significa? Un que eren tot imants.
3: Res.
4: Que hi havia un que volien ser ensimada i no ho era. Bé,
3: no
4: un
3: era.
4: Desastre.
3: Un desastre. I d'ara que he quedat la cosa simpàtica, ja poden saludar en Pedro Miró, president de Fedeco. Pedro, molt bon dia. Com està?
5: Hola, bon dia.
3: Què tal?
5: Vicepresident.
3: Vicepresident, això.
4: No fos cosa, t'enganxin.
3: No, exacte.
5: Ei, no, ho hem deixat clar, això.
3: Vicepresident. Mem, acabant de sentir aquesta... No, és president de SACAEP, i clar... en el comerç també teniu la mateixa sensació de que tot és molt car, que tot és impossible, tot és cada vegada més difícil. Què en penseu?
5: Bueno, mem, tots els productes, molt de productes, han tingut una pujada forta. Tenim els gastos generals que ens han pujat, el lloguer, perquè cada dia està més cars. Darrerament, la darrera vigilia que ens ha fet el govern ha estat la pujada dels autònoms, que si pagaven el mínim de 300 o 12 euros cada mes, pues amb un bon dia hem passat a pagar 450.
4: Aquí anem, ara anem. Ara va dir, Pedro.
5: Un 50% més, no? Llavors, jo què sé, afegim el llum, tu ho deies, has de posar l'aire condicionat, si no, el fill meu entra dins el client, quina calor, més algo perquè hace mucha calor, no? Tu ho deies, aire condicionat, llum. Joder, no baixa dels 400 o 500 euros, com a mínim, de llum. Tu comences a sumar i dius, joder, doncs tinc que pujar un poc de preu, perquè si no ja fer feina per les balisses, en el final.
3: Ja.
5: Fer feina per res. Què passa? Els preus no estan baratos. Jo reconec, no estan baratos. Però què passa? Que els altres anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% total, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Alemanya, és qui més gent mos envia aquí a Mallorca. Llavors, tenim que els vols no són barats. Venir d'Alemanya no costa 2 euros. Anar i venir. No tenen descompte de residents, aquesta gent. Aquesta gent paguen. Els hotels, ni te cuento. Els alquilers vacacionals, ni te cuento. Què passa? Que si ara jo vaig a fer un suposat que un té 1.000 euros per anar-se'n de vacances i de 1.000 euros m'entenc que hi està 800 entre hotel i entre avion. Però tu dius, me'n queden 200. I què faig jo amb 200 euros una setmana? Ah, ha de fer brilleries, eh? Pues ahí sí. Està. Sí. Ahí està. S'esquit de la qüestió que tenim els allotjaments. Digui-li del que vulguis. Estan cas. És que jo l'altre dia feia un número i deia, una família amb dos infants que siguin un poc majors i els pares vulguin una mica d'intimitat, que ja fan dues habitacions. Mm. Què val una habitació? 350, 300 euros a un hotel de 4 estrelles. 3, 4 estrelles, 3, a mes d'agost, val això. Ara imagina't una setmana, ja en tens 5.000 d'hotel. Sí. Després t'anàs de agafar un avió, per 4.000 euros els desventilaràs. Ja en tens 8.000. On anem? Què és això? Aquí, si volen turisme bo, sí, però és que ja s'ha parlat un preu. És que els qui verdaderament el millor gasten el petit comerç és el turisme mitjà-baix. Perquè els alts, clar, ja se'n van a Nesborn i se'n van allà i gasten i fonen i els hi donen igual. Però de que no n'hi ha molts, no viurem tot aquests, no molt basta.
3: Ja. I nosaltres... I els mallorquins, els residents, que com ho feim per comprar i comprar menys, també?
5: Els mallorquins encara són així que compren. En el meu cas, en el meu negoci, els mallorquins són així que compren. Els residents són així que compren. I molt mantenim, jo, en el meu cas particular, gràcies als residents. Jo no he vist destruir-me, en el meu cas. Mm. Ara, els altres no ho sé. Jo tenc producte turístic, clar que entenc. Però el producte turístic enguany està un 50%. La família, jo tinc estadístiques de ventes, d'articles, per famílies, per proveïdors, per tal. Llavors, avui, en aquest moment, estan el 50% la venda d'article turístic. Yeah. A Mallorca, això, en el meu cas. Els altres no ho sé. Tenim estadístiques de... Jo, per exemple, tinc estadístiques de majoristes de fabricants de la península que venen aquí. I és que menys, el més bon al lot de tots està en un 10-15%. Menys. Mm. És que menys. I qualsevol zones, hi ha la zona de... Ahir me van dir la zona del Cudi, sí. Port, Playa de Muro, tot allò. Fible, amb 25 i un 30 segons aquí, eh? I el que ha dit de la casa de restauració, és molt greu. És molt greu, perquè els restaurants estan igual. Jo vaig a les altres dies a Cala Rajada, i hi havia un restaurant preciós a Sant Moll, una monada guapíssim. Hi havia tres taules. Clar. En canvi, hi havia un d'unes amàquers que se n'anaren a un súper que hi havia per allà darrere, a 50 metres, venien encarregats de bocadillos, carregats de cerveses, tenien dues amàquers, dues sombrilles, quatre o cinc amàquers, eren sis, dinaren de bocadillos, que s'havien d'estar 50 euros. Pues això.
4: Clar, és que aquí hi ha aquesta història. Per una banda, no sé si han arribat a un límit en el sentit de que ja hi ha molts de molta oferta, tant de restauradors com d'altres tipus de negoci, però també la proliferació de multitud de supermercats, de petits supermercats, que en el final venen de tot, i per tant també la gent, clar, entre pagar potser 20 euros per una ensalada, s'estimen anant allà, paguen 4 i se l'enduen i se la mengen a la platja. Vull dir que, clar, això a lo millor, quan tu dius, si vas sumant els gastos d'un viatge, i de si hem de retallar d'aquí és de la manera més fàcil, perquè l'avió no poden fer res per rebaixar-ho i l'hotel tampoc, per tant, és l'únic que poden retallar.
5: Exacte, i llavors també hi ha un tema que mem, no vull ferir ningú jo, però l'alquiler vacacional ben regulat i ben fet, no estan dolents. Perquè si t'hi de vacacional, d'acord que hi ha un pis a una zona que hi ha gent visquent i potser les 4 de matí de dimarts munten la cuerga i ja l'han fotuda. Però amb unes condicions estrictes, se'n venen aquesta mateixa família que t'he dit que se gasten 8.000 euros en l'avió i l'altre. En canvi, se'n venen aquí, lleguen un pis, 2.000 euros, se'n van al Mercadona, al supermercat que vulguis, fan una compra, 300 o 400 euros o 500, i mengen tota la setmana. Ja. I després tenen també per anar a pasturar, a fer una excursió. Les excursions, ahir me van dir a un hotel que la venda d'excursions està en un 50%.
4: És que això és un altre punt que jo m'agradaria arribar en el sentit de les excursions, perquè sempre mos queixam moltíssim de que hi ha massa cotxes de lloguer, que tot això. Però és que no fa tant d'anys, jo record que per anar, no ho sé, a les Coves del Drac, o anar a Formentor, o anar a Valldemossa, anaven a l'hotel, agafaven a la gent, se pujaven tots un bus i se'ls enduen a Valldemossa. Veien a Valldemossa, menjava el que havien de menjar, bevia el que havien de beure i tornaven. Molt bé. Ara no. Ara cada un lloga un cotxe per anar-hi. Per tant, se munta un espollo que tenim muntat avui en dia. Per tant, alguna cosa la millor haurien de fer, perquè, clar, és que això de les excursions va a menys, perquè, clar, cadascú va en el seu cotxe.
5: Exacte, i clar, el cotxe de lloguer, segons quin, fan promocions i fan ofertes, ja que baratíssims, i aquest també és un problema. Hi hauria d'haver una revolució mínima en els temes, de manera tal que la gent incidís més en el transport públic, anar fent excursions a les coves, però te'n vas a Valldemossa, te'n vas a aquella obra, te'n vas a una excursió. I que tinguis temps per anar-te'n a dinar un puesto i un preu que fos assequible. Només si fos un preu assequible i un poquet de regulació, això aniria més bé. Pensa, és una opinió personal que potser tothom no pensarà igual que jo, ja ho sé.
4: Evidentment, però bé.
5: Però aquí un poc, nosaltres el que demanem com a FEDECO és, diguéssim, seure en moltes parts que som, diguéssim, afectades per tot això. Tots, hostaleria, comerç, tots, no? Tots els patronals que hi ha. I xerrar, bonament, opinions, què faríeu, què vos pareix que poden millorar, què hem d'intentar. Ojo, el turisme aquí ho necessitem. Alerta, molta alerta amb això. El turisme és la nostra fàbrica de cotxes, com dèiem, segons on. El turisme és la nostra fàbrica de conserves, segons on. Alerta, perquè antes hi havia manacor, perles i hi havia mobles, i ara, enfilaven collats totes les madones de dins els pobles, i ara no,
3: Ara tenim un museu del calçat, o sigui, ja és un museu.
5: Exacte, i a Inca què? A Inca quantes sabates se fan? No. Quantes fàbriques queden de sabates a Inca? Sí. I qualcú diu que són sabates fetes a Inca, Déu sap on són fetes. això és una altra.
4: Del mateix que fa els imants en el polígono.
5: Exacte, això és com ho dic vosaltres, si jo en conec un que té moltes tendres i tal, i igual, cago en d'ell, a Chinatown, allò, un moment, escolta, siguin serios. Pues aquí és on hem de xerrar.
4: Pedro, m'he fet fan teu ara.
3: Sí, ara sí. Pedro, una cosa, per anar acabant, en Juan Miguel Ferrer mos deia, de Sacaep mos comentava que l'any passat varen tancar uns 360 restaurants, que enguany la cosa pot anar per aquí. Clar, ja parlarem per novembre, però en tema de comerços també n'hi ha, no sé si manegeu xifres, que vos diuen...
5: No, d'aquest tema no, el que passa és que sí manegem molta gent que... per relevo generacional tanca. Això sí que és un problema. Això és un altre problema que el govern ha fet aquest programa d'Iberrelleu, la conselleria de Comerç i Indústria, però no acaba de... Se n'ha fet qualque operació, però no acaba de...
4: Perquè fa pereix haver de pagar tant d'impostos per fer feina, i ja està.
5: I les hores que hem de fer, fill meu.
4: I això mateix.
5: I les hores que hem de fer, per tot ell, el rellotge no existeix.
4: Aquí anem, això és el que té, i tothom vol...
5: Un autònomo no existeix el rellotge. El rellotge és torgel, no el mires, si el mires, no. Va malament, eh?
4: M'ho heu de comptar nosaltres, que ho som. Això és així. Però, escolta, la qüestió és que sempre ha d'haver gent amb empenta, gent valenta, que tregui les castanyes i que ho pagui els sous, perquè si no, no avançaríem. Pedro, moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies.
5: A vosaltres, una abraçada. Adéu.
3: Adéu. Adéu. Adéu.
1: Tres ràdios, diversitat.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
3: Seguim aquí, les 9:47 minuts, tenim 12 minutets per parlar amb en Julio Bastida. Molt bon dia, com estàs?
7: Què tal? Bon dia a tots.
3: Delegat d'Hockey Diario i amb moltes ganes de saber què està passant. I a darrera hora una notícia molt dolenta.
7: Sí, tenim moltes notícies de darrera hora. Una d'elles és que acaba de morir un jove de 30 anys de nacionalitat marroquí. Anava en una moto, anava també amb un jove de 25 anys, anaven tots dos dins d'aquesta motocicleta, per el carrer Cardenal Rosell, a l'alçada número 74, perquè la gent s'ubiqui, això és el coll d'en Rabassa, i en el cap de cantó, on hi ha el club de boxeo d'en John Tornado, que és bastant conegut allà a la zona, ha perdut el control de la motocicleta, anava tot sol, la moto anava tota sola, o sigui, no ha hagut cap altre vehicle implicat, ha perdut el control, s'ha estavellat contra el mur, la façana d'aquest club de boxeo, i pareix que ha mort a l'acte, segons ens diu policia local i els serveis sanitaris, ha mort ell i el jove de 25 anys que anava amb ell està traslladat a l'hospital de Sons Pares i el seu estat és greu.
3: Bueno, idò, cosetes que van passant. Un altre tema, hi ha una concentració de bandes llatines per veure qui la té més llarga i xerrant de la ganíbata.
7: Sí, hem de dir que...
3: Què està passant? Que la gent va amb maquetes per el carrer.
7: Hem de dir que això sí que és preocupant. Ahir vespre, damunt les 9 del vespre, carrer Marquès de la Sénia, o sigui, ben...
4: Centre,
7: un lloc molt conegut, a Marquès de la Sénia, la gent va començar a cridar la policia nacional, la policia local, de que hi havia joves de 15 i 16 anys que duen machetes, però machetes com els pares, no? O sigui, jo recoman avui que, per favor, tothom entri a okbaleares.com i veurà el vídeo. Tenim el vídeo. O sigui, fora bromes. El vídeo ho veu clar. Un lot de 15 anys amb un machete, que és com un espasa, que li està donant a l'altre, que està en terra, i comença a córrer darrere ell. O sigui, és increïble.
3: Però machete talla, no?
7: Sí. I ganivets i de tot. Havia de tot. Punyos americans, tenien de tot. Què passa? Que els conductors que anaven en aquell moment s'aturen i comencen a separar la gent. De fet, un dels que està gravant atura el mòbil, ja s'atura la gravació, perquè se'l va ajudar a separar la gent. Perquè el que veu és que són nins de 15 anys que s'estan donant ganivetades.
4: Mare meva.
7: Què va passar? Que els transeunts que hi havia per allà, els conductors que s'ho varen de ballar i que ja va arribar la policia, varen començar a follir i han detingut, hi ha un detingut de 15 anys, o sigui, el detingut té 15 anys, hi ha tres ferits que han hagut d'anar a l'hospital i s'estan cercant la resta de la gent. Què pareix? Que això ve d'enrere, d'un dia enrere, que havien quedat aquestes bandes llatines que s'havien enfrontat entre elles i havia el que se diu la típica quedada entre bandes per saldar comptes. Hem de dir, com bé comentat moltes vegades, que ara ja no se diuen bandes llatines, ara se diuen bandes juvenils, perquè, segons la policia, és un argot policial que hi ha, estan rematriculats. Perdó. Són aquests que són d'origen sud-americà, tots són d'origen sud-americà, com sempre han estat, però que com que han nascut aquí ja a Espanya, els fills, ja són espanyols i, per tant, se consideren banda juvenil i no se pot dir banda llatina.
3: Tot està molt bé, però on te cries, tu ets...
7: Encara que això se diuen rematriculats.
3: Tu t'has criat un entorn de persones que varen venir de fora. Ja està. Bé, sí, va.
4: Jo no puc entendre com, havent nascut aquí, tenen aquesta idea de banda llatina, vull dir. No ho han vist en el carrer, no ho han vist en el dia a dia.
3: També.
4: Vull dir, no ho puc entendre. Per tant, aquesta gent, qualque cosa ho han de fer, perquè això va com a més. no?
7: Va sí. més, i és cert que la policia cada vegada que intervé en aquestes bandes se troba machetes, ganivets i tal. Jo no vaig amb un ganivet pel carrer.
3: I tampoc és normal que si hi ha un problema de trànsit, que a vegades anant nerviosos i un diu pega un crit o pega una pitada, que tu no puguis pitar un cotxe, que no te posa un intermitent, perquè els que van dins el cotxe són quatre mig de procedència llatina i tu vaig cagat de que vaguin armats. Però és que on vivim?
7: Jo recoman, jo crec que una imatge val més que mil paraules, que per favor tothom entri i ho vegi, ok, Baleares, està a la segona notícia, i que ho vegi. Ja. Que vegi el que ha passat i sobretot el més preocupant i el que li preocupa més a la policia és que té 15 anys. És que són el lot de 15 anys.
4: A mi el que més me preocupa és que no li passarà res. Això és el que més me preocupa, que no passa res. I això és el problema, que no passa res.
7: Tens raó. Fins a 16 no són... Ja sabeu que la llei del menor fins a 14 són inimputables, és a dir, no passa absolutament res. De 14 a 16 és molt lleu, o sigui, és una estiradora, i a partir de 16, sí. És a dir, que tu de 14 a 16 anys te fiquin en espineret, has de matar qualcú. Si no, és molt difícil que hi vagi en espineret.
3: En el que sí que li ha parat ha estat una predina que va deixar el seu nin durant uns minuts, ella diu 10 minuts, però sembla que va ser un poc més, i perquè hi havia un nin que de matinada va començar a pegar bells o cridar en el balcó d'un quart pis, i la predina en el final que l'han detinguda perquè, com se diu això?
7: Abandona de mena.
3: Abandona de mena.
7: Hem de comptar...
4: Era una predina, jo havia entès que era un predic.
7: Era la predina. No, el

0: vas a Policia Nacional, per el balcó comencen a xerrar en Sonin, una policia, era un agent femení, comença a tranquil·litzar en Nin, li comença a demanar, en Nin que la seva predina l'ha deixat, que està tot sol... Bé, imagina, vol que se va armar allà. El veïnat diuen, no, és que aquesta dona ja a les 11, això era l'una de la matinada, a les 11 del vespre ja va fer el mateix i en Nin plorava en el replà del pis, van haver de cridar sa mare, diuen els veïnats, i ja va haver de venir sa mare, sa predina, que havia sortit un moment, bé, que ja era, que ja ho havia fet. En tot això, ja volen tomar sa porta i arriba sa predina, que diu que fa 10 minuts que havia partit. I diu, però si nosaltres duim aquí una hora, com pot ser fa 10 minuts? I en el final va acabar detinguda aquesta dona per abandono del menor. Perquè, evidentment, tu no pots deixar un nen de 3 anys tot sol a un balcó, perquè si aquest nen passa per... cau, doncs imagineu-vos la gràcia.
1: I sa mare, o son pare?
0: Segur que sa mare li va deixar a sa seva mare, a sa predina del nen, el nen, perquè tenia de tenir altres coses. També vol dir que...
1: Sobretot les situacions d'aquestes famílies.
0: Ara,
1: perquè, clar,
0: ara, aquí...
1: Això no és ni mig normal.
0: Aquí has donat... no són famílies normals i corrent com tots mos pensem.
2: Mem, tenis...
1: Ja ho diuen. Déu dona faves aquí no té barram.
2: Exacte.
1: I d'allà ja està.
2: Exacte. Però jo me la sabia en castellà, però no, m'ha agradat. Tenim un temazo que li hem de fer seguiment. Avui tenim 4 minutets. La madame i el tricornio. Raúl, así destapó la Guardia Civil la trama de sexo, dinero negro y poder en Formentera. Hem obert un serial. Això serà millor que Dinastia.
0: Això és bueno, això és Netflix.
1: I Formentera són 8.000 persones, vull dir, que es va de trobar.
0: Això és Netflix.
2: Poden començar en capítol 1, avui.
0: Capítol 1, un guàrdia civil s'enamora de té a una madame d'un petit club, d'un prostíbul, s'enamora d'ella i se fan per ella.
1: Ah, bueno. Bé, fins aquí.
0: Aquí, normal. Ja bueno, molt normal no és, però
1: bueno. Pot passar.
0: És l'únic prostíbul que hi ha a Formentera. Però ja ha passat, ja vos podeu imaginar el que ha passat per aquest prostíbul. Si s'esperen d'aquest prostíbul xerrassin, perquè a més diuen que ha famós... Això ja ho aniran comptant.
2: Jo a vegades pas per un... Si pas per davant un pit, perquè la persona que surt se pensi que l'ha reconegut. Però això és una altra cosa meva.
0: Aquesta és bona, eh?
1: Sí?
0: Bé, què passa? Que sa UCO de la Guàrdia Civil, sa UCO, ja després de tot el que ha passat a Zapatero i tal, ja és coneguda la UCO. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil de Madrid fa una investigació, perquè evidentment hi ha un Guàrdia Civil implicat. Què passa? Que era el prostíbul que tenien allà explotació sexual a les dones, era un autèntic desastre. Vivien les dones allà, dormien en terra, en estripol, fent un desastre. Havien de treure cada una 1.000 euros per dia en clients, si no, els expulsaven. Bé, era un autèntic desastre. Nicoleta Etxamada.
1: Sí.
0: I el guàrdia, després van ser detinguts. Evidentment, va venir la Guàrdia Civil i els va detenir a tots. També en els fills d'aquesta Nicoleta, que eren escatadors oficials, i al final se van enamorar també de dues prostitutes i se van fer por ahí tot. O sigui, allà era tot quedava cara. Què és el que ha passat? Pues, evidentment, que ara aquesta investigació policial de la UCO ha tret tots l'expedient i tot el sumari. I en aquest moment és quan nosaltres hem tingut accés en aquest sumari. I allà hi ha de tot. Allà, els pinxazos, el que se diuen, el que no se diuen. I aniran comptant, poc a poc, dia a dia...
2: I les converses no tenen preu.
0: Les converses no tenen preu. Però que jo només te dic una cosa, i és que aquest guàrdia se va enamorar d'aquesta madame, però allò va ser Can Boom. I diuen, i apareix per el sumari, que tenia molta, molta activitat, hi ha fotos i tot en el sumari, molta activitat aquest... prostíbul d'estricorni que estava a Formentera, entre ells qualque famós.
1: Home, Formentera i famosos, estiu, Formentera, famosos, això va unit, i ja si li ficam a la Guàrdia Civil i a l'Estricornio, mos queda una pel·lícula d'en Torrente fantàstica.
2: Però, vamos, o de Pajares i Estés, o d'aquella època, també.
1: Bueno, sí. I d'horres...
2: Estarem pendents, Julio, moltes gràcies.
0: Sí, està pendent.
1: D'aquest nou capítol. Sí.
0: D'aquest nou capítol de la Madame i el Tricornio.
2: La Madame i el Tricornio, poden dir així, a partir d'ara, la Madame i el Tricornio.
0: Sí, i vos dic, i vos assegur, que donarà molt de què xerrar aquest... Sobretot les converses. Els pinxazos, ja sabeu que quan hi ha pinxazos telefònics, perquè si gent, els nostres oients ho sàpiguen, quan hi ha pinxazos queden registrats dins el sumari. I una vegada que el sumari ja passa a disposició judicial, totes les parts, servit,

0: víctimes, el fiscal, tal, tenen accés a aquest sumari. I és aquí quan els periodistes, habitualment, solen agafar, mos cau aquest sumari damunt.
1: I no, temazo. Moltes gràcies, Julio.
0: Fins la setmana que ve.
2: Gràcies.
1: Molt bé, i de nosaltres tornarem d'aquí 5 minutets, mos queda un minutet, un poquet de música, però a les 10 i 4 nosaltres seguim, que mos queden encara 2 hores i 3 minuts de programa.
2: Exacte, després tornem amb tota l'actualitat aquí a La Gran Vida.

0: Bon dia. Un motorista, una persona que circulava amb una motocicleta, ha mort i una altra ha quedat ferida greu en un accident de moto avui de matí al Coll d'en Rabassa, a Palma, sense que hi hagi cap altre vehicle en principi implicat. La informació del SAMU 061 no especifica si el mort era el conductor o la persona que anava d'acompanyant de paquet. En qualsevol cas, sí que sabem que, per informació de la policia local, facilitada per l'Agència Europa Press, que el mort tenia 30 anys i que el ferit greu en té 25. També ha dit la policia que la principal hipòtesi d'aquest sinistre és que la motocicleta ha sortit de la via del carrer i ha impactat contra un mur, fet que ha provocat la mort instantània d'un dels ocupants i les ferides greus de l'altre. I en aquest moment, i al marge d'això, l'actualitat passa també pel port de Pollença, on els veïnats del Moll, també altres pollencins, estan convocats a concentrar-s'hi per demanar solucions urgents a la degradació de la qualitat de l'aigua de la mar, del litoral, que denuncien, així com també per protestar contra l'accés de trànsit marítim a la zona. Álvaro Alonso, el company de redacció, és al passeig de Vormà. Álvaro, bon dia.
1: Bon dia. A punt de començar aquesta convocatòria d'arrels marines sota el lema Volem tornar a nedar en un moll. Unes 50 persones ja són aquí i no atura d'arribar gent. Arrels marines, com bé deies, denuncia la pèrdua de la qualitat de l'aigua per mort dels vessaments d'aigües residuals, l'accés de sediments provinents de les platges artificials, el fondatge il·legal i l'accés de trànsit marítim. Una situació que, com assegura el seu portaveu, Josep Vives, ha fet que molts veïnats deixin de freqüentar aquest litoral.
2: Fa molts anys, és a dir, jo no som tan gran tampoc i nedava aquí de petit i és vera que amb 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegueram que està totalment obsoleta i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins. Però t'ho dic, fa 20 anys la situació no era com ara.
1: Per revertir la situació, reclamen un pla director de clavegueram, regular el fondeig, renaturalitzar l'espai i limitar la velocitat de navegació. Proposen que aquestes actuacions es financin amb l'impost de turisme sostenible. La jornada combinarà la reivindicació amb activitats lúdiques com carreres de flotadors i jocs de platja. El plat fort serà una cadena humana com a acte de protesta.
0: Gràcies, Álvaro Alonso, des del port de Pollença, amb motiu d'aquest acte de protesta contra la contaminació marítima, també contra l'accés de trànsit nàutic al litoral pollensi. També és reivindicativa avui, per ser la jornada pels socorristes de Calvià, que fan vaca, tot i que amb el 100% de serveis mínims establerts no es notarà quanta falta d'efectius. Insisteixen en reclamar a l'administració municipal que ampliï el servei que presten de manera subcontractada, tant en temps com en espai. Diuen que hi ha platges sense socorrista on l'any passat hi va haver ofegats. També denuncien problemes o incompliments quant a la normativa de riscos laborals. I un darrer apunt en clau també laboral, perquè el sindicat UGT ha denunciat públicament els serveis mínims fixats justament per l'Ajuntament de Palma, en aquest cas per la vaga convocada per demà a la Canera per part dels treballadors de la Canera palmesana de Sonreus. Amb aquesta informació no hi ha temps per res més. Tancam el butlletí de les 10. Més informació a l'emissora pública i Betra Ràdio quan siguin les 11. Fins després.
3: Més informació a ivetresnoticies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Les 10 i 5 minuts, benvinguts, si vos incorporeu, bon diumenge i endiumenjats. Sí. Raül, tu, avui, un diumenge, o sigui, ja ara és per xafardetge, vas a la platja o no?
2: Jo no.
1: Tu no hi vas, eh?
2: No, jo no.
1: No hi vas?
2: No. Jo som de terra endins.
1: Val.
2: I no vaig a la platja.
1: O sigui, interior i...
2: És a dir, vaig a la platja a l'hora de dinar, si hem de dinar a la platja, qual...
1: Home, no, sí, això molt va bé tot.
2: Però no, això d'anar el diumenge a la platja...
1: Això de torrar-te i quedar-te en el sol, dues o tres hores, i després anar a dinar,
2: no? Ja m'hi has vist. No. I això que estic negre, però no has d'anar a la platja, vull dir, no.
1: Ahir vaig anar per la zona de Son Servera, em van dir, no, no passa res, Son Servera, i res, l'aigua estava com molt remoguda i tal, però vaig passejar, això que veus les casetes i tal, i això va ser el meu...
2: També.
1: Ni m'havia ficat dins l'aigua. O sigui...
2: Ah, veus, clar. Ah. No, jo, a més, jo ara demà ja acaba l'estiu, eh?
1: Sí, perquè l'estiu quan t'acaba?
2: Pues concerts i concerts, dia 24 d'agost, quan fem els focs de Sant Bartomeu, ja ha acabat l'estiu.
1: Ah, sí?
2: Ja has de comprar les coses per anar a escola, sí. Ja com que comença l'any una altra vegada, de comprar una agenda nova, aquestes coses.
1: Quan tothom va al campo, s'ha acabat.
2: Sí, perquè nosaltres ara, després de Sant Bartomeu, sí, ja mos queden dues setmanes, com aquell qui diu, i ja començam amb les festes dels nostres veïnats, el Vinçalemès, el Vermà. Sí. I ja el Vermà ja és de tardor, ja no és d'estiu.
1: Ja. I mira, avui en el Comodús xerrarem amb gent jove que mos parla d'aquestes cosetes, aprofitant que hem parlat dels preus, de tot el que ha costat tot, de joves que no poden assumir segons quins costos quan van a un restaurant, de si vos estimeu més tenir arena per dins el banyador o quedar-vos sense aire condicionat, que és pitjor per vosaltres, no? Cosetes així. Si viatgeu durant l'estiu, si vos estimeu més platja o piscina. Per cert, platja o piscina?
2: Piscina.
1: Jo també, és veritat que no és tan còmode, i si no la tens tu has d'anar a cal un amic, però sí, és més net. Idò, sí, començam amb el Còmodus.
0: Còmodus, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
3: Però és inassumible per ser gent jove, no... Sí, nosaltres ara que hem estat quasi estudiant i tal, i no se pot permetre ser gent jove com nosaltres estar pagant 30 o 40 euros per un restaurant. Sí, jo que estudio de fora, ho noto moltíssim de xerrar amb amigues meves i tal, que també són d'altres comunitats autònomes, la diferència de preus. Jo ja estic acostumada a pagar 3 o 4 euros per un cafè i ella es veu bo com que és impossible. O sigui, que estem a preus, no... No se pot.
1: I per relaxar-nos i que tingueu un bon dia, vos vull demanar una cançó que vos agradi a vosaltres. La podeu posar d'acord si veureu, basta una. I nosaltres la posam.
4: Sí, Drogba, de 21 Pilots.
3: Sí.
1: Com que està enregistrat, se m'anirà a solla, però... Moltes gràcies.
3: De res.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu. I tenim aquesta cançó que la podem posar així per baix, que vaig sonant, però hem d'escoltar més testimonis. I una cosa que vaig plantejar també era a veure si la gent... Què li fa més ràbi? Si quedar-se una hora baixa un vespre amb aquesta calorada sense aire condicionat o passar hores amb serena dins els banyadors. Saps quan t'has de conduir, que ara anar pels peus i per tot i no t'has pogut llevar serena? I jo també vaig demanar per aquestes qüestions.
5: A mí no me gusta el calor.
1: El calor. Es lo que diu tothom, ¿no? No me gusta el calor.
5: Es inaguantable e inasumible. De cada año es peor.
1: I per ser calor, quines coses has arribat a fer?
5: ¿Qué he llegado a hacer? Pues quedarme en mi casa para no ir a la playa porque está masificada y no te puedes bañar.
1: Ara que has dit lo de la platja, què t'estimes més? Arena dins el banyador o dins el biquini o quedar-te sense aire condicionat a casa teva? Has de triar.
5: ¿Qué prefiero?
1: Es una pesadilla, en qualsevol cas. Yo podría soportar millor.
5: Lo de la arena, pero lo del aire no.
1: Es aire no, ¿eh? Aire acondicionat que funcioni encara que tinguis arena per tot.
5: Sí, completamente. Encara prefiero ser arena. Yo sense aire acondicionat no puc estar.
1: Sí, que, vamos, que lo de l'aire seria... No. Teniu aire acondicionat a que vostre?
5: Jo sí.
6: No, jo no.
1: Com ho fas?
6: No, jo tinc ventiladors a que meva i ja està.
1: El ventilador, a vegades, no? Remou l'ambient i és com...
6: No, sí, sí, però bé.
1: Respires a tu mateix, quasi.
6: Ja, ja.
1: ¿Qué preferís, tener arena en el bañador o quedaros sin aire acondicionado durante un día?
7: Yo me quedo con aire acondicionado.
1: ¿Prefieres tener el aire acondicionado?
7: Prefiero. Este año ha sido todo día y noche con el aire acondicionado.
1: Hoy es el mejor día en tiempo, ¿eh? En mucho tiempo.
7: Pero hace calor, aunque está un poquito menos, pero hace calor. Pero este año hemos pasado con el aire acondicionado y hemos ido menos a la playa.
1: I si sou de viatjar durant l'estiu, on aneu? Seguiu cercant la calor o vos estimeu més cercar el fred? I de res, què vos queda d'estiu ara? Teniu planificat un viatge, no?
8: Sí, de fet sí, me'n vaig de viatge ara la setmana que ve i de fet estaré unes 3-4 setmanes de viatge.
1: Groenlàndia, Islàndia, va passar fred?
8: No, me'n vaig a León, bueno. I després venc aquí, estic un dia, no arriba un dia, i me'n vaig a Itàlia.
1: Farà calor, però serà una calor més seca.
8: Sí.
1: I a Itàlia on?
8: Nàpols.
1: Val, bueno.
8: Vaig amb la família a Nàpols, i això, me perd el primer dia de classes.
1: Per tot hi ha coses de Maradona. I tu faràs qualque viatge?
9: No, ara ja estic treballant hasta septiembre, i luego ya comienzo el superior de cocina, también, y ya, bueno, luego va a Barcelona a ver la familia, y ya está.
1: Molt bé, però l'estiu, per alguns que acabarà ara quan acabi el mes d'agost, no? Setembre, però així com està l'aigua, serà més complicat deixar d'anar-hi, no? Si tenim bon temps. Però com bé deia en Raül, jo també penso igual, mos agrada més la piscina. I d'aquesta parella resulta, ell té piscina. I ella, la Lota, diu que li agrada més la platja. Clar, que tira més? És que té la piscina o ella, en aquest cas, que li agrada més la platja? I com ho feis? Com vos organitzeu? Avui toca piscina, avui que feis un quadrante, com ho feis?
10: No, algun dia nos apetece una cosa i... pues eso.
1: Per tu, lo millor i lo pitjor de la platja?
11: Lo millor, saigo. La mà. Lo pitjor, s'arena, segurament. O quan va sense sombrilla.
1: Vale.
11: Per el sol, que pega sí. Molt fort.
1: Quan te la deixes, eh?
11: Sí.
1: Ostres, i ara... I en el teu cas, la piscina, lo millor o lo pitjor?
10: No le encuentro nada malo.
1: Tots els avantatges.
10: A lo mejor el cloro, los ojos.
1: És privada o és comunitària?
10: No, és privada, és privada.
1: No el mollis, eh? Sou més de piscina o de playa?
11: De playa.
10: Jo de piscina.
1: Aigua dolça?
11: Aigua salada.
1: I vos posau d'acord?
11: No. Sempre anem a la piscina perquè a ell no li agrada la platja.
1: A tu no t'agrada la platja, per què?
10: Por la arena, por la sal, se me hace muy incómodo.

0: Molt bé, i de qüestions que mos explica Seyent. Seyent és més de... Ai, bueno, està molt equilibrat.
1: No té clar.
0: Si tens un bon amic i una bona piscina, és més còmode.
1: La veritat que sí, perquè si la tens tu, és una feinada de fer una piscina...
0: Això és com
1: la
0: de sa barca. Millor tenir un amic que tingui barca.
1: Exacte.
0: Molt millor, molt millor. I de res, de sortint de Saigo, i després d'una petita publi, tornarem per les festes de la Beata.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, jo.
5: Sí, psicològic. Però,
4: quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Una passejada per Mallorca amb Raül Vall.

0: Ara, en qualsevol moment, podria aparèixer en Raül Valls, des de Santa Margalida, perquè ja tenen Beata, i jo no sé...
1: Ai, Déu meu!
0: Jo no sé, ara mateix, si tu has anat molt per Santa Margalida, tu, que estàs de festes...
1: Sí, però jo sí, he anat.
0: Quina és la teva relació amb Santa Margalida?
1: Bueno, no, puc contar tot.
0: Això no.
1: No tot se pot contar.
0: No, tot el que sigui comptable.
1: No, tot no se pot contar. Però el que sí que se pot contar és que vaig gairebé cada any que he pogut, he anat a les Rebel·les, a les festes de Santa Margalida, llavors les gates caldat, que això ja quan t'engeguen, que t'engeguen aigua.
0: Sí, d'acord. Sí.
1: Sí. I llavors la Beata, llavors dia de la processó, que és el dia clau, no?, de tota la gent de Santa Margalida.
0: Jo m'imagino, no?, la primera vegada que varen dir anem a tirar aigua, perquè aquí no se'n va ningú.
1: Està bé.
0: I menys si se'n van d'una...
1: No, està bé, està molt bé, està molt
0: està
1: divertit.
0: I de la Beata, i de, ja la tenen, no? Ja tenen Beata.
1: Ja tenen la Beata d'enguany, a més, com sempre, ho podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Televisió, i nosaltres volem conèixer una micona més qui serà aquesta Beata 2026, sí, qui representarà aquest personatge tan important, i per això avui és en altres.
0: Exacte, que no només sortir amb el vestit i amb processó, sinó hi ha un sentiment, hi ha una història darrere sempre.
1: Ara sabrem, perquè crec que té moltes feines, eh?
0: Sí.
1: Els donen moltes de feines. Sí.
0: I dona'm a saludar-la, sí. Que segur que té lió. Cristina, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàs?
0: Molt bé. I tu què tal? En diumenjada, i no sé si en diumenjada en tots els sentits, o sigui, deus anar ja vestida...
1: Tot preparat, no?
0: Tot preparat, eh?
2: Tot preparadíssim, molta il·lusió, la veritat.
1: Escolta, entenc jo que el fet de ser el personatge de la Beata de Santa Margalida no només és el dia com a tal, sinó tota la feina prèvia que du, no? Conta-mos un poc, sí, com és.
2: Sí, és molta feina prèvia. La veritat és que durant molts mesos previs la gent del poble, bé, molt de col·lectius fan que tot surti rodat aquell dia, ens reunim i clar, perquè tot surti. Som molt de col·lectius, és el col·lectiu de dimonis, col·lectiu de caces monges, xeremiers de tota Mallorca, pagesos...
0: Cristina, Anna Cristina Cladera, parlam amb ella perquè és la Beata de Santa Margalida 2026, però clar, la gent, segurament molta gent no ho sap. Per què i com se designa la Beata cada any? Després ja parlarem de la teva emoció per ser tu, però quines condicions s'ha de reunir per ser la Beata?
2: Per ser la Beata has de ser, evidentment, del municipi de Santa Margalida, tenir més de 18 anys, amb un màxim de 30, i haver participat vestint per diferents personatges d'aquesta processó, i en el sext any ja te comença a comptar un punt, i així cada any, i així com més anys, més papers i més possibilitats de que te toqui.
1: És a dir, no només val dir ara en guany ho vull ser i no participar mai, sinó que ha d'haver una trajectòria, no?
2: Ha d'haver una trajectòria, sí, passant per diferents papers.
0: Quina edat tens tu, Cristina?
2: Ara 27.
0: 27. I te quedaven 3 anys. Hi havia...
2: Me quedaven 3 anys.
0: Te quedaven 3. Ja notaves aquesta tensió o no hi pensaves?
2: Del primer moment, de quan vaig tenir 18 anys, ja hi ha tensió, perquè som moltes que m'ho presentam i dius, no me tocarà mai, però mira...
1: Tu un guany has tingut la sort de ser elegida, però els altres anys t'hi has presentat i no has estat elegida.
2: Exacte. M'hi present des del primer moment i no vaig ser elegida.
0: Que bé.
1: Clar, ja dos comptes, me queden 3 anys, quan no me triïn en guany, ja també me queden 2 oportunitats, i si no, una, no?
2: Sí, sí, sí. És que totes estem molt nerviosos quan ja veiem que
1: s'apropa
2: el final.
0: És que quan t'has dit 18 anys mínim, però màxim de 30, dic, aquí hi ha rapinyades, a lo millor.
1: És que sí, això de sí, els 30 són els 9-20, a Santa Margalida no val, no?
0: No.
2: La veritat és que fa molta pena, les al·lotes que tenen 30 i no
1: han pogut ser-ho.
2: I no han pogut ser, sí.
1: Bueno, no només estàs implicada tu, sinó que això implica a tota la família, no? Perquè, clar, s'han de preparar, tu has dit, ha hagut de passar per diversos personatges prèviament a les edicions anteriors, i entenc que s'han de fer vestits, s'han de preparar una cosa i una altra, has de participar, jo què sé, en muntar carrosses, en moltes activitats. Però enguany, que s'ha en clau, com ho feis en això dels vestits? És a dir, és cosa de cada any el mateix, o vosaltres teniu cadascú el seu?
2: Sí, bueno, tenim dos dies que m'han de vestir de pageses, que això cadascú té el seu, però sí que el que és la representació de la Beata, tenim un vestit que té mateix cada any, que la persona que li toqui és aquest.
0: I com és aquest vestit? Com és?
2: Bueno, representa el que és una monja, i amb diferents capes, la blanca i la negra, amb una corona de flors a dalt, una medalla, i bueno, una monja clàssica de tota la vida.
0: Quan te varen dir que tu series la Beata, que varen sentir, varen dormir aquell vespre, com va ser aquest moment?
2: La veritat és que enguany va ser molt diferent perquè me va pillar fora i no vaig estar presencialment, però sí que ho vaig fer en directe per videotrucada. I quan vaig sentir el meu nom va ser... Bé, me va posar la pell de gallina, molta emoció.
0: I supos que molta responsabilitat també, no? Perquè surts en el poble, la gent està pendent. Què és el que te fa més il·lusió?
2: Bueno, el que me fa més il·lusió és... Bueno, crec que totes ens fan la mateixa il·lusió, sigui el paper que representis, de sortir de casa de monges, perquè els dimonis t'esperen, el poble t'espera, la família... I és una barreja de emocions impressionants.
0: I d'aquí uns anys, quan tinguis el doble, tu diràs, jo vaig ser Beata 2026. Això és guapo, també, no?
2: Sí, molt guapo. És un honor per representar el poble, perquè el que tenim no és una festa, és un sentiment que vivim des de petits.
1: Clar, i jo dic una cosa, a la teva família hi ha altres personatges, no ho sé, qualque germà, el pare que faig de dimoni, sa mare fa de, no ho sé, cadascú fa qualque cosa, no?
2: Sí, el meu pare fa molt d'anys que és dimoni, i també un dels moments que espero més és que me trenqui una gerra.
1: Això t'anava a dir, perquè clar, si tens un germà o ton pare que sigui dimoni, haurà de trencar sa gerra i bueno, serà un d'aquests moments emotius, no?
2: Sí, més impactant, sí.
1: I sobretot per vosaltres, perquè clar, evidentment la gent que ho vegi per la televisió ho podran dir, que són família, que són pare, qui trenca solla, però bueno, ho podrem veure aquí, a IB3.
0: Perquè com és aquest moment de trencar la gerra? Perquè jo ho he vist i, clar, però t'agafes ara un guiri i poses la tele per primera vegada i veus aquell home que, pam, tira la gerra i dius, ara se'n posen nerviosos. Què representa aquest moment i com és?
2: Bueno, representa... Bueno, aquell renom de quan esclata la gerra és un so molt, que m'ho representa molt en el Vilever, que se m'ho fa de la pell de gallina. Així com la Beata alça la creu, és quan el dimoni trenca la gerra i està molt bé, és que ho sentim molt.
0: S'ha de ser del poble per tenir aquest sentiment. Teniu Exacte. Gent externa que ho ha adoptat de qualque manera, que ja de mica en mica s'hagi ficat dins la festa, o això s'ha d'haver nascut a Santa Margalida sí o sí?
2: S'ha d'haver nascut a Santa Margalida, però sí que hi ha molta gent de fora del poble que ve a veure mos i que mos ajuda d'una manera o de l'altra, perquè hi ha moltes coses a preparar per aquest dia. Hi ha molta gent a coordinar i...
0: I bueno, bé.
1: No, perdona, sí. Joan, t'anava a dir. Clar, quan passa això, tu després d'estrangers o qualcú que vegi a la televisió o que siguin allà, si tu haguessis de ser una persona que va a veure tot el que et s'ha colcada i de més, no hi participassis, on diries que l'han de veure? Per si gent que mos escolta ara de qualsevol lloc de ses illes, digui, jo vull anar a veure-lo en directe allà a Santa Margalida, on m'he de posar? On ho veig bé? On és la part guapa?
2: Crec que la part guapa és quan arribes a la plaça.
1: A la plaça de Santa Margalida.
2: Sí,
1: molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí. És quan hi ha més gent i on més se trenquen gerres. També hi ha després la trencadissa quan acaba la processó. Que això sí que no se filma, però és un moment molt preciós que totes les gerres que han sobrat
1: se trenquen, no?
2: Mòduls de trenquen.
1: Molt bé. Sí. Bueno, idò, res, esperam que sigui lleu aquests dies que falten, amb totes les feines que hauràs sí. de fer, i entenc també que tens altres actes on participar, que sí. l'Ajuntament te convidarà, no?
2: Clar, sí. Hi ha l'ofrena de flors, el pregó de festes, bé, una sèrie de moments previs.
0: Has pogut parlar amb la Beata 2025, per exemple, perquè te conti, te doni consells o t'expliqui, o no sé, a vegades...
2: No, però vaig tenir una amiga l'any 2022 que ho va ser i...
1: Ah. Bon consells. Oh.
2: Sí, me dona consells.
1: Bueno, sí, idò, Cristina, que vagi molt bé, que sigui lleu aquesta agenda completa que tenen tots aquests dies, i res, te veurem per IB3 Televisió fent aquest personatge de la Beata de Santa Margalida.
0: Exacte.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Bones festes.
2: Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
0: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
5: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Són les 10 i mitja, mos queda mitja hora més d'aquesta segona hora de programa i ja sabeu que avui tenim un entre tu i jo. Avui, per cert, parlarem amb una persona que està on fire ara a la ràdio pública. Ara feia un programa aquí, ara està cada dissabte, el podeu veure, a Xoro Baixes. I fa televisió en directe. Això seria una
7: mira
6: artista.
7: Per on, eh? Mira per on.
6: Mira per on, mira per on.
7: Mira per on.
6: Però abans d'això, farem un Tentol, eh? T'apareix.
7: Vinga,
6: eh?
7: No podem dir més coses,
6: no
7: ja.
6: No podem dir més coses, perquè
7: ja,
6: anem
7: si no,
6: donant...
7: Ja, si no, donar més telèfon, oi?
6: Sí, sí.
7: I d'on viu.
6: Exacte, sí. Podríem dir que es diumenge directe, però no es diumenge directe.
7: No, jo ho feia, diumenge directe.
6: Tu ho fas, diria, sí.
7: Sí, diumenge directe.
6: Nosaltres sí que estem fent ràdio en directe, i ara hem de parlar d'una qüestió molt entretinguda, ara veureu. Mireu, si vos dic, un llibre que se diu Zero Momentos Salvados. Ho diré bé. Zero Momentos Salvados, una dosis d'humor per a deixar de fumar. Ara pareixia que tenia un cigarro dins la boca, jo. Zero Momentos Salvados, una dosis d'humor per a deixar de fumar. I és que hi ha decisions que recordam sempre. És a dir, el primer amor, el primer viatge, la primera feina... la primera vegada que te van engegar de la feina. Sí, aquestes cosetes sempre, com deia en Rubianes, el trabajo dignifica. I el que també dignifica és tenir records de coses que varen fer quan eren molt joves. I avui us contaré la història, una història que va començar un viatge d'estudis de EGB, l'antiga Educació General Bàsica, això va ser Andalusia, i és que aquí també se va començar a fumar. El primer cigarro també és una cosa que recordam i és un hàbit molt dolent. I de Zero Momentos Salvados és una història sobre deixar de fumar. Sí, però està contada d'una manera, amb una experiència personal, divertida, sobretot amb molt d'humor. I per això avui volem saludar en Xisco Grimalt, que és autor d'aquest llibre. Ell actualment viu a Alemanya, està a peu entre Alemanya i Mallorca, i té aquest llibre i volen que mos contis la seva història. Xisco, com estàs? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Com anem?
6: Beníssim. Gràcies per estar amb nosaltres aquí en directe, en bon diumenge, a La Gran Vida. Hi ha aquest llibre, Zero Momentos Salvados, una dosis d'humor per a deixar de fumar. Primer de tot, per què havies d'escriure aquest llibre i per què se diu així? Per què aquest títol?
8: Bé, vaig escriure aquest llibre després de fer una festa en els amics de tota la vida, un xiringuito de Porto Colom.
6: Comença
8: quan
6: bé.
8: Quan feia 2 anys que havia deixat de fumar.
6: Molt bé.
8: I vaig fer unes camisetes amb un marcador, i en aquest marcador, que és de l'aplicació de l'Associació Espanyola contra el Càncer, hi ha un apartat que és Momentos Salvados. Que si t'hem de ser sincer, no em vaig preocupar mai durant aquests 2 anys de per què servia, i me va fer gràcia, però mantenir-lo. I posava Momentos Salvados un 0 com una catedral. I a partir d'aquí, el que va passar aquest dia de la festa, pues, va estar molt bé. La persona que me va ensenyar a fumar en el viatge d'estudis era la festa, És un fenomen i un moment donat que estigui damunt la cabina d'un lleut ensenyant en el nostre nen a tirar-se de cap, vaig pensar, és que és per escriure un llibre. I quan vaig arribar aquí a nostre, pues, la idea ja va estar donant voltes pel meu cap i vaig acabar escrivint aquest llibre. Fer un moment salvados, pues, la nota d'humor de que els meus moments heroics durant aquests dos anys de deixar de fumar pues, s'han quedat a zero.
6: Anem al principi de la història. De quin any parlam en aquest viatge d'estudis de vuitè de GB a Andalusia?
8: Això, doncs, pues, teníem prop de 14 anys. I t'hem de dir una cosa. En aquest viatge d'estudis a Andalusia va venir amb nosaltres amb Miquel Àngel Ariza.
6: Ai!
8: I...
7: ara m'ho has deixat muts.
8: Pensa, si fa temps que ha passat, que en aquest viatge d'estudis en Miquel Àngel Ariza pentinava un tupé de rockabilly que ja està se'n veig de Mateu Boquillo.
7: I doncs va perdre tot en el viatge, rei.
6: En el viatge li va entrar la fumera i va perdre tots els cabells.
8: Què te pareix? Va començar aquí, en aquest viatge d'estudis, i durant el llibre pues, vaig contant des d'aquest primer xillarro fins tota la història que m'ha passat d'haver una dotzena d'intents de deixar de fumar fins que va ser el definitiu.
6: Molt bé. Anem amb aquest primer cigarret. En quin moment, com va ser? Perquè ara se pot dir, ja prescrit. En aquell moment, si els papàs i les mames s'enteraven, hi havia un drama, supòs. Però ara mateix ja tothom pot riure d'aquestes coses i és una manera de dir a la gent que no comenci a fumar. Però com va ser aquest moment, aquest primer cigarro, aquest moment que vares dir, vinga, anem a provar un cigarro?
8: Amem, el primer pit que vaig provar un cigarro va ser en 7 anys.
6: Perquè
8: de camí a l'escola hi havia un bar amb una porta molt grossa que l'únic que veies quan entraves era una màquina molt grossa de tabac. I venien en aquesta màquina uns mistros, que eren uns mistros especials perquè s'encenien per tot i els empleaven per jullar. I un dia un va tenir la idea de comprar un paquet de tabacs. Molt va bastar un, perquè no només varen començar a tossir com animals, sinó que molts van trobar. Hi havia una senyora que coneixia un de nosaltres i molts va pillar la gran renyada.
6: I clar, vos va pegar la gran renyada i vosaltres, en el moment que vau comprar el tabac, cap problema, perquè antigament no demanaven
7: no
6: DNI,
7: jo,
6: el meu tio...
8: No miràvem prim.
6: El meu tio m'enviava a comprar tabac.
8: Era una altra època. Sí. No sé si vos recordeu que les comunions i els batiaments,
6: sí,
8: quan arribava l'hora del cafè, repartien xillarros.
6: Sí. I si tenies 8 anys, tenies 8 anys. Pegava com pegava.
8: T'ho deixaven per jullar. Te'n podaves una sabotja i ningú muntava cap escàndol.
6: Exacte.
8: No l'encenies, però podies jullar. Era una altra època i tampoc no hem de mirar mal jullar en aquella època. És el que passava.
6: Vareu tossir, vos vareu manejar, vos varen descobrir què va passar.
8: Vos varen descobrir i... la notícia va arribar aquí nostra. Però el que jo dic és que com que era una cosa, simplement era una trastada, sí. No tinc un record de que mo mare muntés cap escàndol ni que res. Una trastada, s'arranya i res més. Lo mateix que quan vaig arribar als 14 anys i vaig començar a fumar. En aquella època, un nen que fuma pues és un nen que torna gran. Punto, no li donen més voltes.
6: Ja. Sí, jo me'n recordo de nin que me deien en el poble i que ja festeges, i dins del que era festejar era si ja fumaves, si ja festejaves, tot això ha canviat molt. En quin moment després comences a enganxar-te en el tabac? Perquè jo va ser una anècdota de nins de 14 anys, però supos que després d'aquest cigarro hi varen venir més.
8: Efectivament, això és el que se compta. El que passa és que tampoc no sé si tenies un gran record, perquè una cosa que ve gradualment, no s'hi guardis. Compraves els cada setmanes a mitges en sota mig perquè sorties i després de cada setmanes n'hi havia qualcuna entre setmana o passar vacances, doncs estiu i no te'n dones compte i ja arribes a que fumes cada dia.
6: Com expliques en aquest llibre Cero Momentos Salvados una dosis d'humor per a deixar de fumar que realment el tabac és dolent? Quina és la teva intenció?
8: Bueno, la meva intenció va ser posar un pot d'ordre en aquests 35 anys de fumador i explicant la meva relació amb un llibre que li diuen la Bíblia del no fumador, allà on el vaig trobar, vaig pensar que em havia passat, vaig regalar el llibre, després el vaig tornar a comprar. És a dir, jo en el llibre trat, pues, òbviament, el tabac és una cosa dolenta i s'ha de deixar, però no vull aquí tampoc quinonitzar ningú. Això és un llibre tractat sobre els meus intents de deixar de fumar de manera humorística. És a dir, si algú pues, vol deixar de fumar, pues, jo el que li recomano és anar al seu metge o anar al seu psicòleg perquè l'ajudi. Això simplement és un llibre pels no fumadors, pels persones que volen deixar de fumar tenint una visió humorística d'aquesta matèria.
6: De fet, nosaltres en aquest programa, en aquesta ràdio pública, però sobretot en aquest programa, hem incidit molt en el tema del tabaquisme i hem tingut especialistes contra el tabaquisme. I hi ha una pregunta que jo li plantejava i volia demanar la teva opinió des del punt de vista que ha escrit el llibre, no com a expert, sinó, clar, un diu, un deixa de ser fumador quan du un any, no? O sigui, ets fumador quan dus un any sense fumar, però també n'hi ha que pensen que un ets fumador és quan tu ara fumes, acabes el cigarro, en aquell moment, i fins que t'encenguis el pròxim, ets un ets fumador. Penses igual?
8: Bueno, de fet, hi ha un acudit que diuen que deixar de fumar és el més fàcil del món perquè ho ha fet mils de vegades.
6: Exacte.
8: I efectivament, quan t'apagues el cigarro te converteixes en un no fumador, no te vull dir que no. És un acudit que se compta, aquest.
6: Quina és la cosa més absurda, no sé si ho dius en el llibre, però quina és la cosa més absurda que has fet per aconseguir un cigarret o per recuperar un tabac que t'havies deixat oblidat a qualque puesto?
8: No, anem, t'ho dic la veritat. Aquesta no la conta. El que sí que conta són les maneres absurdes de què he fet per deixar de fumar. I una d'elles va ser, per exemple, ser productor universitari, que teníem un pis amb companys estudiants, doncs vaig dir, i si aconsellés que l'olor de tabac me faci oi? I doi, res, vaig deixar el cendrer ple de llòsties i doi, se'n van anar acumulant. Fins que un dia un company va entrar dins la petició i vaig dir, però què és això? I jo li vaig explicar la idea que volia aconseguir. I la seva sentència va ser inapel·lable. M'ha dit, deixa de fumar, tu la quietes un porcell.
6: Exacte, allà tenia dues coses, fumador i porcell. Està bé?
8: Així
6: Tu vares dir moltes vegades això de ho puc deixar quan vulgui o te va costar molt?
8: No, me va costar molt i va ser de provar-ho i ho vaig provar seriosament més d'una dotzena de vegades.
6: Els fumadors desenvolupen una capacitat extraordinària per justificar el següent cigarro, no? Sempre una excusa per celebrar, perquè estàs trist...
8: De fet, en llibre com moltes, i les persones fumadores que es van llegir i m'han comentat, s'han identificat totalment. Me diuen que algun que han tingut una vida paral·lela de fumador.
6: Ah, sí, sí. N'hi ha aquest que quan t'aixeques des de matí... Tu fumaves des de matí, des de les 6-7 des de matí?
8: Efectivament. Lo que a vegades fins i tot me despertava per fumar.
6: Ah, te despertaves i deies...
8: La vida d'un fumador de bon de veres. Jo m'he arribat a fumar 36 llarros cada dia i 36 llarros cada dia és un cada mitja hora.
6: Un cada mitja hora i, clar, si te despertes perquè dius tenc gana o ja m'apareix raro, però despertar-te per fumar, això és ansietat i, no? I tenir el cigarro com a part de la teva vida integrada absolutament, no?
8: Efectivament. També compt que en el final de la meva vida de fumador me vaig passar a un lloc d'en el cigarro fumat en el tabac que s'enquilenteix, sí. I que ja no té combustió, i això sí que era veure que me va llevar l'ansietat del primer cigarro del matí.
6: Vale. Te va ajudar, tot i que també és dolent per la salut? Tot aquest...
8: Efectivament, això també ho compta, que no, és a dir, el tabac ben igual, i l'Organització Mundial de Salut diu clarament que també té substàncies perjudicials per la salut.
6: Per anar acabant, quant de temps fa que no fumes, si és que no fumes, si m'ho pots confirmar?
8: Bueno, fa dos anys i un mes vaig fer la festa de no fumador, però jo considero més que la data per ser no fumador és dos anys. Amb un any ja hi ha bastanta recaiguda. Però dos anys ja la vaig trobar una frontera que volia fer com a pròpia i ara duig dos anys i un mes sense fumar i continuaré sense fumar.
6: T'has rigut molt fent aquest llibre?
8: Recordant les anècdotes de les escudes que jo mateix me posava, sí que ha rigut. Ha rigut.
6: Què t'agradaria que pensés?
8: Vos vull dir una cosa.
6: Sí, digues.
8: Amb una atenció per joient del programa La Gran Vida, avui els se podran descarregar gratuïtament a la plataforma d'Amazon.
7: Ah, mira.
6: Val, d'acord.
7: I com ho hem de fer, això? Vas a Amazon i cercam...
8: Fer un moment tots salvados i ja t'ho diu que te'l pot descarregar gratuïtament, que està gratis avui.
7: I ja ho sabeu, aprofitau.
6: Molt bé, i de res, moltes gràcies. Lo important és que has sortit, que no fumes i que estàs lliure de tabac, no?
8: Efectivament, així és.
6: Molt bé, la gent fuma molt per Alemanya també.
8: Sí, és un país bastant fumador i també el que dono a compte és que aquí els tabacs se poden comprar en supermercats.
7: Mare meva.
8: Sí, aquí te'n vas a veure si hi ha la parpellà i hi ha la màquina de tabac.
6: Ai, bueno, i no fumeu, que queda molt fa-lo i en bruta, i ho heu de cuidar. Moltes gràcies, Xisco, per explicar-nos d'aquesta manera diferent, no?, com s'ha de deixar de fumar i sobretot amb aquest llibre, que el podeu descarregar ja des d'avui, mos has dit, a Amazon, eh?
8: Correcte.
6: Molt bé, Cero Momentos Salvados. I
8: moltes gràcies a vosaltres,
6: una abraçada. Una parlada, gràcies, Xisco.

La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.

0: I aquesta és la sintonia del rebost al plat, eh? Perquè cada diumenge mos expliquen una recepta diferent, moltes vegades receptes que podeu fer que vostra, materials i històries que tenim en es, que trobam en el rebost. Rebost és una paraula que m'agrada, una de les paraules mallorquines que més m'agrada.
1: I que poques cases que fan avui en dia fan rebost.
0: No n'hi ha de rebost.
1: No, ja no se fa, perquè com que se fan cada vegada més petites...
0: Ara són coladuries i ho fiquen tot allà.
1: Coladuria, però coladuria. De bona hi ha
0: la bugaderia,
1: no?
0: Sí, però és que no és rebost, hi ha la cuina i a vegades...
1: No fan rebost, ja no fan rebost. Per què? Perquè aquest rebost ja és una habitació de sa casa. Hi ha habitació en què produeixen un rebost.
0: Sí.
1: De petites que són.
0: I no, i n'hi ha que te les cobren com si fos un rebost.
1: Això
0: és una altra cosa.
1: Bé.
0: Bueno, anàvem al restaurant de Can Bocota de Solla a parlar amb en Quico Martorell, en aquest cas des d'allà mateix. Quico, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
0: Com estàs?
2: Pues mira, content, perquè avui vull dur unes postres. Com ho deixem,
0: que bé. I són festes, per Solla?
2: Això mateix, són festes, avui li toca al nostre patró, Sant Bartomeu.
1: Sant Bartomeu, clar que sí, compartim patró nosaltres, eh? Així m'agrada.
0: I d'avui, avui mos dus una cosa molt especial. Ja el nom està molt bé. Avui elaborarem un ametler. L'ametler és un postre que teniu que està basat en diferents...
1: Ma mare m'ha embuat.
0: Sí, l'ametler és el nom del postre.
1: Ja. Però amb el ametler, no?
0: Sí,
1: I, però, m'havies embuat, ara.
0: No, l'ametler, sí, exacte. I són unes postres basades en diferents textures de l'ametler, és així.
2: És així, és un postre que posa en valor l'ametler i Mallorca.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Que ho espereix.
0: Beníssim. Idò, anem a veure quines textures que tenim i com se pot
1: ingredients,
0: fer.
1: Ingredients,
0: perquè segurament hi haurà coses més complicades, però qualque coseta podem fer que la nostra, no?, també.
2: Sí, d'això se tracta, que almenys jo vull diré el que hi ha, el que du, perquè almenys l'idea és molt senzilla. Nosaltres volíem fer un postre que tingués gust a Mallorca, diguéssim, acabar bé a sopar de restaurant, però que diguéssim, ostres, estem a Mallorca, com aquell qui diu, i, claro, en la malla, la veritat que se poden fer moltes coses. Evidentment, jo no vull que ningú... si deien de replicar aquest postre a una casa, però sí que vull inspirar que s'ampliï més la malla a les cases, saps què t'he dit? Perquè és el nostre fruit preferit, el que tenim a Mallorca, i, claro, un ingredient, quan és autòcton i quan estem allà, pues, l'hem de potenciar, no l'hem de tenir de dir, ah, vinga, ja en menjarem, ja ho tindrem allà. L'hem d'elaborar, l'hem de construir molt. Claro. I mira, pues, això, mira, vos volia dir que, claro, aquest postre no només és... Què t'he de dir? Vale, malla. És que parlant de l'ametler com a paisatge amb això, m'entens? Amb aquest postre. I, claro, l'empleem de diferent manera. L'empleem crua, l'empleem ja torrada. Bueno, anem en el plat, així no vos embuirem històries. I vos dic, mira, això du fins a 8 punts. Sí. Però mira... Du, diguéssim, l'ingredient principal que estigui en el centre del plat, en el nostre cas, és un sorbet de malla. Nosaltres fem un sorbet de malla crua. Vale, però vosaltres podeu comprar un gelat comercial, ben que dir, perquè du molta feina, entenc, fer un gelat. Però sí que m'agradaria que qualcun dels ingredients que vos diré sí que els féssiu. Nosaltres aquest postre du amb mel, i la mel la convertim en una gelatina. Mel de taronger, i aquí posem fuetes d'aquestes de gelatina que venen, i un poquet d'aigua, i aquí ja tenim una gelatina per fer una base molt divertida. Fem una galleta de malla que du flor de taronger, en el nostre cas. Aquesta galleta de malla l'espanyam, és un crumble, vale? És una galleta de malla que du molta mantequilla, sucre morena, i claro, ja l'espanyam. Després fem una galleta salada de malla, és una altra recepta, que la posam a damunt el gelat. Jugam en dolç i salat, amb aquest postre. A damunt, sorbet que vos he dit, hi tenim un rajolí d'oli verge, perquè també aquest greix mos va superbé per acabar de redonir el plat, m'entens? Li dono un tos d'edat, com que he parlat que és un sorbet, no és un gelat de llet. Però, bueno, li acompanyem amb llet de malla. Fem llet de malla crua, com s'ha de ser tota la vida, red de lactis, vale? Acompanyem amb un bricoc fresc, reducció de ron, posam un bollir a ron, en aquest cas, ron torrat, ron cremat, m'entens? Ho podem reduir amb un poquet de sucre fins que agafa textura, i això fa com una espècie de caramello molt bo. I l'ingredient principal que sí que anem que se faci a les cases. És un financier de malla mallorquina i oli d'oliva. És una espècie de gató, perquè mos entenguem, però se fan dimolos petits. i és més fàcil que fer com un gató, perquè no s'han de pujar els ous. Mira, per fer unes 12 pessetes petites...
0: Com et dic que se diu? Com se diu això?
2: Sí, sí.

0: una mitja curadeta, com aquell qui diu, de llevat, de canari, anava a dir, però bueno, la
1: Sí,
0: marca cadascú...
2: poden dir, no passa
1: igual,
2: res.
1: res. No passa res.
0: 70 grams d'oli verge extra, però que no ha de ser un oli d'aquests àcids, eh? No ha de ser molta marca, que vull dir. I després, 25 grams de mel de taronger, un pelleta de llimona ratllada, jo m'encanta taronja també, un poquet de taronja ratllada, saps? I un poquet de sal. La sal va molt bé per aquestes coses.
1: Aquesta
0: I tot
1: sala ha de
0: això,
1: ser sal
0: bàsicament, és mesclar.
1: gruixada?
0: Sí. No, fina, fina. Ha
1: Fina,
0: de ser
1: vale.
0: fina. Sí, l'hem de mesclar bé, l'hem de mesclar
1: Ah,
0: ràpid
1: d'acord.
0: amb tots aquests ingredients, sí. I ja vos dic, mem, és molt bo de fer. Ara aquí, per no estar allargant, jo sempre aconsello de dir, mem, pegueu una ullada a internet i qualsevol cosa que m'escriguin, que jo ja entraré en detalls. Però és quasi com fer un brownie i enfornar-lo uns 170 graus, un 10 minutets, perquè això ha de ser molt los petitets. Saps què t'he dit?
1: Val.
0: Petita tipo lingote o qualque cosa petita.
1: Per això,
0: És
1: en 10
0: això, és
1: minutets
0: boníssim.
1: basta, tot i que la força del forn 170 no sigui alta.
0: Sí.
1: 10 minutets basta.
0: Correcte, correcte. 170 és una temperatura ideal per coure un bizcocho tipus així, perquè no quedin cremats, etc, etc. Però mira, l'idea és que, claro, sorprendre de dir, anem a elaborar un lloc, anem a emplear els nostres ingredients, m'entens? Perquè encara que presqui mentida, l'oli aporta fruita, un toque d'amargor i persistència dins aquest postre, m'entens? I la sal desperta la mel·la. Per això aquests
1: Sí,
0: ingredients.
1: a vegades pot haver qualcú que digui, ai, això de l'oli, el
0: Pues tot el
1: contraste pot
0: contrari.
1: ser raro. Ho és o
0: No, no.
1: no?
0: Gent ni mica, perquè darrerament estic molt apassionat amb això, amb fer sorbets i oli, saps? I és tot el contrari al resultat, saps? Mira, un dia tenim que compris un sorbet de
1: Sí.
0: poma àcida, verda, i després hi posis un rajolí, però, rajolí d'oli verge, de dalt a baix, que banyi tot el gelat, però molt suau, i res, unes escames de sal. Vull que ho provis i després ja me diràs
2: Home,
0: que,
2: el
0: perquè
2: gelat de caramel
0: sorprèn.
2: salat és molt bo, i tu sal.
1: Sí.
0: Mira, aquí un exemple. I els bons brownies duen sal. La veritat, el que no ho dèiem.
1: Ja.
0: Molt de pit no ho dèiem en el restaurant. Dius això, que és de bo. La sal impulsa, anima aquests gustos.
1: I també aquests gelats que duen pistatxo, que se duen així com a capolats però amb bocinets, també té contrast perquè ja és salat, el pistatxo.
0: Correcte. Nosaltres en el restaurant fem uns bombons que li afegim com a toc final a de dins del bombó el fruit sec capolat, però salat. Salat. Molt de pits ja el compram salat, perquè l'indústria a vegades ja mos ha aferrat bé la sal, saps? Però, diguéssim, tot fem nosaltres. Per exemple, fem el millor de tots. Xocolata amb llet, praliné de mel·la, praliné d'avellana, que tot això fem nosaltres, fem un bombons així, però en el darrer moment li afegim maïs quicos, d'aquest que poden comprar a qualsevol tenda, ben capolat en somorter, vale? Molt important, que posat en el morter i li mesclaven el bombó. No sap què mengis perquè el salat mos puja xocolata. Després tens la textura cruixent. És algo que desperta el cap. I així tots els nostres plats dolços de Can Boqueta, perquè duen algo fred, algo suave, que és un bizcocho, i després, sí, sempre algo cruixent. I si té un toc salat, millor. El cruixent desperta el cervell i la sal dona com a persistència d'aquest postre, m'entens?
1: Idò, Quico, mos has donat una masterclass d'aquest semetler, no?, i de diferents formes i textures d'utilitzar semetla, i són postres.
0: Sí.
1: Avui li hem dedicat, mos han posat més dolços i li hem dedicat extens a semetla.
0: Molt bé, sí.
1: Idò, Quico, moltes gràcies per estar amb nosaltres un diumenge més aquí a La Gran Vida, i és un plaer tenir-te.
0: No, no, gràcies a vosaltres i, a més, en la nostra recepta, en el nostre menú, tornem a la terra. D'això se trata.
1: Gràcies, Quico, una ferrada. Bon
0: Moltes
1: diumenge.
0: gràcies. Gràcies.
1: Idò, Raül, mos queda un minutet per arribar a les 11 i
2: Exacte.
1: tornarem a les 11 i 4 minuts amb aquest Entre tu i jo, una entrevista d'una hora. Arribarem així a les 12, però ara serveis informatius amb els companys i el butlletí horari.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Començam amb un apunt de servei d'interès pels veïnats de Fones i Nou Llevant de Palma, a la zona del Parc Krekovich. Una avaria aquesta matinada en una canonada d'aigua corrent ha obligat a tallar-ne el subministrament pels carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribas, Manuel Azaña, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Fones, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i Pere, pare Miquel Mir, acaba d'informar l'Ajuntament de Palma, que afegeix que els operaris municipals estan fent feina en la reparació de l'avaria i la previsió és que el servei es restableixi a les 3 del capvespre o abans. I d'altra banda, en aquests moments, jornada reivindicativa al port de Pollença. Els veïnats del Moll Pollencí reclamen que s'acabin els vessaments de fecals a la mà quan plou i que es reguli el fondeig d'embarcacions. Álvaro Alonso segueix aquesta convocatòria. Bon dia de nou, Álvaro.
2: Bon dia. La platja ara mateix està tancada al bany amb un precinte. Han delimitat una zona a mode de protesta pel mal estat de l'aigua a Moll. També han instal·lat els organitzadors de forma irònica una sèrie de piscines de plàstic per permetre que els veïnats avui sí puguin nedar de vora casa seva. Així mateix, les aproximadament 200 persones que han assistit ja han format la cadena humana com a forma de reivindicació i ara tot just s'acaba de llegir el manifest. Aquests són els motius pels quals han vingut alguns dels veïnats d'Humoll.
3: I fent una feina seriosa, mirar tots els punts i que no hi hagi més vessaments. Ara la propera ploguda que hi hagi, que esperen que n'hi hagi, torna a estar tot contaminat.
4: Altres hi nedaven de petites i ara no s'hi pot nedar. O sigui, està tot contaminat. Aquest barco el varen començar un parell fa 40 anys, ja dèiem que no els havien de deixar fondejar o tenir una cosa regulada i han anat deixant barcos.
5: O perquè hi ha barques, o perquè diuen per l'arena, o per el clavegram, la cosa no està així com toca i volen que estiguin, que puguen nedar i ja està.
2: L'entitat convocant, Terrels Marines, reclama mesures com la regulació del fondatge de vaixells, un pla director de clavegram, renaturalitzar l'espai i limitar la velocitat de navegació a 10 nusos. Els veïnats volen tornar a nedar en un moll.
1: Gràcies, Álvaro, des del port de Pollença, amb aquesta informació de l'acte de protesta contra, com deies, la contaminació marítima i l'accés també de trànsit nàutic. Més coses. Un home de 30 anys que circulava en motocicleta ha mort aquesta matinada en un accident, pels indicis inicials, sense cap altre vehicle implicat. Al Coll d'en Rabassa, a Palma, un altre de 25 que circulava amb el mateix vehicle ha resultat ferit greu. No se sap de moment quin dels dos era el conductor i quin l'acompanyant. En qualsevol cas, sí que et sospita, pel que s'ha pogut comprovar en acudir als serveis d'emergències al lloc dels fets, que han sortit de la carretera, el vehicle ha sortit de la carretera fortuitament i ha xocat contra una paret. I acabarem amb la previsió del temps que ens ofereix l'Agència Estatal de Meteorologia avui per les Balears. Es parla de cel poc ennuvolat, amb temperatures màximes d'entre 30 i 34 graus, a una temperatura marítima de l'aigua de 29 i un vent de component est de llevant fluix amb qualque interval moderat al capvespre, amb brisa costanera, embat a l'oest, al ponent de Mallorca, sense descartar tampoc aquest mateix component al ponent d'Eivissa i de Menorca. I amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana granel a 1,35 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: IB3 Radio es Dial.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Avui, doncs, ja passen uns minuts de les 11 des de matí, però això no s'ha acabat, estàu a La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar ara mateix, si baixeu dos cotxos, si estàu dins un amb vos, si, jo què sé, aneu a la platja, si aneu a veure els sogres, la veïnada, el veïnat, si teniu plans avui diumenge, esperau un poquet, perquè encara mos queda una horeta de programa. Ja sabeu que dissabtes de 9 a 11, els diumenges de 9 a 12, són 3 horetes de programa ses que han tingut avui. Encara mos queda aquesta horeta que és més relaxada. Hem passat per aquí molt de protagonistes. I ara és el moment de passar-ho bé, és el moment de fer les xerradetes. Una entrevista especial, és més emocional, més emotiva, més divertida que conèixer la persona com a comunicador, que també en parlarem. Mirau, ja ha donat una pista. Ella és comunicador, és periodista. La persona que entrevistam avui, vos he de dir que segurament ha fet més quilòmetres amb un micro a la mà que voltes en cotxe o un embús per la silla de Mallorca i per les Balears. Segur. L'han vist en el carrer, ha fet enquestes, ha fet entrevistes, ha fet connexions en directe, mos ha explicat històries de tot tipus. Ha hagut d'improvisar molt, també, segurament, perquè quan un fa un directe, a vegades les coses no surten com està previst. Però ell és una persona resolutiva i, a més, que jo l'admir i l'he començat a estimar des de fa un temps. I per això volia que estigués avui en aquest dia d'estiu del mes d'agost. El penúltim diumenge, no?, d'agost, de fet. I ell ha passat per la ràdio, ha passat per la tele, ha fet un tèntol. I mira per on, també forma part d'una nova aventura, que és dissabte directe. He fet aquest joc de paraules perquè va estar tèntol en aquesta casa, ha estat a diferents programes, ha estat informatiu, està actualment fent feina a Mira per on. A dissabte directe és un programa d'actualitat que podeu veure dissabtes de 6 a 8. I no només per entendre l'actualitat, sinó per acostar tot el que passa a les Illes Balears a casa vostra d'una manera divertida i desenfadada. I això està molt bé. I de com que han donat tota aquesta informació, avui, ara ja sí, poden dir qui és. Ell és en Joan Ferrés, avui, a l'Entre tu i jo.
0: Entre tu i jo.
1: Joan Ferrés, periodista comunicador d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió, fas moltes coses. He intentat fer una petita intro i sempre s'allarga, però estic molt content de tenir-te.
2: Jo també. T'he de dir que d'aquesta intro ha estat llarga, però amb aquest... com ha lligat, estèntol i dissabte directe amb un mira per on enmig.
1: Un mira per on enmig,
2: no m'havien fet encara, i enhorabona, perquè ha quadrat
1: ha quedat
2: i t'ha tingut sentit, sí, sí, i ha quadrat, així que primera sorpresa que m'has donat, segona, que m'has dit que me comences a estimar, en parlarem d'això també, això ja ho tractarem també.
1: He estat a punt de posar per començar, perquè m'agrada demanar cançons, i mos has donat dues, després en parlarem i les escoltarem, i sempre mos agrada tenir un poquet de musiqueta en aquesta entrevista. He estat a punt de posar en Joan Petit quan balla. He pensat, mem, Juanmi, tu ets Joan també, vale. I en Joan Ferrés ja li va fer una broma, va ser quan, perquè lligarem temes amb programes, i és que vos varen fer, tant a tu com en Antonio Ferrer, varen fer una entrevista el dia de les Illes Balears, perquè justament aquí més encetàveu i estrenàveu aquest dissabte directe. I jo durant la intro també se me va allargar, I no sé si la vaig liar un poc, però vaig dir que en Joan Ferrés és com en Ramon García. Però, clar, després fora el micro... No sé si va ser fora... No, fora micro no, m'ha de dir això ho hem de xerrar i tal. Clar, en Ramon García és un home que arriba a les cases, no?, de tothom. I en aquest sentit, tot i que en Joan Ferrés és un altre to, no? Tu has hagut de fer de tot. Amb això estàs d'acord?
2: Sí, i més que vull fer. Sí, jo ho dic perquè ha estat una sort. Aquest, tu saps, aquest món és molt canviant, la nostra feina és molt canviant, i per tant, ens hem d'adaptar als canvis, i les nostres famílies s'han d'adaptar als canvis, que també des d'aquí un agraïment, perquè no tenim una continuïtat de funcionari, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I té aquest inconvenient, que no tens aquesta seguretat, pentura de la resta, però té un avantatge, si és que fas de tot. Aprens de tot i te forces a aprendre moltes coses, tu ho saps, a fer directes, a improvisar directes, a fer entrevistes, a fer coses més serioses, coses més alegres, a comunicar més una banda, a fer més periodisme una altra, perquè no és el mateix. I jo, per això, és una sort, perquè ho he intentat gaudir, he intentat aprendre i m'agradaria que passessin més coses i fer més coses. Mentrestant, evidentment, gaudint de Mira per Onda i Sat Directe, però jo, més avantatge que inconvenient, ja t'ho dic, en aquest sentit ho tenc clar.
1: Anem a la teva infantesa. Jo m'agrada anar als nostres protagonistes des de que eren nins, una mica aquest caràcter, no? Tothom diu que ets una persona bastant empàtica. Tens aquesta capacitat camaleònica per mort d'haver fet tantes i tantes coses i has estat a festes, però també has estat en temes de residència. Jo t'he vist dins un camión fent directe, o sigui, t'he vist per tot. No és res que no hagis fet. Tot aquest caràcter, tu com eres de petit? Com un estiu de... Tens 38 anys?
2: 38 anys, sí, sí. 38
1: tot i que anys. Un tertulià va dir que el millor tenies 48.
2: Efectivament, no, una, 38. Una tertulià, això ha passat, tertuliana, eh? Concretament, sí? La Fanny Pons, des d'aquí sí. Li envio una ferrada.
1: Una ferrada, també.
2: Col·labora aquí el dia i crec que me'n va posar 48.
1: Sí.
2: Bé, són coses que la vida te dona i que has d'agafar.
1: Durant aquesta entrevista sortiran personatges així, random, per diferents motius. I gent que, a més, que jo també admiro i que estim molt... Com era en Joan Ferrés a l'estiu del 88, per exemple? No sé quina edat tenies.
2: No, el 88, moment. Just acabava de néixer.
1: I d'on anàvem en el 95, per exemple?
2: El 95, mira, el 95 ja eren 7 anys. M'ha agradat això que has dit d'empatia. No sé si entenc o no, però el manco en aquesta professió n'has de tenir. Perquè mos han de guanyar molta gent per entrevistar molta gent. I jo crec que si tens aquest avantatge, que has estat una persona sociable ja de petit, conversadora, sí. Observadora... S'ha de notar, jo crec que tu també te passa igual, s'ha de notar després per sí, aquesta feina.
1: És com un comerciant.
2: No? Exacte.
1: Com un comerciant, no, comercial. Un
2: comercial, dir. Sí, sí, comercial. Exacte. I jo crec que petit era això, jo ja de molt petit m'agradava molt xerrar amb la meva família i amb els amics. Te diré més, és que m'ho van recordar i mira, això és una intimitat, però com que has dit que és íntima la conversa, jo t'ho puc dir. Jo quan era petit i quan anaven en el bany ja tot sol, sense bolquer, i quan ja havia de fer els majors, diguéssim...
1: Sí, anaven els 3, 4, 5 anys, el primer ús de raó, no?
2: Exacte. I d'aquell moment, jo, quan hi anava, avisava mon pare i ma mare perquè volia que venguessin davant jo, mentre jo estava en procediment de fer majors,
1: molt bé.
2: Perquè volia conversar amb ells, perquè si no m'avorria. Sí. Vull dir que fins i tot allà m'agradava conversar.
1: Clar, i no sé si t'agafaven de setmaneta també en aquell moment.
2: No importava, però importava. Sent allà davant un temps que hi havia vider, que ara ja s'han perdut,
1: sí.
2: El vider m'anava molt bé per això, perquè mon pare i ma mare sent davant jo, i jo els contava sa vida mentre estava en procés.
1: I també te passava que entre ells se posaven a xerrar i xerraven de tu, i tu deies, però si estic aquí davant, xerraven jo?
2: Sí.
1: O eres tu que no t'aturaves de xerrar?
2: No, també no, passava.
1: També
2: sí,
1: passava.
2: Sí.
1: D'on
2: sí.
1: Te ve aquest caràcter així empàtic, obert, que també... Hi ha una mica de tendresa, de timidesa, que supos que has hagut de fer feina amb això.
2: Total,
1: que és, sí. És fins un psicoanàlisi.
2: Sí, ja ho veig.
1: Però això també se fa feina, perquè tothom se pensa que per ser empàtics que no costa res xerrar amb la gent. No, això també necessitam eines, no?, per fer-ho.
2: Totalment. Jo crec que hi ha una feina prèvia de cercar com un mecanisme que... ben que han funcionat una vegada i els memoritzam i els utilitzam amb altres, no? De manera com introduïm-nos a la gent, fins i tot com xerrar per WhatsApp amb la gent, que això, però és mentida, però també...
1: És molt complicat, això, has obert saber... un meló interessant.
2: Clar, perquè el WhatsApp no és cara a cara, tot se pot malinterpretar molt més i has de saber molt bé què
1: quina emoticona has de posar.
2: Insistir molt sempre en per favor i gràcies en el WhatsApp, no? Perquè vegin que, bueno, que hi ha una amabilitat, però sí, jo... anant al que deies una mica d'on ve, jo tenc clar que a casa nostra, mon pare i mon mare, i també la meva germana, tenien com una filosofia al manco del dia a dia, que era que quan entran dins casa nostra, hagués passat el que hagués passat, hem d'entrar amb alegria. No sé com dir-ho, perquè és el moment d'arribar a casa nostra, no? D'estar amb els nostres. I quan anàvem a dinar, quan anàvem a sopar, s'intentava crear un ambient de riure i de comentar-ho tot. I jo crec que això ho he traslladat de fora, que el manco... quan estàs amb la gent, els coneguis o no coneguis, tu, que a vegades també és una pressió, no? Perquè has de transmetre sempre com aquesta alegria o aquest bon rotllo, i a vegades no tens el dia, però a mi me costa poc. M'agrada estar content i que la gent del voltant estigui content. Entens, sí.
1: Quan te van triar delegat de classe, D'on pot fer que va ser delegat de França?
2: Poques vegades,
1: no
2: m'ho
1: han dit, eh?
2: Poques vegades. Pentru l'escola, però no t'ho pensis, eh?
1: M'ho acabo d'inventar, me l'he jugat, he fet un triple.
2: No, l'escola pentru un any, no, tercera o quarta primària, però no, no vaig repetir massa de delegat de primària, de delegat, diguéssim. No... Era un excés de responsabilitat que no m'interessava.
1: Com era a l'escola?
2: Era molt xerrador. Molt xerrador. De fet, el problema que tenia a l'escola és que els mestres me renyaven molt perquè acabava la feina i m'anava xerrant per de vora. I els de vora, per encara no havia acabat la feina i acabava emprenyant els de vora. I això era molt xerrador perquè això m'agradava tenir bon rotllo amb els amics i ser amics amb els mestres també. Com a... Vaig tenir a vegades problemes perquè segons quin mestre, clar, jo petit, intentava fer-li una mica de conyes o de dobles sentits que hi havia mestres que agafaven i altres que no sé si tu també te passava, veus? És que ara a ràdio, però en Juan m'ha fet una mirada molt comprensiva, com una clocada d'ull, de dir, sé què és això.
1: Tinc una teoria damunt d'aquest tema.
2: És
1: i és que la gent adulta no està acostumada o no està preparada perquè els infants tinguin un sentit de la ironia, de sarcasme, desenvolupat.
2: Totalment, totalment. Jo crec
1: i per això no,
2: crec que diuen,
1: tu ets un nin, que m'estàs contant?
2: I ho agafen com un atac, no? Mm. I jo vaig haver d'aprendre això, que mem, aquí també hauríem de tenir l'altra part, un docent, per dir, perquè mem, estan carregats d'estrès, de nins i nines, i no necessiten qualcú que li vagi fent pot d'ironia, però no crec que fos escat. Jo crec que, mira, depèn de la persona que trobes, però sí, mai trobem aquesta situació d'aprendre que no tothom vol entendre les teves bromes o vol riure de les teves bromes i manco els mestres. Sí, sí, sí.
1: Han tingut i tenim un estiu molt calorós. Tu quins records tens d'aquests estius, de quan tu tenies 7 o 8 anyets?
2: I molt afortunat perquè jo el passava a la Ràpita. Estiuetjava a la Ràpita, allà de vora Campos, i era un la Ràpita que ja no queda, no tant com abans, com no queden, crec que, pobles de costaners, mm-hmm, com algun temps. A més, era molt interessant perquè cada carrer tenia les roques on anava a banyar-se, no? I a part d'anar a la platja tenien les roques...
1: Quan et ve la Ràpita
2: i... Sí, sí, sí. I de fet, mira que la Ràpita crec que sí, més avant que se m'entén, però bé,
1: sí, crec que és un, crec que és una zona de turisme encara amb un gran tant percent de residents...
2: Sí, de locals...
1: Més que turistes de pas, no?
2: Sí. I jo vaig viure com un privilegi perquè es de matí nedar... i bicicleta, a l'hora baixa, nedar i bicicleta, al vespre, més bicicleta i a dormir, i l'endemà, el mateix. I això són privilegis. Mon pare i ma mare varen fer molta feina per poder llogar una
1: casa ràpid. A què se dedicaven?
2: Mon mare mestre i mon pare veterinari. I era com un extra que nosaltres teníem que valores molt, perquè no tothom ho podia tenir, i va suposar un esforç econòmic de mon pare i ma mare i molta feina, però el que poden tenir la consciència tranquil·la és que ho varen gaudir moltíssim, perquè és un privilegi. I no sé si ara és tan senzill això de sortir al carrer un nen de 8 o 9 anys en bicicleta tot sol, no s'ha de cercar en aquesta mica o sol, no sé si ara se fa això ja, si els pares ho permeten tant o si fins i tot el carrer és carregat de cotxes ho permeten tant, no ho sé.
1: Sí, jo me'n record que encara se podia jugar de tant en tant a futbol en el carrer, exacte. Ficaves allà dues motxilles o dues llaunes d'un refresc, les posaves en terra i els cotxes passaven, però tot anava en un marge.
2: Era un altre ritme, crec.
1: Era un altre ritme i podies pegar un bel, no? Un crit, un bel que diuen en els pobles, quan cridaves a un veïnat o un amic teu per anar a jugar, no?
2: Perquè baixaves i vingués a jugar. Sí,
1: és que feien los vigilantes de la playa i jo pujava a veure-lo. Me donava igual com estigués el partit.
2: Jo soc generació Pacific Blue, no sé si te'n recordes.
1: No.
2: Pacific Blue
1: no.
2: Eren els policies de Los Angeles que anaven en bicicleta. I, clar, quan anaven a caçar lladre o delinqüent, botaven en la bicicleta i feien bots i de tot, i jo era d'aquesta generació.
1: Sí? Sí, un freestyler sí. D'aquesta?
2: Exacte. No anava en bicicleta, jo, ni res, però m'agradava aquesta policia en bicicleta per no sé si és Los Angeles o per Miami, sí. Perseguint...
1: Clar, tu de corrupció en Miami no te'n recordes.
2: No, veus? No.
1: Veus. Clar, és que els 8 anys de diferència, sí, és tècnic, segur que se'n recorda, de corrupció en Miami i tot això, perquè sí, diu que sí, m'es cap. Clar,
2: lleugerament.
1: És que 8 anys en aquesta... Ara no, però... Bé, jo tinc més arrugues que tu, perquè tinc 8 anys més, però ben que dic, ara les diferències d'edat no se noten tant com quan... Tu anaves amb gent gran o anaves amb gent de la teva edat?
2: I doncs, mira, jo anava, en l'estiu anava amb gent gran perquè la meva germana té 2 anys més i jo anava amb la pandilla de la meva germana, per tant, en l'estiu sí que... I ho notaves, eh? Ho notaves, eh? Dos anys, tu dius, 8 tenen molta diferència i 2 també, eh?
1: Sí.
2: Per exemple, quan...
1: Sí.
2: Quan es desgrupillo ja començant a tenir les primeres ligues i tal, jo encara...
1: 9 anys, 12, ja és
2: molt diferent. Molta diferència. Jo encara volia pegar pilotades, vull dir que era diferent. I no, i després a l'escola sí que ja, en vers de la meva edat, de fet jo també he estat un privilegiat perquè tinc els mateixos amics des dels 3 anys fins ara.
1: Això és un privilegi, ho saps? Que és molt complicat.
2: Sí. No és fàcil, no és gent fàcil que passi, que duri tant. Hem anat a estudiar fora, vull dir, hem estat temps més o menys separats, però encara la pandilla, la meva pandilla de sempre, són aquests. Sí. I és veritat que és una sort, perquè com que han sabut madurar molt bé la relació i que mos tenim encara.
1: Sí, a vegades un se treu el lota i te deixa de costar perquè tu no tens el lota, i a vegades el futbol canvies d'equip, canvies d'institut...
2: I neixen noves amistats, que és normalíssim. I, sí, això és ben natural, també, però bé, ja he sabut com sumar altres amistats i a la vegada mantenir aquestes, que crec que ara a la llarga, quan ja tens una certa edat, difícilment se poden rompre, no? Perquè ja com estàveu tots més madurs i més tot col·locats, i bé, crec que encara mos queda molt per gaudir.
1: Això era la teva infantesa. Ara tu, d'adult, no sé si ets conscient que ets una persona que cau molt bé.
2: Espera.
1: No tens haters, que diguem.
2: No, mira, sol te dir, però a un reel que varen penjar deixat tirat en Joan Francesc i jo, perquè ara en Toni està de vacances, vaig rebre un comentari de hate, com no sé com ho deia, vaig dos per dalt, no sé què tal. Vaig tenir com certa alegria, fins i tot, perquè no m'havia tingut encara, i vaig dir, bé, ja estic dins del club. Sí. Ja estic dins del club de que el manco qualsevol comentari hate han tingut. Però mira, això ara que m'ho dius, hi ha una cosa que sempre riuen els meus amics, perquè no diré nota, evidentment, però sí que tenc identificades 3 persones a qui no els caig bé. Amics en comú, que tenim això, te diria nom i cognom,
1: sí?
2: Que per la cara i per les vegades que m'he creuat amb ells, no els caig
1: no
2: bé.
1: No acaba de fer.
2: I no passa res, vull dir, per tu n'hi ha més. Però les que jo he pogut identificar són 3 persones i ho notes. És aquella cosa que ho notes. I no sé si tu te passa això, que tens qualque persona que saps que no li caus bé. Que...
1: Jo... Sí, però ja, ara ja m'adona igual.
2: Ja, no, sí, jo.
1: He parat aquesta...
2: Absolutament igual, també, sí.
1: És vera que he llevat un poc de freno.
2: Aquest vol agradar, ja.
1: Jo he tingut una època de vol agradar. Tu t'ha passat, això?
2: Sí, jo supos que sí, totalment. Sobretot, principi de segon quines feines, no? Quan nova gent i tal, que aventura no ets encara jugant més natural. Però després aprens a saber que... El millor és que tu siguis natural i després la gent ja que se vulgui provar a tu ja s'hi proparà, saps? I sí, ja t'he dit, jo crec que en general sí que caig bé, però que també ara no m'esforço en caure bé. Crec que ja m'han superat això. Vull dir que sí. M'esforço en estar bé amb la gent i transmetre bones vibracions a la gent.
1: En quin moment vares decidir o vares saber que te dedicaries a xerrar, a comunicar, a presentar?
2: Ser molt graciós. I ja t'ho diré, té una resposta i un dia concret. Això va ser... un dia anant en bicicleta per Oxford. Sí, perquè sí.
1: Vale.
2: El punt de partida és...
1: Sí.
2: És aquest. Jo havia acabat la carrera, havia fet ciències polítiques, estan parlant de 2010, 2011, crisi absoluta aquí a Espanya, laboral, i no hi havia res, no hi havia feina econòmica...
1: I de Televisió de Mallorca, de fet, jo vaig ser un dels damnificats.
2: Exacte, per cert, m'han enviat memòries per tu, ja t'ho diré aquí després, que havia fet feina amb tu.
1: Vale.
2: Vaig partir a l'estranger. Vaig partir, de fet, un any a Oxford i un altre a Lyon, a França. Feia feina, a més, a Oxford sempre ho compt, amb les mateixes batalletes, però feia feina de socorrista d'una piscina d'un gimnàs d'ultraluxe.
1: Això m'encanta. Ho has contat moltes vegades, però vamos, no xerrarem de res més ara.
2: Sí, bé. Tota una experiència.
1: Socorrista d'una piscina de luxe.
2: Era una piscina d'un gimnàs de superluxe, d'allà per ricachons que hi havia per allà, per Oxford, per la zona alta.
1: Està molt bé, perquè la primera pàgina és ell en bicicleta a Oxford, decideix comunicar, i després, la pàgina 3, el recordatori de... que ahir va fer feina una piscina de luxe de socorrista.
2: Totalment, t'estic donant material. Bé, i Oxford, clar, hi vaig estar tot l'any, molta pluja, molta neu, molt de fred, i un dia, quan ja va arrencar la primavera, va ser un dia de sol esplèndid, perquè jo cada dia anava amb bici a la feina. I tornant de la feina, un d'aquests dies de sol, que anava a poc, tira, pensava, i va un moment que va venir com una il·lumació i va dir, ostres, jo crec que m'agradaria fer feina a la comunicació. Crec que, no sé, crec que vull fer feina a la tele, vull fer feina a la ràdio, a mitjans escrits, no sé per què, però jo sempre he estat molt de consumir ràdio i tele i mitjans escrits, però I va ser aquell moment. I a partir d'aquí, poc a poc, vaig estar l'any següent a França. A França vaig passar de socorrista a cambrer d'un bar especialitzat en musclos. Vull dir que vaig anar a canviar.
1: Per què França?
2: No, perquè ja m'havia tret l'avançat d'anglès i vaig dir, vaig a perfeccionar el francès, que va tenir un nivell així inicial, diguéssim. I perquè també en França tenia un amic en comú, un molt amic, que vivia a Lyon. I vaig dir, vaig a Lyon. I vaig fer també un any allà, perquè mentrestant aquí no hi havia res per fer de feina. Però bé, ja tenia aquesta cosa en el cap, que va néixer una hora baixa a Oxford, de sol, tornant de bicicleta.
1: Mm. Molt bé. I la teva família, què te va dir? En el moment que vas dir, jo m'ho vull dedicar a això, no vull fer... Perquè, clar, ciències polítiques, podries haver triat...
2: Sí. No, la meva família, encantats de la vida, i, de fet, m'han ajudat i molt en poder arribar a aquesta professió, perquè quan vaig començar als principis, res, ho feia quasi tot gratuït, a una ràdio com a Mediterrània, on quasi que era la feina voluntària, per tant, amb el suport de la meva mare vaig poder ficar-me en aquest món perquè no tenia una necessitat econòmica encara i m'han ajudat molt. Però sempre oberts a tot el que els diguessin de propostes, mentre ens volguessin contents. Me'n record que la meva família li vaig comunicar per mail l'endemà d'aquesta anada en bicicleta, perquè xerrava en mail amb ells, dir, m'he pensat això, i beníssim-hi per avant, i com sempre... Bé, també jo he tingut la sort que un pare i una mare tot el que facis endavant i contentíssim.
1: No te van dir, ja veig la suada, te dutxes, després mos telefones i t'ho penses millor.
2: Que va, perquè és que ni sabien encara què volia fer. I el manco, a la fil, li vaig dir qual cosa que faria. Que volia fer, una intenció que volia, saps? És a dir, ells van agafar molt, entendre molt bé aquell moment vital que estava, com molt de joves d'aquella època, que aquí no hi ha feina, anem a fer qualque cosa, anem a aprendre idiomes. Per tant, això ja m'ho van agafar molt bé. I si després vaig afegir això de dir, mira, he pensat que m'agradaria fer això, i ja per en van.
1: Des de que vas decidir ser comunicador fins a dia d'avui, quant d'anys han passat, a prots?
2: Mira, això era, jo crec que era 2012, per ventura, sí, 2012 fins ara, sí. O sigui que...
1: 2012 ha plogut.
2: Sí. I més que ha de ploure, previst.
1: Si ara te ficassis dins una màquina del temps i nassis en aquell moment, quan prens aquesta decisió, o xerres amb ton pare i ta mare i estàs allà en sa bicicleta, quin consell te donaries, sabent el que ja saps?
2: Buah, quin consell me donaria? Bona pregunta.
1: Què te diries a tu mateix? A part de donar-te un susto, de dir, som en Joan Ferrés d'aquí 15 anys.
2: Hola, què tal,
1: som en
2: Joan Ferrés del futur.
1: Sí.
2: Jo més que consell diria... anirà bé. És a dir... Més que consell, jo crec que aquell cop te s'escana de dir...
1: Tranquil.
2: Fins i tot sense saber si anirà bé o no, però qualcú que per aquell digués, anirà bé. Però clar, que evidentment en aquell moment era, val, he pres aquesta decisió, però... Què he de fer? Si no he fet res mai, no. Més que consell, jo crec que seria, hola, som en Joan Ferrés del futur, anirà bé. Adéu, em vaig. Ja està.
1: A vegades dona la sensació, quan parlant de donar tumbos, a vegades té una connotació negativa. Jo crec que en el nostre sector és positiu, perquè això vol dir que hi ets, que funciones i que t'estàs aferrant, encara que siguis refinyades, a un sector que és molt complicat. Tu estàs d'acord amb això?
2: Sí, totalment. Tot el que tenen al principi. Jo crec que tocar un pot de tot en aquesta professió reflecteix dues coses. Una, que és una professió molt canviant, que no hi ha estabilitat, però dues que fan moltes coses i que te formes en moltes coses. Per tant, jo crec que des de fora s'ha de saber veure com aquest donar tumbos que deies que no és negatiu, que és part de la professió, i si tu t'hi saps adaptar, i sobretot també, torna-hi el mateix, si la teva família t'hi acompanya, assumeix aquests canvis i tal, ho veig positiu.
1: Això sí, és l'hora de demanar un préstam o qualsevol financiació. Antiguitat de la feina, un any, dos anys, no pot dir...
2: Complicat. Sí, molt complicat.
1: Però té això. Actualment, i si vols podem començar a parlar de l'actualitat, però abans vull fer un petit tèntol, perquè vull parlar de 5 minuts de tèntol, i vull que me diguis, perquè ara tot està massificat, no parlarem de turisme, no parlarem de res de política, però és un fet que tot està massificat. La pregunta és, si tu poguessis triar una illa deserta, és a dir, un lloc de Mallorca, que si estigués desert, hi aniries, perquè clar, tu me podries dir és que el bou destrenc, però potser ara no te fa gana anar-hi per la quantitat de gent que hi ha. Però si poguessis triar, per exemple, l'any des Covid, és un any que els balears paren por de sortir en qualque moment i dir ai, no? Podem estar aquí l'any 2021 després.
2: Sí.
1: Quin triaries?
2: Si pogués buidar un lloc, no? Sí. De gent.
1: I no hi anigueu, eh?
2: No, no, i més, em direu que és molt massificat, però que vaig tenir sense sort durant la Covid d'anar-hi, estava buit i m'ha impressionat molt, va ser Formentor. És a dir, tot el que és Formentor, el mirador de Formentor, es far de Formentor, hi van poder entrar amb el cotxe quan no hi havia ningú.
1: Sí.
2: I me va impressionar molt, perquè era l'únic Sunny Renault que senties era de la mà, des d'allà dalt. I ni cotxos, ni gentada, ni gent enmig de la carretera, ni cotxos en doble fila, ni res. I això va ser un dels regals, un dels pocs regals que ens va donar la Covid, i m'agrada molt, sí.
1: Idò, mira, Formentor, perquè jo recordo veure per allà a Concha Velasco, veure en Núñez, ets president
2: de
1: Lluís Núñez, ex-president del Barça, en Gorbachev també el vaig veure, sí. El pare que estava revoltat de guardes de seguretat, però s'ataca la veia, i és un lloc emblemàtic, ara és molt complicat fins i tot jugar una gandula perquè sí. No està als preus d'aquella manera i posar una tabola allà, però aquell moment en el que no hi ha tanta gent és...
2: Sí, sobretot fer tot el recorregut, pujar a Formentor i fer tota l'excursió seria impressionant, sí.
1: I doncs mira, com que hi ha una cançó que a tu t'agrada que se diu Ai, ai, ai, i parla d'això, no? D'una illa deserta.
3: A una platja deserta de l'antiga Grècia, el vent me desperta, la sort me somriu. Vaig ple de ferides, de futures vides, i entre les ferides una cicatriu. I penso en la història i en la nostra història, els dies bons i els...

0: I d'aquesta cançó, perquè t'agrada, perquè te dona bon rotllo, perquè me l'has volguda anomenar?
1: Mira, perquè m'agraden sobretot les cançons senzilles. Senzilles vol dir instrumentalment... I jo m'afits molt més en la melodia que no la lletra en moltes cançons. Fins que no l'he escoltat moltíssimes vegades, no m'ha comès interessant en la lletra. I aquesta cançó, la manera que està cantada, i m'agrada molt en Lluís Cabot, com a formar part de Sousa, molt implicat també en molt de grups, en Maria Jaume, també, i ha fet cançons en solitari, però que és un... bé, té un... és molt creatiu. Instrumentalment m'agrada molt com entren cadascú a dir com a la seva lletra, m'agrada molt el to que utilitzen, i a mi m'agrada molt això, la cançó senzilla, i aquesta ho compleix. O sigui que no te parlaré de que tingui cicatrius, perquè aquesta cançó va de cicatrius, no m'he fixat amb això, sinó que m'entra molt bé aquesta cançó.
0: Te consideres una persona senzilla?
1: Jo crec que sí. Crec que sí, però fins i tot te diria... tots mos pensant que són senzills, però de dins tenim molta cosa, tots. No sé com dir-ho. O sigui...
0: ego.
1: Sí, exacte. Jo crec que sóc una persona senzilla, manco, com el que mos passa a tothom. Quan començam a donar-li voltes en el cap, és que ningú és senzill, perquè és que és inevitable, tothom li dona voltes en el cap. En el dia a dia, sí, sóc una persona que ho posa fàcil, sóc una persona resolutiva, sí, però tot tenim coses en el cap. I no són tan senzilles. No sé si m'explic.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un percentatge diari...
0: sí,
1: en els quals no són senzills. I això també s'ha de dir i s'ha d'explicar, també. Mm. Sí, sí.
0: Que t'ha ensenyat el carrer, ara parlant de periodisme de carrer, que no t'ensenya una facultat de periodisme?
1: Tot. Pensa que jo, clar, no he fet periodisme. Jo vaig fer ciències polítiques. Després vaig fer un màster de comunicació, de conflictes armats i moviments socials. Però a mi és carrer que m'ha donat tot. Jo, sempre ho dic, el meu primer directe vaig enganar en el programa, perquè un dia abans van dir: Joan, faràs un directe. N'has fet mai? I jo he dit sí.
0: Aquesta pregunta és molt bona.
1: Sí.
0: Perquè en qualque moment és el primer directe, però mai ningú dirà... o bueno, sí, hi haurà persones que
1: jo,
0: sí, però...
1: I jo, beneit, perquè has de fer les coses bé, i hagués dit que no, m'haguessin tranquil, has de fer així, jo he dit sí.
0: Sí.
1: I me'n vaig anar a fer el directe dos dies després sense saber com funcionava.
0: Com a fer un directe?
1: Exacte, no, això no vaig fer, però quasi. I, per tant, el carrer m'ha donat tot. És que m'ha donat tot a nivell tècnic, m'ha donat tot a nivell de la gent, com entrar-li, com tal, com agafar el titular d'aquesta conversa que he tingut, com resumir això que m'ha explicat qualcú per contra o un directe que dura un minut i mig. És que m'ha donat tot, des de zero. Jo vaig anar des de zero, en pèl vaig anar en el carrer. Per tant, m'ha donat tot.
0: Salvant les diferències en tu, clar, jo me passa una mica que també vaig aprendre d'aquella manera, perquè jo vaig estudiar direcció cinematogràfica, comunicació, l'estic fent actualment, i me passa que jo sí que vaig ser de la generació que va veure es caiga quin caiga.
1: Sí.
0: Que era d'aquí seu monats.
1: No, ostres,
0: no,
1: sí.
0: Naturo Baix, que després se va fer...
1: ara entenc coses, Juan, ara entenc coses del teu to, del teu...
0: I jo vaig fer molta escola amb es caiga quin caiga.
1: Ostres,
0: ara... m'apareixia apassionant.
1: Ara m'has com il·luminat, manera... perquè he vist molt de paral·lelismes en l'estil d'aquell caiga quin caiga i el teu estil.
0: I a vegades passa això, no?, que dius, vinga, anem a entrevistar una persona i tu potser aquell dia no tens el dia, o no controles el tema que vas a fer, que no tenim per què saber de tot,
1: totalment.
0: I per això nosaltres hem d'entrevistar un picapedrer, però no sabem de picapedrers, no?
1: Uh-huh.
0: I intentes treure aquell profit.
1: Però això també és una... jo sempre ho dic, que és un avantatge no saber del tot el tema que vas a tractar quan vas a entrevistar aquell expert, perquè, clar, tu t'has de situar amb aquella gent que, efectivament, no sap res d'aquell tema. Per tant, no és dolent que tu li facis preguntes perquè no ho saps, perquè tu representes a la gent. Tu has de fer que la gent li arribi aquella, el que ha passat.
0: Sí.
1: No has de pecar d'un excés de donar informació, no. Tu has d'exercir... tenim un oient que no sap res, que li estic presentant aquesta notícia. Per tant, anem a jugar aquest perfil de la gent. Això no ho trobo tan dolent. No sabré tant... evidentment, sí que has de saber el bàsic.
0: Deixar que te sorprengui.
1: Deixar que te sorprengui i fer les preguntes d'ABC bàsiques, perquè és el que la gent necessita, o hasta l'espectador.
0: Mm. És que a vegades... és això, no?, que és més important no estar pendent de lo que tu vols demanar, sinó de fer una escolta activa per demanar damunt lo que t'estan explicant, no?
1: Totalment.
0: perquè si no quadra. De fet, jo m'ha passat en el principi de fer una pregunta i tenir la sensació de que aquesta pregunta no venia a cuento perquè ell me xerrava d'una altra cosa.
1: Sí.
0: També és experiència.
1: Jo venia de fer programes de ràdio, d'entrevistes, més de un programa més d'entreteniment, més conversacional, i quan vaig passar a fer feina, per exemple, els de matins, que era un programa d'actualitat pura, d'actualitat política, de minut a minut, vaig haver d'aprendre a apuntar molt més les preguntes i fer-les molt més concretes i molt més directes, perquè abans, tu segur que te passa per construir una entrevista, bé, doncs tens, no sé, 20 minuts, bé, doncs comences per aquesta pregunta, que la persona estigui més còmode, després s'altra, no, allà era, tens 30 segons o un minut per aconseguir que te respongui això, per tant, no te'n vais per les verdisses, no comences amb una pregunta diferent.
0: Per això m'agrada tant aquesta entrevista, perquè és una hora on si te pots anar per les verdisses, tornar, comptes, i això és avantatge, no? Te pots explicar i d'aquesta manera se te coneix molt millor. Hi ha un format que es mira per on, que recordam quant poden veure i Ivetres Televisió.
1: Mira per on fan cada dimarts vespre i teniu també la reposició els dissabtes hora baixa.
0: Dimarts vespre a les?
1: A partir de les 10.
0: A partir de les 10. Mm-hmm. Això ja és un altre format. Aquí tu ja sí que has de saber de què parles, perquè estem, jo què sé, per exemple, curiositat de la Seu. Mm-hmm. Tu has de saber coses de la Seu. Si Total. És romànica, si és tal, quantes vegades se va fer, quanta mideix el rosetón que hi ha, no sé, mil històries. I ho fas d'una manera com entrant dins les cases de la gent, però també el to és molt afable. Te l'has de preparar molt, aquest programa?
1: Cada vegada manco. És a dir, jo els guions sí que no els faig jo directament, però sí que els revís, per dir-ho d'alguna manera, per tant, els llegeixo i vaig proposant temes, però no els faig jo, però sí que faig una revisió que m'ajuda a aconseguir això que dius, a saber els temes. I els meus in situs, que se diuen, és a dir, els moments on jo apareix davant la càmera per parlar d'aquest tema o un altre, cada vegada me'ls he de preparar manco perquè, com ho he automatitzat, a més, aquest nou format de Mira per on, que recordem que això va néixer amb en Jaume Noguera i ha estat un regal per joc poder com agafar relleu, aquest nou format fa que cada vegada que jo apareix convers amb una veu en off que és no Lourdes. Per tant, aquest diàleg ho fa molt més fàcil l'explicació, molt més fàcil l'aprenentatge, la memorització del que he de dir perquè és a través d'una conversa, i és una gran avantatge. És veritat que no necessit massa temps perquè el format m'adu cap aquí, i jo crec que el telespectador ho agraeix, que no sigui jo allà quiet, aturat, 2 minuts i mig recitant una qüestió, sinó que amb aquesta conversa en la pantalla, que tenc en el final, perquè se l'ho no fa estalla a la pantalla...
0: Te serveix per situar i per introduir el tema, no?
1: Sí.
0: Un carrer, per exemple, no?
1: Totalment. I a més, se me demana molt de teatre, que a mi també ja m'agrada, no?
0: Te vaig veure dins la mà, amb una barca.
1: Molta
0: disfressa. Jo vaig passar una penada en aquesta promo. Sí. Te vaig veure i dic, no sabia si se movia molt.
1: Clar.
0: Tu vas veure clar o no?
1: No, sí, jo vaig veure clar perquè a mi m'agrada molt la mà, m'agrada molt anar amb barca i no vaig passar pena.
0: Home, anaves còmode perquè ho tenies per mà, m'afiques a jo i és un Cristo.
1: Sí, no, anava feliç, però bé.
0: Toma 8, saps? Sí, ja.
1: Exacte. No he estat tan còmode quan m'han fet vestida, que m'enric, de dimoni i cantar Sort com Seta, per exemple, mentre vaig vestit de dimoni mig de Palma, envoltat de turistes, o... m'ha disparat molt, però bé, no, sí que estic còmode, la cosa és que no ho tenen per mà, però aquesta part de teatre a mi m'agrada molt i torna al mateix. Jo crec que el telespectador també ho agraeix perquè li expliques informació d'una manera molt més dinàmica. Sí.
0: Tinc una pregunta curiosa que també volia... I jo crec que la gent que mos escolta no necessita escoltar molta ràdio ni molta tele per empatitzar amb això, però quantes vegades t'ha passat que te diuen no, jo no vull sortir per la tele i és una enquesta de ràdio, però a part d'això, si no hi ha càmera... Si no hi ha càmera, és ràdio.
1: Reivindico des d'aquí, Jami. Sí. Juanmi, cada tant crec que has d'anar fent aquest recordatori.
0: Sí, no hi ha una càmera amagada, no hi ha ningú amagat darrere un cotxe. Si no hi ha càmera, és ràdio.
1: Si veig un home amb una catxeta penjant, que li den quantum, i un micròfon connectat, ja està, no hi ha càmera. La catxeta no és una càmera, no hi ha càmera oculta, no.
0: I més de primera, no vull sortir per la tele. Però t'anava a dir perquè quanta gent te diu jo no vull sortir per la tele i en el final no li pots llevar el micro.
1: La gran majoria. I a més jo feia una trampa i que ja he vist que tornaré a fer si he tornat a fer enquestes en el carrer. Me deien, jo no vull sortir per la tele. I jo els deia, no, tranquil, no és en directe. I quan els deies això, com que els deixaves un punt que m'està dient, que tal, totalment. I ja estaven gravant. saps? I ja estaven fent l'entrevista. Ningú havia
0: aquí se returen.
1: Què vol dir estar en directe? I Ventura, aquella persona antes, o no estan gravant, o no... Ja he dit la realitat, no és en directe.
0: Sí.
1: Però aquella persona, ja, mentre s'ho pensa, jo ja li estic fent la pregunta i ja està xerrant.
0: Jo a vegades els dic, idò, has entrevistat 1.000, s'està perdent un premi molt important.
1: Ostres, molt bona.
0: I potser no te contesten, però en fan la mitja.
1: És que ja t'he dit, Juanmi, i els oients segur que estan d'acord amb jo, que tens un avantatge molt bona, que aquesta frustració que la gent no entén, que poden tenir quan anem a fer el que dèiem, enquestes de demanar a 50 persones... Exacte, se'ls cobra, no mos agraden. Demanar a 50 persones, te puc fer una pregunta? No. En Juanmi ha sabut girar la truita i s'aprofita d'això, i juga amb això, i rius una estona, fa riure en aquella persona, això que des de entrevistar 1.000. I això és molt important, i no és gent fàcil, donar-li la volta, perquè hi ha moments que dius... pren de per sac, xerranca, i jo no entrevisto ningú.
0: I un altre avantatge que tenim és que les persones no poden atrevessar el semàfor en vermell.
1: Exacte, el punt de semàfor és la clau.
0: I
1: que
0: n'hi
1: ha que han atrevessat, n'hi ha que han creuat.
0: Sí. Jo he passat una penada i dir ai, i se senten... I després fiques en edició un cotxe que pita
1: i
0: queda molt mono també per ràdio. També t'ha passat a entrevistes, m'imagino, que no pots tirar. Tot el contrari.
1: Total.
0: Entrevistes de carrers. Ara parlant de directes, no? Que potser tens un format més breu i necessites estirar d'un tema. S'ajunta que potser tu no tens el control absolut d'aquell tema i necessites que te donin informació, però la persona que entrevistes
1: no
0: és
1: dona.
0: Molt breu. No dona. En aquest cas, com se soluciona?
1: Això és dels pitjors moments, eh? Jo, en aquest cas, com que la majoria de vegades aquella entrevista s'ha d'allargar perquè el programa necessita aquests 3-4 minuts perquè va de tancar-ho tot... he prioritzat de dir, mira, encara que repetim jo li faig diferents preguntes, però encara que ell me doni la mateixa resposta tots els temps, és igual, estan passant 3 minuts i ja han complert aquesta funció, perquè és que hi ha vegades que no se pot arreglar, perquè aquella persona o no vol dir, que moltes vegades passa, que no vol dir res, o no té res més per dir, això són els pitjors moments. Me passa a vegades també si entrevistes a persones majors, que a Ventura els costa parlar, o això, que ja tenen segons quins problemes de memòria...
0: O d'audició,
1: clar, això és complicat. Crec que igualment també amb això sempre hem de fer un esforç de no infantilitzar-los, que això és una altra cosa, o sigui, tractar-los de tu a tu, però són aquestes entrevistes que poden ser més complicades perquè no te poden donar aquell temps que necessites.
0: Ah, i hi ha sectors que són més complicats, no? De, jo què sé, temes d'animals, jo què sé.
1: També.
0: Seguim per mira per on ara mateix amb aquesta au i sense fer spoiler o sí, si vols anunciar un poquet
1: no.
0: Que és el que podrem veure pròximament.
1: Ara seguim gravant més capítols, per tant ara encara s'emeten des de l'anterior temporada i ara seguim gravant més capítols, n'hem fet alguns per juliol, per agost sí que mos han donat un pot de vacances de mira per on perquè ja teníem prou feines, i per setembre seguim gravant capítols perquè és que les idees per mira per on és que sorgeixen, jo sortiré d'aquí, veuré aquí una placa d'un carrer i voldré saber per què aquest carrer té aquest nom. Me mouré cap a mirant a la mà i veuré unes barques X que arriben d'aquest tipus i demanaré perquè aquestes barques habitualment arriben aquí a Mallorca i si vas encadenant i és que surt de tot.
0: Passejar despertes la nostra curiositat.
1: Sí,
0: no?
1: sí, i sobretot el que sempre he dit de mira per on és que hem d'aprofitar que explicant coses que ChatGPT encara no aconsegueix explicar. O sigui, fem unes connexions entre coses que jo crec que la gent encara necessita saber i que no troba a internet. I per això tenim material encara per fer i desfer. Molt de temps.
0: Una pífia que ara ja se pugui contar, que hagi prescrit? Perquè a vegades de primeres no, però passes temps.
1: Sobretot amb animals, ara que des, hi va haver dues someres que jo intentava... fer un in situ, diguéssim, una presentació amb les dues arran,
0: sí.
1: I jo pensava que no mossegàvem, però no vaig poder, perquè les tenia aquí i me posava nerviós. Les veia massa a prop i aquesta no se va poder fer. O sigui, perquè elles no aturaven de venir a sumar-me, perquè res, mos separava uns centímetres, i jo vaig dir, lots, no
0: estic com,
1: no? No m'estic deixant tot el temps. Era una introducció que m'endura d'un minut i mig, dos, vull dir que no eren 10 segons i vaig veure com fer, vaig haver de renunciar i dir, anem a cercar des d'un altre punt, d'una altra perspectiva, d'una altra banda, perquè no va anar bé, sí.
0: Jo en el meu cas va ser amunyint una vaca, però quan m'entrevesti i qualcú ja l'explicaré.
1: Ah, bé, perfecte.
0: Que també va ser bona. Dissabte directe, ahir vau tenir un altre programa intens, perquè és un programa que són dues horetes, però passen moltes coses,
1: sí.
0: Molt ràpides, teniu tertulians... molt bons tertulians, diria jo, i després teniu un acompanyant que és en Joan Barceló.
1: En Joan Francesc, sí.
0: En Joan Francesc Barceló. I clar, reis molt. M'ha pres molt complicat riure molt. Vos ho passeu bé. Teniu aquesta capacitat de passar-ho bé. Quan en un programa podeu riure tant, te vas satisfet a dormir? Una mica la sensació que t'està deixant ara, dissabte directe, aquest programa que feis els dissabtes de 6 a 8.
1: Jo és que... és això que dius, evidentment. La meva perspectiva subjectiva, però hem aconseguit que tota la feina que fem durant la setmana preparant el programa se reflecteixi no només amb tota la varietat que oferim en dues hores, perquè cada 2-3 minuts passen coses diferents, i crec que això també és interessant, però l'alegria en la qual fem feina entre setmana se reflecteix. Jo en Antoni, per exemple, no tinc guió. Quan Antoni i jo som allà a plató, que jo li mostro unes dades, o parlant d'un tema, o després anem a fer tertúlia, mai mos hem passat guió, perquè confiem en nosaltres, confiem en que, com que estem contents fora de les càmeres, seguim contents davant la càmera, intentam continuar exactament el mateix bon rotllo que tenim de fora, i passa amb els tertulians. Els tertulians s'ho han sentit que seva, els tertulians és un gust que quan acabes directe te diuen: ei, ostres, m'ho he passat bé, digue'm quan he de tornar, tal. Els entrevistats que tenim també destacats, més de lo mateix.
0: Vam tenir a Mercedes Milà.
1: Vam tenir a Mercedes Milà, vam estar ben agraïts també de que vengués, i a Mercedes Milà no se'n volia anar, és que no se n'anava.
0: Com va ser a Mercedes Milà? Va ser propera? Va ser complicat, sí, tenir-la? I sobretot, si esperàveu que fos així com la vareu trobar?
1: Va ser super propera. I nosaltres ja vam tenir clar, ho vam aconseguir a través d'una tertuliana, que és Narianna, que és molt amiga seva, però jo, en la Mercedes, de fet, vaig xerrar personalment, va dir: mira, Mercedes, mos interessa que venguis perquè volem parlar la teva connexió amb Balears. Ella estiu ja a Menorca, i va anar més per aquí, no? Ja no lo típic d'una pionera del periodisme, un referent, clar, sinó que segur que això molta gent li diu, sinó sí, que diu: mira, Mercedes, mos interessa en tu, que creiem que pot ser interessant que mos aportis la teva perspectiva com a ja una menorquina més, no?, d'acollida. I jo crec que això va ser un encert, perquè ella se va sentir còmode, va tenir ganes i ho va jugar molt bé allà a plató. És una professional.
0: Jo tinc una sensació de que, a part d'aquesta professionalitat que té, també a ella li agrada el show.
1: Sí,
0: i
1: totalment.
0: Ja, per exemple, quan va gravar aquest vídeo de promo per dir que venien al programa, va dir: m'han dit que digui soy Mercedes Milà, com si no me coneguéssiu. Ja, ella sempre li dona el gir aquest.
1: En qui tenia clar d'Antònia, com a presentador o director del programa, que podríem parlar de l'orgasme femení i de pixar la mà en la Mercedes Milà.
0: És vera.
1: Perquè ja sabies que sí. Te donaria joc.
0: Encara és una hora, ningú dina. Sí, no passa res, però ella sempre ha aguantat que ella pixa de sa dutxa.
1: A sa dutxa, vull dir que
0: dreta, clar,
1: no. És així, o sigui, ja m'ho va donar molta satisfacció, perquè el que creien que passaria va passar, que ella s'ho va passar a pipa i va anar bé.
0: Papà o mamà, ràdio o televisió?
1: Buah, impossible triar, perquè ara mateix el meu cos sí que m'amana televisió, perquè la televisió té un ritme frenètic que no té tant la ràdio, per tant, el meu cos encara s'adapta en això. Sé que en un futur, quan ja tingui una certa edat, per ventura, a la ràdio m'hi puc adaptar millor, té més calma, que igualment la ràdio té un minut que no té la tele, també ho dic, o sigui, darreres hores i tal, mos arriben abans la ràdio que la tele, però el ritme de la tele ara el puc dur i el gaudesc molt. Ja veurem fins quan puc estirar.
0: Clar... És molt jovenet, ets un nen de 38 anys.
1: Gràcies, necessiteu aquestes paraules.
0: Jo no tinc tanta energia, clar, és que perquè tot arribarà, com fa 10 anys. En canvi, ho estic disfrutant més i trec més energia per això, perquè tinc com a més alegria a l'hora de fer la feina, però físicament, hi ha canvis, vull dir.
1: Sí, evidentment.
0: I la tele te du a vegades a d'un ritme alt.
1: Evidentment, sí, sí. Jo és el que dic, la tele... exigeix molt més físicament, te diria. I, bueno, has d'estar preparat, i a més a la tele, clar, prima la imatge. Per tant, t'has de cuidar una mica i és important, sí, sí.
0: Estem pas a volant i mos queden pràcticament 6 minuts d'entrevista. Què passa amb en Joan Ferrés quan t'acabes a feina? Necessites silenci?
1: Mira, el que necessit segur és no mirar els mòbils i no escriure més whatsapps, perquè tu saps, a la nostra feina escrivim moltes whatsapps, igualment acabant la feina i no hem d'escriure, ja ho saps, perquè va tancar entrevistes i coses. O sigui, el que sé segur que no faig és que no telefono a ningú, no tinc més ganes de xerrar per telèfon, xerrar amb la gent, sí, però per telèfon no xerro per telèfon mai, quan acab la feina, fil l'endemà, i si qualcú me telefona no el gaf, ja vos ho visit, dic, no, ara no puc, i és que no vull, ja ho confés. Per tant, és
0: així. Acabat.
1: He acabat, ja està. WhatsApp sí, però això no. I jo, per exemple, som molt d'arribar a que nostre, si hi ha plans, hi ha plans, i si no, a mi m'agrada estar assegut en el sofà, fora a fer res, mirant TV3, evidentment, no miro res més, vull dir, com tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Però estar tot sol mirant la televisió, fora res, fora pensar. Després tinc ganes d'anar, jo què sé, anar a córrer, d'anar a veure els amics i tal, però aquests moments a mi me va molt bé, me carrega molt bé les piles.
0: Vas a córrer?
1: Sí, quan puc. Ara en l'estiu, poc, però sí, quan puc.
0: A l'estiu...
1: L'estiu, he trobat ara el parc de Bellver, que hi ha molt de pinar i hi ha molta ombra, però igualment aquesta bascota no la lleva a espinar. Per tant, han rodit molt el ritme. Sí.
0: Vius tot sol?
1: No, visc amb la meva dona i amb la meva filla.
0: Exacte. I, clar, tens... En la teva filla, si pot dir la seva edat?
1: Sí, ara fa 3 anys, ara a final d'agost.
0: Això a vegades
1: sí.
0: És més personal i
1: sí,
0: tal.
1: Sí, no, cap problema.
0: Clar, 3 anys, és un terratrèmol, ara que n'hi ha tants.
1: Sí, és una passada. És una passada i, de fet, un dels avantatges també que he tingut jo en 17 directes és que m'he pogut conciliar molt bé i això també estic ben agraït. Però és una passada tenir una persona que minut a minut pot canviar l'humor, pot dir-te 3.000 coses diferents i pot sorprendre-te, és una passada, és una bomba de rellotgeria en positiu, perquè tens una persona que minut a minut te fa coses completament inesperades, sorpresa, i si ho saps, tu és una passada.
0: Te canses d'una altra manera, però també te carrega piles, no?
1: Sí, totalment. Evidentment, hi ha un cansament físic, perquè requereixen, són aquestes, tu ho saps, persones que... 30 segons això, canvi. 30 segons això, canvi. Ara faig això, canvi. I tu t'has d'adaptar, però ho duc molt bé.
0: Què passarà si un dia la teva filla se'n va a Oxford i li dona per llogar una bicicleta i quan després de fer 10 quilòmetres de bicicleta te telefona?

0: pues una de esas dos opciones.
1: Venga.
0: No facis com el darrer que va dir, me da igual, a tres preguntas. No val.
1: Poden dir nom d'aquesta persona. No, no, no.
0: Va ser científic.
1: D'acord.
0: Vale. Venga. És que he estat de vacances i no me'n recordo els noms. No passa res. Ràdio o televisió?
1: Venga, televisió, ara sí.
0: Directe o gravat?
1: Sempre, sempre directe.
0: Plató o carrer?
1: Ara m'agrada molt plató. Ara m'agrada un plató.
0: Entrevistar o ser entrevistat?
1: Sempre entrevistar, sempre entrevistar.
0: És més fàcil, eh?
1: Sí, sí, per molt més gust, sí.
0: Una entrevista que encara tinguis pendent?
1: Una entrevista que encara tingui pendent?
0: Clar, aquesta més és, no, no t'estic donant opcions.
1: Ja, no, no, no. Jo entrevistaria amics meus o familiars meus a programes. Mm-hmm. Perquè crec que els hi podria treure coses interessants per a l'espectador o per a l'oient. És a dir, no t'estic, no t'hi diria una persona famosa o un tal, sinó m'agradaria adaptar les converses que tinc amb el meu entorn a programes de ràdio o de televisió. Crec que poden sortir coses interessants. Però, i és un format d'entrevista que si no fas, i no diu, ara avui entrevistaré a ma mare. No. Per tant, això seria feia molt nou, però...
0: En Pablo Moto, sí, va treure sa mare durant molt.
1: Veus? Però no som Pablo Moto. No. Per tant, no. Aniria cap aquí, jo provaria això.
0: En qui t'aniries a sopar i no val la teva dona?
1: Mira, ara te record que m'aniria amb tu i la resta d'aquí de la ràdio, que tenim pendent, faig sí. Aquest recordatori, per tant, en voltes ja m'aniria a sopar, però, no ho sé, darrerament, jo sempre he volgut sopar amb Michael Jordan, perquè he jugat a bàsquet tota la vida i sempre he volgut anar a sopar amb ell, però ho veig difícil ara mateix.
0: Bueno.
1: No, les agendes no mos estan quadrant.
0: Ve aquí, no?, també, un dia...
1: Sí, per això, va venir amb un llot sí. I tal, però no, sí. No mos van quadrar agendes. No. Per tant, amb ell no. Però de gent propera, no ho sé, mira, ara... Darrerament m'he interessat molt també per bombers, per personal també d'atenció dels boscos i de gent forestals, que són gent que pateix molt i m'agradaria fer un sopar amb ells que me contin aquell dia a dia de gran moment, de grans incendis, d'aquesta cosa que... I m'agradaria tenir converses amb aquest perfil de gent ara.
0: El pitjor que te poden dir per un pinganillo?
1: Joan, han d'acabar. És a dir, que me diguin... Tel, és a dir, perquè jo té molta xerrer i m'agrada conversar i m'agrada fer-ho davant un micro, per tant que me diguin, Joan, Tel, me maten, i ho faig sempre, i ho faré sempre.
0: Jo he arribat, no ho faré mai més, però jo he arribat a mirar a càmera i dir, no el veig, que no atura. Quan dic, no era jo, saps? Que ha estat un plaer, que no mos han donat compte
1: d'uns
0: 53 minuts d'entrevista.
1: Juan, mi dues coses ràpides, sopar pendent, convocatori pendent,
0: venga.
1: I m'agradaria, ho he pensat, troc que has de venir dissabte directe a fer un pot de lo teu. No sé si t'ho podies combinar amb la gran vida.
0: Allò me fa il·lusió.
1: Val, i de...
0: Tot el que me proposin me pot fer il·lusió.
1: No m'has dit que no, el manco, no? Aquí la convidada...
0: Ara estic fent senys així de dos bes i tot.
1: Venga,
0: això,
1: perfecte.
0: Però bueno, això
1: i de les dues respostes m'han agradat, de les dues preguntes.
0: Gràcies per estar amb nosaltres en directe.
1: A vosaltres, per convidar-me. Un plaer, un plaer.
0: I de Mira per on, ha estat un plaer.
1: Crec
0: i
1: que
0: espero
1: sí.
0: Veure't en directe cada dissabte.
1: Jo també ho espero, Juan, moltes gràcies.
0: Gràcies, Joan.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia acaba de...

0: Elevat de groc a taronja a l'avís de rissaga previst per demà a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat del nivell de perill baix al nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mà, que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, avui ja es veu probable que sigui de fins a 1,20 m. L'avís tindrà vigència per tot el dia de demà dilluns. Més coses. Els veïnats del port de Pollença participen encara en aquesta hora d'un matí per reivindicar solucions al vessament d'aigües fecals a la mà al moll quan plou o hi ha una obstrucció de les canonades, també davant la proliferació d'embarcacions a la zona de fondatge. Són Josep Vives, membre de l'entitat convocant Arrels Marines, i una grapada de veïnats.
1: 10-15 anys, la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegueram que està totalment obsoleta, i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins.
2: O perquè hi ha barques, o perquè diuen per l'arena, o per el clavegueram, la cosa no està així com toca i volen que estiguin, que puguen nedar i ja està.
3: I fent una feina seriosa, mirar tots els punts i que hi hagi més vessaments. Ara la propera ploguda que hi hagi, que esperen que n'hi hagi, torna a estar tot contaminat.
4: Aquests barcos varen començar un parell fa 40 anys, ja dèiem que no els havien de deixar fondejar o tenir una cosa regulada, i han anat deixant barcos.
0: El Valle de Pollença informa que ja s'ha adjudicat el contracte per la redacció del pla director de clavegueram, que ha de combatre el vessament d'aigües fecals a la mà, i quant al fondatge de prop de 400 barques cada estiu a la badia, explica que s'han mantingut en reunions ja per mirar de trobar-hi una solució amb la Conselleria de la Mà, i es fa feina, de fet, per crear un camp de boies ecològiques. I d'altra banda, a Palma, una avaria, en aquest cas la xarxa de distribució d'aigua corrent als barris de Fonès i Nou Llevant, ha rebentat una canonada al carrer Manuel Azaña, ha obligat a tallar-ne el subministrament als carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribas, Manuel Azaña, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Fonès, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i Pare Miquel Mira, ha informat l'Ajuntament palmesà. S'espera que a les 3 del cap vespre, com a molt tard, l'avaria ja estigui reparada i el subministrament en restablert. I Sant Lluís havia de tornar a celebrar aquest dissabte la travessa nedant entre l'Illa de l'Aire i Punta Prima, una prova que no es feia des de l'any 2019. La mala mà, però, ha condicionat l'acte i aquesta nova edició, que al final ha consistit en un circuit tancat de 1.000 metres. En qualsevol cas, una de les motivacions per recuperar la travessa era celebrar que la Reserva Marina té una nova norma que limita la velocitat de les embarcacions a 10 nusos. Aina Blanco, coordinadora del Fòrum Illa de l'Aire de la Fundació per la Preservació de Menorca.
5: Volien que fos una espècie de celebració d'aquesta normativa, que al final era un consens popular, tirat endavant una mesura de gestió formada des del Fòrum de Silla a l'Aire.
0: I fora de les Illes, a primera hora d'avui, s'ha donat per estabilitzar l'incendi de Segorbe a Castelló, que va començar dijous i ha afectat una superfície de 631 hectàrees. La població desallotjada pot tornar a casa seva si veurà de romandre confinada. Antonio Rodrigo, director tècnic d'extinció del comandament avançat.
6: Está muy bien, durante la noche han habido nubes bajas que hemos tenido prácticamente una humedad del 100%, casi punto de rocío, que nos ha ayudado mucho a que la vegetación que todavía no se había podido quemar haya absorbido mucha humedad, y eso nos da una ventana de ventaja para respecto del incendio.
0: 12 i 4 minuts, més notícies a IB3 Ràdio quan siguin la 1. Fins després.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: I d'anar ja a parlar de l'anguila, un peix fascinant, però que es troba en perill crític d'extinció. El 2025 hi va haver dues novetats de les quals volem parlar. D'una banda, una nova investigació, que aquesta vegada al Delta de l'Ebre, ha confirmat que el seu estat de conservació, lluny de millorar, està empitjorant. I ens referim a l'anguila europea, però avui també parlarem d'altres espècies, també en declivi. D'altra banda, mentre l'anguila desapareix, abans d'acabar 2025 es varen reunir les parts de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies amenaçades, la CITES, i es va negar la protecció que es demanava per aquest peix, que ni tan sols era la més estricta que es podia pensar per una espècie tan amenaçada com aquesta. Bé, parlarem de tot això amb un dels autors de l'estudi, investigador de l'Estació Biològica de Doñana, Miguel Clavero. Molt bona nit, ben tornat al Nautilus.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Bé, si et sembla, parlam primer del que ha passat a la darrera reunió de la conferència de les parts de la CITES. La proposta per a les anguiles era una proposta de Panamà i la Unió Europea que podríem dir que ja era una proposta de mínims per incloure totes les espècies d'anguila en un apartat que ja és l'europea. I ni així ha prosperat. Bé, no sé si s'ha perdut una bona oportunitat de protegir de les anguiles o per lo menos per donar un pas més.
1: Sí, s'ha perdut una oportunitat que no era, la proposta que es discutia no era la desitjable, perquè yeah. Era, com dius, una de mínims, era incloure a l'apèndix 2 de CITES totes les espècies del gènere anguilla, que són les 17 espècies que hi ha al món. I estar a l'apèndix 2 vol dir que el comerç internacional no està pas prohibit, però que necessita d'un certificat com de que no està fent mal a les poblacions perquè es pugui fer aquest comerç internacional.
0: Ja. Bé, i haurien d'estar en els apèndits 1 totes les espècies, o almenys algunes?
1: Totes segurament no és necessari, però almenys 4 espècies d'anguiles, que són les que estan més amenaçades, que estan considerades critically endangered o críticament amenaçades o en perill d'extinció per la IUCN,
0: sí.
1: IUCN deberien estar a l'apèndix 1. Clarament, sí, compleixen totalment la definició, són espècies amenaçades d'extinció en les que el comerç internacional és una de les amenaces sobre les espècies. Llavors, clarament compleixen els criteris per estar a l'apèndix 1.
0: I què suposaria estar en aquest apèndix?
1: Estar a l'apèndix 1 vol dir que el comerç internacional està prohibit, de fet, del tot, i no es podria comercialitzar fora dels països. No és una prohibició a l'explotació, però
0: ja.
1: Com el comerç d'anguila té una component internacional molt important, de fet sí que suposaria una moratòria de captures, una diguem-ne, una veda de captura d'anguila, que és l'escenari desitjable. Ara mateix, tal com està l'espècie, és totalment insostenible qualsevol forma d'explotació i el desitjable és l'escenari que suposaria aquesta entrada a l'apèndix 1. Ja. I com dic, seria l'anguila europea, també l'americana i la japonesa,
0: sí.
1: que són dues espècies que estan molt amenaçades, i una espècie d'anguila que hi ha prop de Nova Zelanda, diguem, que també està molt amenaçada.
0: Serien 4 espècies, sobretot, les amenaçades, no? Vale. Bé, a la Comissió Europea s'havia plantejat incloure l'anguila europea en l'apèndix 1, que han parlat ara, però en realitat, si la Unió Europea realment volgués protegir l'anguila, ho pot fer ella, no? La Unió Europea podria imposar una veda, per exemple, una moratòria.
1: I tant que podria, i ho hauria d'haver fet des de fa anys ja, perquè ja. El seu organisme assessor sobre gestió de pesqueria, que és ICES, fa anys que l'està dient que s'ha de tancar la pesqueria. Pràcticament fa 20 anys que l'està dient que les captures han de ser tan properes a zero com sigui possible. Però és que els últims 4 anys l'està dient molt clarament que hi ha d'haver 0 captures per qualsevol cosa, per qualsevol objectiu, també per aqüicultura o reforçament de poblacions, aquestes que es fan d'alliberaments d'angules i tot això, que res, que cap tipus de captura a qualsevol hàbitat i qualsevol estadi de vida. Però la Unió Europea, aquest desembre, un altre cop, s'han reunit els ministres i ministres d'agricultura i han decidit que es manté oberta la pesqueria.
0: Bé, ho dic perquè és un poc contradictori, no?, demanar a la CITES que intervengui posant totes les espècies a l'apèndix, ui, demanant més protecció, però al mateix temps no decretant una moratòria. Vull dir, si saps que tens que protegir l'espècie, tu mateix pots fer alguna cosa, volia dir, no?
1: Sí, però de fet la Unió Europea havia tantejat la possibilitat de proposar l'entrada de l'anguila europea a l'apèndix 1.
0: Sí,
1: Però
0: exacte.
1: dins de la Unió Europea, el mateix lobby de la indústria d'explotació de l'anguila va apretar molt i va aconseguir que es rebaixés aquest objectiu i es
0: Ja.
1: proposés aquesta història de totes les espècies de l'apèndix 2. Que, bueno, clarament, hi ha uns interessos econòmics aquí, que hi ha una activitat lobbista estructurada. De fet, la indústria de l'anguila té una com una mena d'ONG que es diu Sustainable Eel Group, com el grup de l'explotació sostenible de l'anguila, que és el lobby del sector i que actua a Brussel·les com un lobby. O sigui, a Brussel·les els lobbies actuen com tal, no és una
0: Ja, clar.
1: cosa que s'amagui, és totalment oberta la seva activitat i ho fan i són molt eficients fent-lo. Han aconseguit que rebaixin totes les expectatives de protecció.
0: Ja. Bé, el sopar de Nadal dels Reis d'Espanya, sembla que hi havia gules i hauràs vist també la polèmica que ha suscitat un documental del cuiner David Muñoz en el que parla dels quilos d'angules que es consumeixen al seu restaurant. Bé, és un documental de Netflix, a més. Aquest tipus de missatges no ajuden res, no?
1: Bueno, no ajuden res, no, perquè de fet la història del consum d'angula, l'angula és un plat que es consumeix, és una tradició basca, és
0: Sí.
1: d'Euskadi, i des d'allà es va expandir una mica per altres llocs d'Espanya i així. Però és una innovació gastronòmica, cultural del País Basc,
0: Sí.
1: que era un plat popular perquè l'angula era molt abundant. Hi havia molta angula i va ser la forma que van inventar per aprofitar aquest recurs. El que passa és que ja no hi ha angula, ja no hi ha poquíssima i s'ha convertit en un plat de luxe. Llavors, el consum d'angula s'ha convertit en una mena d'ostentació pública, de dir, jo menjo angula perquè lo valgo, no? Com
0: Perquè
1: una cosa
0: puc,
1: així.
0: clar.
1: I llavors tot és molt perjudicial perquè són aquesta exhibició pública de menjar angula sempre per marcar estatus, per dir jo puc, tu no, i marcar aquesta mena de desig de que tothom vulgui anar allà on estan la gent de dalt. I tot això és molt pervers i fa que es mogui aquest mercat del lux, de lo inaccessible, i té un potencial de portar a l'extinció a l'anguila, de fet.
0: Clar. Bé, la gastronomia de luxe i la tradició, per cert, a Mallorca també hi ha molta tradició de menjar anguila, està impedint aquesta, bé, aquesta gastronomia de luxe i la tradició, dic, està impedint que es protegeixi l'anguila, de fet, no?
1: Sí. Les administracions que haurien de fer aquesta feina, haurien de fer aquestes provisions, que van des de les autonòmiques a les estatals, a les europees, totes estan molt porugues de prendre aquesta decisió. I de fet, la sensació que dona és que totes estan desitjant que siguin altres administracions les que prenguin la decisió. En
0: Ja.
1: realitat, tothom sap que això s'ha de prohibir, que no té sentit continuar explotant l'anguila. Tothom ho sap, fins i tot la gent que pesca. Però tothom està mirant a les altres administracions a veure si fan el que han de fer per no fer-lo elles
0: Ja.
1: mateixes o una cosa així. És un escenari molt dolent de gestió pública i que porta molts anys siguent així. No, bueno, fa pena, però no fa pinta de canviar
0: Ja.
1: els propers temps.
0: Bé, i l'administració no és l'única responsable, vull dir, els consumidors també ho són.
1: Els consumidors també ho són i si l'administració no fa la seva feina, cal cridar a la consciència dels consumidors. Però, de fet, la responsable és l'administració.
0: Clar.
1: Jo crec que nosaltres no hauríem d'estar fent la feina de està cridant l'atenció constantment a la gent per no mengeu angula, no mengeu angula. Ha de ser una cosa que hauria d'estar prohibit per pura lògica des de fa anys. Però com les administracions no ho fan, hem d'anar a apel·lar a les consciències de la gent. Però, bueno, fa sempre aquesta... fa sentir una mica com de cura, no? Algo, una cosa així,
0: Ja.
1: i no és molt agradable, perquè, però, bueno, és una cosa que ens toca fer perquè les administracions no fan la seva feina.
0: Clar, però també és cert que una societat conscienciada, qui ho deim sempre, també és cert que fa pressió després perquè les administracions facin el seu treball, i això també és important.
1: I
0: Clar.
1: tant, i tant. I per això la feina que fem molta gent intentant fer tan públic com sigui possible el debat sobre l'anguila i sobre la seva explotació, sobre l'estat de conservació desolador que té i la cosa absurda de que se sigui explotant
0: Bé,
1: comercialment.
0: bé. Bé, des de l'Estació Biològica d'Oñana heu estudiat l'evolució de l'anguila a l'Ebre, un dels grans rius de la península. Hi ha hagut alguna sorpresa?
1: Sí, hem fet el treball amb la gent del Parc Nacional, del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que
0: Sí.
1: porta un programa de seguiment molt llarg i porta molt de temps estudiant les poblacions de peixos i de grans crustacis d'allà, i tenen una sèrie de dades molt llarga de com estan les poblacions de diferents espècies de peixos.
0: Sí.
1: I, a més, al Delta hi ha una pesqueria tradicional a les llacunes grosses del Delta, una pesqueria tradicional que porta molt de temps funcionant i, a més, porta bastant temps registrant bé les dades que tenen, les
0: Sí.
1: captures. Llavors, el que veiem al llarg termini és que hi ha el col·lapse de l'anguila que es registra tota l'àrea de distribució de l'espècie. Al voltant de 1980, l'abundància cau dràsticament. Això es veu al Delta, igual que es veu a tota l'àrea de distribució de l'espècie, com dic. Però el més interessant és que els darrers anys, els últims 20 anys o així, el declivi de l'anguila continua, l'abundància continua caient, i de fet el percentatge de reducció d'abundància
0: Sí.
1: d'anguila és molt semblant a aquest històric. Ha caigut com un 80% d'abundància d'anguila als últims anys. Llavors, és una disminució molt grossa sobre una població que ja estava molt malament. Llavors, crida molt l'atenció i hauria de fer sonar totes les alarmes sobre la conservació d'aquesta espècie.
0: Una disminució d'un 80% d'una població, com dius, que ja estava en declivi. Això, efectivament, és una dada més que mos diu que hem d'aturar ja, no? I podríem extrapolar la situació de l'Ebre, la situació de rius i aiguamolls de tota la península i de tota Espanya, perquè aquí també en tenim, a Balears.
1: És probable. El que passa és que ens dona la sensació de que ha tingut un paper molt important en aquesta reducció recent la invasió del cranc blau, que allà també en teniu a
0: Sí,
1: Balears
0: sí,
1: i
0: sí.
1: està i crec que bastant abundant en segons quines zones així.
0: Efectivament.
1: Perquè el cranc blau és un tipus de cranc, bueno, un invasor americà que s'ha fet molt abundant, i és un tipus de cranc que no existia abans aquí perquè és un excel·lent depredador. És un animal molt gros, molt ràpid i molt fort. Qualsevol que l'hagi tingut a la mà ho sap, que és perillós. I fa tota la pinta de que l'anguila l'està fent molt de mal. Llavors, al Delta de l'Ebre, probablement a tot el vessant mediterrani de la península, i a la costa atlàntica fins al Cabo de San Vicente, segurament a l'anguila li està anant molt malament la invasió de cranc blau. Però, com dic, això és una cosa que passa sobre una població que ja està molt malament i que sense el cranc blau també estava empitjorant el seu estatus. A les zones on no hi ha cranc blau també va a pitjor l'anguila. Pot ser no tant com el Delta de l'Ebre, com aquestes dades que hem tingut, però també continua anant malament.
0: Bé, i ja per anar acabant, creus que estem a temps de salvar l'anguila?
1: Pues jo espero que sí, i tota la feina que fem és esperant que sí,
0: Clar.
1: però la realitat és que no ho sabem. Perquè no ho sabem, una cosa molt important de la gestió de l'anguila és que no sabem on Será el punt crític de que l'abundància de l'espècie, el número total d'individus que hi ha al món, sigui tan baix que ja no funcioni el seu sistema de reproducció. Aquest que és tan complicat d'anar tots al mar dels sargassos i tornar i tot això. Aquest sistema de reproducció requereix que hi hagi moltes anguiles.
0: Clar.
1: I moltes no sabem quin número són aquestes moltes i no sabem quan arribarem al punt crític en el que ja no hi hagi prou. Llavors, esperem tots els que treballem en això que siguem a temps, però la realitat és que no ho sabem.
0: Ja, el que sí que sabem és que hi ha que deixar de pescar-la, de menjar-la, veritat. Això sí ho sabem ja.
1: I que és urgent,
0: I que és
1: que és
0: urgent,
1: urgent
0: exacte.
1: aplicar mesures estrictes de protecció perquè ens quedarem sense l'espècie en algun moment si continua la tendència actual.
0: Però deixarem aquí Miguel Clavero de l'Estació Biològica de Doñana. Moltes gràcies, molt bon any i esperant que aquest any 2026 porti millors notícies per l'anguila i que mos ho puguis explicar aquí al Nautilus.
1: Tant de bo, sigui així.
0: Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.

0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: Seguim al Nautilus recordant moments amasos aquesta temporada.

0: A les jornades de medi ambient que s'han celebrat a totes les illes, ens han presentat estudis i comunicacions molt interessants i molt importants que creiem que han de tenir més difusió. Així que hem agafat el llibre de ponències i anirem rescatant alguns dels temes. Avui començarem amb un estudi no gaire apte per aracnofòbics. Parlarem d'aranyes i sobretot d'una en concret que és la que pot produir-vos greus problemes si us pica. M'ho parlarà tot un expert en aranyes, que de fet va fer la seva tesi sobre aràcnids de Balears i que a les jornades ens ha presentat un informe fascinant sobre casos recents de picades d'aquesta aranya concreta, que és una espècie d'aranya violinista. El saludam ja, és el biòleg Guillem Xavier Pons. Molt bona nit, ben tornat.
1: Hola, bona nit, gràcies per convidar.
0: L'utsocialisme, les Illes Balears, alguns casos recents, és el títol del treball. Abans de parlar d'alguns d'aquests casos, coneguem a l'aranya que pot provocar aquesta síndrome. Què en sabem d'ella?
1: Doncs és una aranya extremadament comuna, que també pot tant pot viure en ambients naturals, en terres de cavitats, com també és una espècie present a les cases, que pot entrar, i un d'aquests casos, ja la vam comentar, se va donar precisament a uns banys de la Universitat de les Illes Balears, aquests casos recents que comentaves.
0: Sí, bé, ara m'ho comentaràs molt més, molt millor un dels casos, però bé, el seu hàbitat m'ho dius que és molt variat, que també inclueix cases?
1: Sí. És una aranya que també li diuen de racó, perquè va caminant per les voreres i a més està dins ambients naturals, que pot trobar davall pedres, o entrades de cavitats, o zones més enfosquides, zones que també conserven una mica d'humitat, cases de pagès, doncs, també dins cases. Jo visc a Palma i durant una temporada vaig tenir una a prop del meu llit.
0: Vaja. Bé, i és comú a totes les illes?
1: Comuna no, és molt comuna a totes les illes i, per tant, també aquesta freqüència per la que podem trobar i aquesta distribució tan àmplia fa que hi hagi relativament molt de casos que molts no són coneguts o tractats com el socialisme, perquè no tenen no hi ha una base de dades d'afectats per aquesta picada, però que realment és una espècie extraordinàriament comuna.
0: I es diu los osceles rufescens. No tenim cap nom comú a les illes per aquesta aranya? No sé, violinista mediterrània o no sé, com li podem dir?
1: Sí, li han posat això com és una germana d'altres dues aranyes que viuen en el continent americà, los osceles reclusa i los osceles laeta. Sí. Aquestes sí que tenen una virulència molt més gran que aquesta espècie mediterrània. El conjunt li diuen aranyes violinistes perquè la part del cap, la part del cefalotòrax, pues tenen com un petit dibuix que sembla com un violí. Si li posem una mica d'imaginació, d'un color més sí, foscos, i per això li diuen això, aranya violinista i, si vols, violinista mediterrània.
0: Això és la manera més fàcil d'identificar-la, veure aquest violí.
1: Sí, bé, és una aranya d'una coloració groguenca, que té... Les aranyes solen tenir 8 ulls, si m'ho fixam, només té 6 ulls, aquesta aranya, que és de les poques aranyes que rompen aquesta pauta dels 8 ulls, i té unes cames relativament llargues i també groguenques, uniformes.
0: És l'aranya amb més capacitat de provocar lesions greus de les que tenim a Balears?
1: Segurament que sí, n'hi ha d'altres. A Menorca s'ha citat l'Atrodectus geometricus, pensant que l'Atrodectus mactans és la famosa viuda negra, però aquesta espècie, l'Atrodectus, viu associada a davall pedres, a zones que normalment, fent una teranyina, que no se mou d'allà. Los orceles sí que té un cert moviment, va caminant, encara que de forma lenta, per aquests racons, sense fer una teranyina. Per tant, també és una característica que no necessita una teranyina per poder capturar les seves preses, en diferència d'altres aranyes, i per tant aquest moviment fa que sigui com més ubiqua, que no està just en un punt de vall pedres, que per tenir una picada d'aquestes espècies més lepidícoles, pues, has d'aixecar la pedra, ficar la mà i una certa iniciativa o activitat per part humà, i en canvi el socialisme, pues, tu estàs assegut a una banda o de vegades també s'han donat casos que estaven dins armari. Si te poses una prenda que està dins l'armari, pues, pot tenir aquesta picada.
0: Bé, per detenir-nos un momentet en el que has dit de Menorca. Menorca hi ha una bilda negra, però no ha donat problemes, no saben de problemes que hagi donat, no?
1: No, no, no, no, no, no.
0: Molt bé, idò, parlant de les conseqüències de les picades d'aquesta violinista mediterrània. A Eivissa fins i tot han conegut el cas d'un turista que va perdre dos dits i una dona que gairebé perd una cama. Els casos tan greus,
1: doncs, sí,
0: són habituals?
1: No són habituals, perquè també s'ha de dir que les picades són més virulentes en funció de la maduresa sexual de l'aranya. Si són juvenils o si són mascles, mascles adults, doncs no tenen tanta virulència com puguin tenir les femelles, que tenen major contingut de verí. I l'evolució d'aquesta picada, que de vegades no ho sabem, doncs es comença amb una lesió local, una picor, que de forma progressiva es torna més dolorosa. De vegades aquesta evoluciona cap a un edema local, una inflor d'aquesta zona. Aquest lloc de la picada evoluciona i forma com una vesícula o una pàpula, que a la vegada pot evolucionar cap a una, diríem, una placa eritematosa, és a dir, àrees que apliquen també necrosis, se tornen més fosques, i aquesta enfosquita és que hi ha una necrosi del teixit de l'envoltant, que aquesta necrosi pot donar lloc a úlceres de molt lenta cicatrització.
0: Podries explicar-nos algun dels darrers casos que has registrat?
1: Doncs, bé, de darrers casos hi ha hagut persones que no han arribat en aquest punt darrer de cicatrització, d'una úlcera amb postulació més greu, que seria sí, aquesta, una precangrena d'aquest element. Però lo normal, si no és una, com va passar en aquest turista galès que va perdre part dels dits d'una mà i també deformant els altres, el més cas més greu fou d'una persona que amiga meva, que li va picar tres vegades. Eren tres aranyes diferents, perquè es fan nius que hi ha distints individus. En el peu, anava a agafar una barca i va posar el peu dins un forat, anava en xancles i allà, pues, va tenir tres picades i va tenir que estar hospitalitzada, perquè tenia un peu en triple ulceració, amb descamació, la pell se te retira, una situació molt, molt seriosa des del punt de vista clínic.
0: Tres picades, i on va ser?
1: Bé, això va ser a Cales Fonts, al Nes Castell. No sé si coneixeu Menorca, un lloc idíl·lic per anar a sopar o fer una volta, i va ser a la zona de Cales Fonts.
0: Bé, els darrers 5 anys sembla que hagin augmentat els casos. Quina conclusió en traiem? És perquè reben més atenció als mitjans, o hi podria haver realment més incidència per alguna altra causa?
1: Jo crec que hi ha més consciència, perquè si els mitjans de comunicació divulguen aquestes tasques, com és ara també el fet també de fer unes jornades i que hi hagi una comunicació que parli precisament de casos recents de lo socialisme i en faig ressò, pues jo penso que és molt positiu per fer una mica de didàctica també dins del gremi dels metges, que existeix precisament una aranya, que és lo zarceles, i té aquesta patologia que vos he comentat fins a arribar a un cas d'ulceració. Si vols una cosa, ahir vaig fer com un curset, ara a la universitat se fan microcredencials, vaig fer com una petita xerrada que també parlava d'aranyes perilloses. Eren 18 alumnes, i un dels alumnes va comentar que li havia picat una aranya i que havia tingut un procés que va tenir també hospitalització. I ja fent un càlcul estadístic, si, mira, si això que compta de vegades no se sap i som 18 aquí i tu ets una de les persones que ha tingut aquest cas, doncs estem parlant d'un 6% de la gent que possiblement hagi tingut alguna picada de l'aranya. Algunes, com t'he dit, no arriben a aquest procés d'ulceració, sinó que és una inflamació severa, dolor, però que no progressa cap a aquestes formes de vesícules o pàpules o ja l'ulceració definitiva.
0: Això...
1: Perquè pensam que és molt més freqüent del que podien tenir habitualment. Mm-hmm. I molt de casos que poden ser una picada o te penses que és una abella o... possiblement, si evoluciona en aquests estadis, doncs, amb un 99% estem parlant de casos de l'otocel·lisme.
0: Clar, perquè això anava a preguntar també, aquesta amiga teua sabia que li havia picat una aranya?
1: Sí.
0: Era
1: conscient?
0: Sí. Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Digues sí, perdona.
1: No, era biòloga, ho vàrem comentar, i sí.
0: Ho
1: sabia, i quan va anar també a la clínica, amb aquests processos, que després van anar evolucionant cap a aquesta triple ulceració, pues, els tractaments que solen donar són antihistamínics i antibiòtics, perquè l'ulceració també pot comportar entrades de bacteris que agreugen aquest procés, i és un tractament d'aquest... llarg, però que sol anar bé en el temps.
0: Bé, has dit algú important, has apuntat algú important, i és que els metges que treballen a ses illes haurien de conèixer sa fauna i sa flora potencialment perillosa que tenim aquí. I amb el cas d'aquesta aranya sembla que no és així del tot, no?
1: No, també malauradament tenc casos de coneguts que fins a la tercera vegada d'insistir, d'anar a urgències o tenir que jo no era una picada d'una vespa o d'una abella, sinó que era una aranya, fins a la tercera vegada no varen posar una mica fil a l'agulla. I el temps, fer un diagnòstic precoç i adequat, pues, com tot en aquesta vida és primordial, i en aquest cas també. Hi ha notícies dels diaris i un cercat també altres referents que algun metge de no te preocupis, això és un gra i ja quan el gra evolucioni ja haurà passat. I no era un gra, eren els primers estadis precisament d'aquesta picada. O gent que també són una mica negacionistes, que diu los oceles no n'hi ha aquí a les Balears, quan ja. Si n'hi ha i és una espècie, com hem dit, molt abundant.
0: Bé, quin podria ser el primer consell per a algú que pensi que ha pogut picar-li una d'aquestes aranyes?
1: Bé, acudint al metge com és natural, vull dir que no. I si saben, si la capturen o si veuen una mica que realment és aquella aranya, si cerquen los oceanismes i veuen la semblança entre aquella aranya que l'ha picat, doncs explicar que possiblement sigui un cas de l'otocel·lisme. Uh-huh. Les picades normalment d'una abella, d'una vespa, solen ser locals, molt puntuals, però no evolucionen en aquest procés d'inflor i en els 3 dies tenir com una pàpula, un edema, pues no evolucionen en aquest sentit. Sempre un se fa el valent i no fa el metge, perquè no deu ser res. I després, al cap d'un dia, pues, no, sí que acudeixen perquè el mal és persistent, pot haver vòmits, marejos, pot haver-hi altres patologies associades a aquesta picada.
0: Bé, jo el que no entenc és que no es distingeixi bé una picada d'una aranya d'una vespa, que no ho sepi distingir. Qui li ha picat val, però un metge, perquè són prou diferents, no?
1: Sí,
0: si un
1: se fixa amb una mica de cura, les picades de l'aranya és una doble picada, perquè tenen 2 quelícers i van emparellats. Les picades de les vespes o de les vespes o de les baies, pues, només tens un únic punt que t'ha picat. Són dos.
0: Bé.
1: Un pacient que me va cridar d'Eivissa, aquesta li va picar a l'ull, va matar l'aranya i va mostrar l'aranya. No? estava embarassada, pobreta, i tenia un ull molt inflat. Afortunadament, l'individu era un individu juvenil, però que sí que va tenir uns dies dolents i, afortunadament, amb el tractament adequat, tot va anar bé, l'embaràs va anar bé i ens podem estar ben satisfets d'aquest final.
0: Molt bé, molt bé. I bé, mos deies que les femelles solen ser les que més verí tenen, però això deu passar, a més, en totes les aranyes, perquè jo record quasi totes són, bé, molt més grosses les femelles i molt diferents, a més, no? En aquest cas,
1: Sí, sí,
0: també
1: sí.
0: la femella té molt
1: Hi ha
0: més verí.
1: alguns casos que són 20 vegades més grans que el mascle. Hi ha un dimorfisme sexual molt evident amb
0: Sí.
1: algunes espècies, amb altres no tant, però en general sí que són molt més petits els mascles que les femelles. I també la seva capacitat, els mascles, una vegada arriben a la seva darrera etapa, la maduresa sexual, tenen més interès en cercar femelles que alimentar-se. No? I precisament aquesta pèrdua del gust per alimentar-se fa que també que siguin menys virulents en aquest cas. No? I evidentment les aranyes tenen verí i piquen, però no amb aquesta virulència que té les zarzales. No?
0: Ja. I a quina època és més fàcil veure aquesta aranya?
1: Ui, a tot...
0: Tot
1: Tot l'any.
0: època, tot
1: Sí,
0: l'any.
1: sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, perquè viuen un ambient, no tenen un cicle com tenen altres aranyes que poden veure, que són més primaverals, estivals. Aquesta aranya, com viu ambients relativament estables, com puguin ser això, entrades de cavitats, o inclús dins les cases, que no se nota massa aquests canvis de temperatura, són corrents a totes les èpoques de l'any.
0: Bé, abans d'acabar, no m'agradaria ara que ningú es dediqués a matar aranyes en massa, pel que acaben d'explicar. A banda d'aquests casos, hi ha que saber que no ataquen i que, a més, compleixen una funció als ecosistemes, no?
1: Doncs sí, les aranyes mengen molt d'insectes, de vegades nocius, moscats o laments, que són relativament perjudicials per l'home i, evidentment, tenen un paper ecològic dintre del que són els ecosistemes essencials. No? I, per tant, no hem d'anar matant indiscriminadament doncs, aquestes...
0: Clar.
1: Aquestes espècies. Eh?
0: Aranyes
1: S'ha fet
0: sospitoses.
1: càlculs per donar una dada així com a curiosa, que al dia totes les aranyes del món consumeixen de l'ordre de 3 milions de tones d'insectes. Eh? Jo vaig fer un càlcul aproximat per la superfície de Mallorca i estarien sobre les 200 tones diàries. És a dir, que 200 tones d'insectes que són eliminats, moscats
0: Insectes que
1: o
0: poden ser
1: mosquetes,
0: plagues,
1: que
0: clar.
1: moltes d'elles que poden ser perjudicials, que són eliminats per les aranyes.
0: Fantàstic, idò, mos quedam amb aquest missatge, que és molt important. Idò, ho deixem aquí. Guillem Xavier Pons, entomòleg de la Societat d'Història Natural de Balears, mil gràcies i gràcies per les jornades de medi ambient. Fins una altra.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada. Lletres Ràdios, actualitat. Josep, com
2: Hola.
0: Estàs?
2: Molt malament, fa
0: Per
2: molta
0: què?
2: calor. És a dir,
0: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
0: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
2: Ah, que bé.
0: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Seguim al Nàutil. Us recordem moments emesos aquesta temporada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Un treballador del servei de neteja del municipi de Sant Josep ha mort mentre feia feina aquesta matinada a prop del centre penitenciari eivissenc, a la zona de Casmut. N'ha informat l'empresa mateixa, la subcontrata que forma la UT es Vedrà. L'home estava fent servir la màquina escombradora quan s'ha sentit indisposat. Tant des de l'empresa com des de la Batlia, l'alcalde del municipi de Sant Josep, Vicent Roig, han expressat el seu més sentit condol, pesa a família i amics d'aquest treballador. I restaurants i altres locals d'oci afiliats a la patronal CAEP alerten que la primera

0: quinzena d'agost els seus ingressos han baixat un 14% de mitjana. Diuen que acusen especialment l'encariment dels hotels i els vals que deixa els clients amb manca capacitat de despesa, així com la situació econòmica als països emissors. Això s'afegeix a l'augment dels preus propis, expliquen, per la pujada dels costos. Joan Miquel Ferrer, president de Restauració de CAEB, declaracions al programa La Gran Vida.
1: Està clar que no han tancat negoci. L'any passat també han tancat 300 i pico. I aquest any, ara no sabré dir quina cifra, ho podré valorar en mes de novembre, però calculo que jo anirem pel mateix índex de tant. Vol dir, en un moment donat, que l'equació del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable. I és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa, se planteja el seu futur i què pot fer, no? Perquè cada vegada la pena.
0: A banda del sector de la restauració, el comerç també passa per un moment complicat, segons alerta la patronal AFEDECO. El seu vicepresident, Pedro Miró, explica que ja no tenen marge per pujar preus i compensar l'increment de costos que han d'assumir els empresaris.
2: Que els altres anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% total, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Alemanya és qui més gent mos envia aquí a Mallorca.
0: I la preocupació continua sent la protagonista entre les 300 famílies residents a la zona d'Illa Plana per l'imminent trasllat de la discoteca Lío a l'hotel Corso, a l'illa d'Eivissa. Insisteixen que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza aquesta obra de prop de 13 milions d'euros. Alberto Sánchez es el presidente de la Asociación de Veïnats de Silla Plana.
3: Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo, basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con licencia de sala de fiestas, pero para uso del propio hotel. O sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
0: Quant al temps, informació meteorològica, l'Agència Estatal de Meteorologia Elevat de groc a taronja, l'avís de rissaga previst per demà a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat de nivell de perill baix al nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mar que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, avui ja es veu probable que sigui de fins a 1,20 m. L'avís tindrà vigència per tot el dia de demà dilluns. I quant als esports, futbol ja és oficial, el Granada-Mallorca de demà vespre es jugarà en públic. Això després que s'hagi confirmat que l'estat de l'estadi, després dels terratrèmols dels darrers dies a la capital granadina, no comprometen o no han de comprometre la seguretat dels assistents al partit. Fins aquí les notícies de la una del capvespre. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública, a l'informatiu migdia a partir de les dues. Fins després.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions, benvinguts a la penúltima edició, la 103 del nostre programa, que ja ho sabeu, posa en valor el paper del petit comerç a casa nostra. Hi ha una frase de Buda que diu, literalment, la teva tasca és descobrir el teu món i després entregar-t'hi amb tot el teu cor. Nosaltres no sabem, ni tampoc ho pretenem, saber quina religió professen els nostres emblemàtics, però la frase en qüestió conjuga perfectament amb el seu tarannà i la seva manera d'involucrar-se amb la feina. I avui, és clar, sumarem dos establiments més a la gran família del programa. Xavi, de quins dos negocis en concret parlarem a l'edició d'avui?
2: Hola, Toni, com anem? El primer que coneixerem, i en profunditat, serà Campaner d'Alcudi.
3: El que se tracta no és de renovar-se el marit, no. Se tracta de que si no treu un dobbent no pot pagar els gastos. I has de menjar, i has de vestir. Paga contribucions, i paga i vas. I paga tits, i paga tats, que si no els tens... L'altre dia vaig anar a pagar una cosa que me pagava d'avui, me passava d'avui dins, però me vaig recordar 30 euros en març. Si on te tens, m'ho cobraran 60 o m'ho fotran a casa.
2: I després de la pausa, mos endinsarem a Colxoneria Verd, de Palma, per descobrir tots els detalls de la seva història.
4: Han tingut anys molt bons. De fet, ja dic, avui en dia pues, també. Considero que som un privilegiat, per exemple, els xinos o els xinesos fan feina 9 hores o 10. I jo fa feina 7 hores, no hi ha color. Però, clar, és que el problema que tenen és això, que tanta... en els carrers comercials, tot el que hi ha doncs, són franquícies multinacionals i fan moltes hores. És que quasi tots els negocis ja tenen un obert a migdia. I jo això no ho he fet mai.
2: Ben segur que aprendrem moltes de coses de tots dos establiments, Campaner i Colxoneria Verd.
1: Segur que sí, Xavi, com és norma a cada edició del programa. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Xavi Oliver estudia la història de cada establiment i la conta amb les seves paraules. Aquest és el retrat que ha preparat sobre Can Paner.
2: Hi ha botigues on sempre s'hi acaba trobant allò que un cercava i també allò que no se sabia que necessitava. Durant molts anys, les botigues de queviures, els popularment coneguts com a colmados, varen ser el centre de la vida quotidiana dels pobles. Eren establiments on es venia una mica de tot i on el millor producte, sovint, era el coneixement de qui hi havia darrere el taulell. Els comerciants sabien què necessitava cada client i compartien consells que passaven de generació en generació. Alcudi, aquesta manera d'entendre el comerç, continua viva avui a Campaner. Falta

Campaner va obrir les portes l'any 1941, de la mà de Llorenç Pons i la seva dona, Margalida Aguiló. Eren anys de postguerra i d'escassetat, mentre Europa es trobava immersa en plena Segona Guerra Mundial. Aquell mateix any començava el setge de Leningrad i els Estats Units. Entraven en conflicte després de l'atac de Pearl Harbor. A Mallorca, els petits comerços de proximitat es convertien en una peça imprescindible per al dia a dia de les famílies, i botigues com Campaner eren molt més que una botiga, eren un punt de trobada i un punt d'ajuda. Llorenç Pons va començar comprant i venent productes com albercocs, farina, fruits secs, amoníac, i amb els anys el negoci va passar a la seva filla, Catalina, i el seu gendre, Toni, que el varen mantenir viu durant més de 6 dècades. Avui són Francisca i Margalida Cifra, tercera generació de la família, les que continuen al capdavant d'aquest establiment tan emblemàtic. A Campaner encara s'hi poden trobar espices a granel, preparades per elles mateixes, productes tradicionals difícils de localitzar i aquells remeis casolans que gairebé han desaparegut. Tot això dins una botiga que conserva l'essència de les antigues botigues de queviures i que continua demostrant que la proximitat, el coneixement i el bon tracte també formen part del patrimoni comercial de Mallorca. En tot cas, però, s'ha de dir que les propietàries han decidit que a final d'any tancaran portes.

0: Can Pané és un dels establiments més emblemàtics d'Alcúdia, un establiment on més que clients atenen amics. Generacions de la mateixa família s'han anat succeint per donar-li continuïtat i prestigi. Això sí, a finals d'any tancaran portes definitivament.
1: Ja viure. Viure d'una altra manera. Tindré altres problemes, però ja no seran aquests. Però jo el que vull és estar tranquil·la i relaxada i anar a fer una excursió, anar aquí, sí, això.
0: El negoci el duen les germanes Margalida i Xisca Cifra, a qui acabam d'escoltar. Totes dues han après moltes coses de la mare, Catalina Pons, i del pare. Ella, amb 92 anys, ens comença parlant de l'origen de Can Pané.
2: Can Pané, molt bé, perquè els meus padrins estaven en una finca, per part de Pollença, que li deien Son Pané. I l'amo de Can Pané, l'amo de Can Pané, l'amo de Can Pané, se va quedar a Can Pané. La meva padrina tenia un germà que li deien a Can Pané. Li deien també de Can Pané.
3: Clar, ja tots.
2: I que és, va tenir un fill que va ser general d'Estat Major. I quan se topava amb un pare, li deia, tu, Llorenç, no ve de Can Pané. Són jo, de Can Pané. I mon pare deia, no, si se pega foc a casa teva i diuen se pega foc a Can Pané, no hi vendran a casa teva. A més, te vull dir una cosa. Jo, fill de mon mare, ho som ben cert. A tu, ton pare, no se me li deia rient. Però li deia.
3: Quedava dit. Sí. Per tant, Can Pané de tota la vida.
2: Can Pané de tota la vida.
3: I de tota la vida, vostè és filla d'Alcúdia i fa quants anys que hi va néixer?
2: Jo vaig néixer dia 4 del 4 del 34. O sigui que tenc 92 anys.
3: I ha fet feina tota la vida?
2: Tota la vida. Menys quan anava a costura.
3: A costura.
2: A costura, llavors, ser costura, no deixar escola.
3: Sí. Quina edat era això que feia vostè costura?
2: Jo vaig anar a escola, a costura, fins als 14 anys. Però als 15 ja festejava.
3: Ah, sí?
2: Sí. Vaig festejar 9 anys. Vaig estar casada 62 anys. Ara fa 3 anys, fa 5 anys, farà 5 anys que el meu va morir.
3: Vostè em sap greu. Mm. Vostè aquí està, al peu del canó, sí, amb aquesta salut de ferro i aquesta alegria.
2: Sí, sí, sí.
3: Quina meravella. I tinc un document aquí que em volia ensenyar, que ara vostè ens podrà explicar a tota l'audiència d'IB3 del programa Emblemàtics. Què és això, Catalina?
2: Això és contribució industrial d'alta que va fer un pare, se va donar d'alta del comerç,
3: sí.
2: Un pare l'any 1941.
3: De fet,
2: posa... Dia 15 de juliol de 1941.
3: Uh-huh.
2: Això, l'alcalde i l'Ajuntament d'Alcúdia.
3: Uh-huh. I el nom de son pare, Llorenç...
2: Un pare nomí Llorenç Ponsardà.
3: Uh-huh. Quina meravella. Això ho guarden com un tresor, és clar.
2: Oh, no, en tenc un parell de papers d'aquests. I te guardo, si jo m'agrada aquestes coses, perquè després sabré les coses com venen. I... En aquell temps no era com ara. Ara no hi pensaria en això, perquè jo tenc tres filles i les dues majors van estudiar un poc, però com que tot eren negocis petitets, se defensaven. Però ara, amb aquestes aigades, aquestes coses que hi ha, difícil. Per això nosaltres fem comptes tancant enguany.
3: Clar, o sigui, enguany serà el darrer any.
2: Enguany serà el darrer any, sí. Perquè ara han de posar màquines noves. Pagues, les meves filles ja poden cobrar, perquè han d'anar a pagar si poden cobrar.
3: I cada vegada és més difícil, eh?
2: Difícil. Fas feina i quan treus comptes, paga aquí, paga tal, aquí paga això, paga allò i no te basta res.
3: Caram, caram. I en canvi s'ha de fer molta feina.
2: Home, anar passejant, jo. A la tercera edat no hi estic ni apuntada. En casa, en jove, tenc molt d'any per ser jove. El meu perdí va fundar una botiga, que era botiga de roba, però en aquell temps, una botiga de roba tenien de tot. Tenien espardenyes, tenien fideus, tenien... Tot el que em daven llavors, tot el que em daven llavors, perquè ara, a més de fer truites, fan hamburgueses. Llavors, no hi havia això. Entonces, que en predi meu se n'anava amb una somereta i un carretó amb peces de roba i sortia per la part dels molls i la gent... sortia a comprar en el Machando. I deia peces de pintes i aclaridors que em lleven el poll de dos en dos. I sortia la gent li compraven coses. Després va posar un negoci a casa seva. Ma mare, quan eren tres germans, un germà se va quedar en la tenda de robes. I quan la mare es va casar, es va dir a ma mare, Margarida, tu poses això que teva d'això. Un pare era mestre d'obres i tenia, en aquell temps, cadufos, passatcines, cossiols, ciment, totes aquestes coses. Bé, bueno, a poc a poc va posar això. Comprava bessó.
3: La botiga, clar. Mm-hmm.
2: Sí, comprava bessó i a poc a poc va dur una viola de plàtanos que se penjava aquí. Després, borbaies i fideus i coses d'aquestes, perquè se venia tot a granel. Clar. Els diumenges i tot teníem obert, sol de dinar venia qualcú i se t'havies d'aixecar de la taula per despatxar. No és que fos anar a regalada, tota la vida ha costat. Venien sabó fluix, pesaven de dins una plata grossa. Mm-hmm. Però després vam posar un camión.
3: Ah, sí?
2: Que feia transports.
3: Ah, per repartir.
2: De Palma, duien coses per les botigues, perquè en aquest carrer mateix, per exemple, hi havia una, dues, tres, quatre, cinc carnisseries en aquest carrer. Cinc carnisseries. Tendes, negocis.
3: Sí, sí, sí.
2: Dues aquí dalt a la placeta. Can Maixent de tres. Nosaltres aquí, quatre. Cinc. Can Coixa de sis. Can Gaspar de set. Can Guixa de vuit. Hi havia nou tendes, nou negocis. Tendes d'això així, de menjar.
3: Sí, sí, sí.
2: De menjar.
3: Petit comerç.
2: Sí. Ara, res. Només quedam. Dins el poble, nosaltres, que procurant tenir un servici que no puguin tenir ni el Mercadona, ni el Lidl, ni tot això. Trobem, per exemple, preva boca molt en nosaltres, unes espècies de roc brut que els ha fabricat en nosaltres, cafè que molem, tot això, la salva.
3: Producte quilòmetre zero i de qualitat màxima.
2: Sí. Un jamón de York que mos el duen exclusivament de Catalunya.
3: Ah, sí?
2: Molt bo, molt bo, molt bo. Que no venen enlloc. I vol dur d'anar a cercar. Nosaltres deixem un de llor tot sol. Això no en poden viure.
0: A continuació, na Catalina i na Xisca ens parlen dels secrets del negoci, dels consells que van rebre, dels productes que hi venen i també, és clar, de la clientela.
2: Formo de preguntar la roba. Hombre, jo, en 90 anys, demanant i visquent, he pres moltes coses. I a vegades hi ha dones que van a cercar roba d'un calaix i la troben en tacotes. Ai, com vull llevar això? Jo, així, ho faig així, així. Si surt bé o no surt bé, llavors t'ho surt bé.
3: I això ho té anotat en algun lloc o anotat en el seu cap?
2: Aquí dentro. El meu ordenador està aquí.
1: Jo arribar a botella, arribat, impossible, perquè és un puntal. Vull dir que em va molta de feina i això jo no arribaré mai, però... Ma mare sempre em diu, sempre xerrar amb la gent, un respecte, i fer les coses així com toca, i un somriure. O sigui que...
3: Perpetu, eh?
1: Sí.
0: Ha après bé, educació, diu vostè, ha après bé la lliçó, la seva filla?
2: Sí. Sí, sí, sí. Han estat bones filles, han estat... Son pare també era molt bo.
3: Segur.
2: El meu home...
3: El meu
2: home també era molt bo. Mira si era bo, que encara venen estrangers i m'ho duen fotos seves.
3: Sí.
2: Sí, estava aquí darrere. Sí. Toni, te podem fer una foto?
3: Ah, sí?
2: I fer una foto.
3: Hòstia, quina meravella. O sigui, més que clients eren ja amics.
2: Sí, els clients estrangers. Bé, m'adu fotos.
1: És que això ve ser com una família, un club social, li deien nosaltres. Aquí la gent del poble ve i sempre, jo què sé, si hi ha qualque problema, qualque xerrer, que pues, un que tothom se té, s'aquí hi ha mort, sí. I clar, és com una ràdio local, com diuen.
3: Sense pagar.
1: Sí, sí. Però, vamos, s'intenta fer la feina el millor possible. S'ha intentat, o se procura tenir l'essència de la botiga, posant coses noves i el que se diu. I això és el que s'intenta. Donar un bon servici. I ja està.
2: Vam començar en quatre tonteries. Uh-huh. Però ara, l'únic de més seria que hi ha en el poble, ho tenien altres.
3: Sí,
2: perquè en aquell temps aquí no hi havia souvenirs. La gent tenia campo. Les dones se n'anaven en somo en el camp. Si un dia plovia, el colçonet de les nines s'havia romput l'elàstic. A casa de Maixandot, que a casa meu per dir, es fi, obria tard. Les dones se n'anaven molt prest en el camp. Mira, ara no me'n puc anar això, no puc arreglar allò. I com que nosaltres tenen transport d'emergència, el meu home duia paquets de puestos d'així de merceria, i jo, du un parell de peces d'elàstic, i llavors, no pots entrar, pots entrar. Du un parell de peces d'elàstic, o du-me això, i du-me això altre, i poc a poc, vam anar posant coses de la ciutat, de fil i coses d'això. I ara m'ho diu, i ara on haurem d'anar? Problema vostre, això. Si tenen penes, o això, ets has de portar allà de dins. Aquí de fora, nada. Com estàs? Bé. Que tal? Va bé? Beníssim, ens comport.
3: Sempre tot en positiu.
2: Sempre. Positiu.
1: Hi ha molta cosa variada i a vegades el que no tenim mos ho demanen i van de dur per el que dit antes, donar bon servici i que si ens en vaig contenta. A menys ja que no, o sigui, donar un bon servei a la fidelitat. Que és això el que toca. O sigui que...
3: Sí, que veig això, que aquí hi ha tot tipus de producte, no? Hi ha fruita,
1: sí.
3: Hi ha hortalissa, hi ha iogurts, hi ha begudes, hi ha detergent...
1: Sí, és que jo m'agrada molt separar la botiga, però m'agrada molt dir que viures, una tenda que viures, perquè la que dona existència a cada casa... Exacte, o sigui que... I se intenta això, tenir gènere, però si te demanen qualque cosa i si és possible, perquè a vegades també hi ha coses que són impossibles, pues, donar el servei així com toca.
2: El que tenim és un servici pel poble. Perquè el Mercadona i tots aquests tenen molta gent, però la suyo. Si una cosa han de perdre o pesar s'han de tenir, nada. Ella a la ruixa aixeca, per, ha d'obrir, perquè ve el panadero. Allà obren, com hi fan els panadells, obren a les 9. Tanca a la 1:30, a les 3 puja a dinar. A les 4:30 torna a obrir. I quan he tancat, Francisca, me vol donar això.
3: Sempre a disposició del client.
1: Això de guapo. Viure en el poble té aquestes coses. Com que és com ho dic, clar, també te sap greu dir un que no. Perquè jo ho he dit molt poques vegades, que no pot ser. Però si se pot fer, se tracta d'ajudar. D'una manera o de l'altra.
2: Ara, passa una cosa, també. Que ella, ara més que jo, però... m'ho anem allà on sigui, però tot troba gent. Francisco... Sempre.
3: Coneguts de tot arreu.
2: Això no es compra.
1: Jo me fa molta pena i és veritat que té molta tristor per arribar a aquest punt, però jo dic que tot té un cicle. Tots els cicles i s'ha d'arribar. I a vegades me pega la borrilla aquesta de que han arribat aquí perquè per que no continuem, però també jo tinc nebots i tots tenen la seva feina i si m'ho diuen, i això no agafaria un altre, però jo no seria camperer. Cap veré són nosaltres.
0: Una de les clientes de la casa és na Caterina.
3: Ets veïnada aquí d'Alcúdia?
1: Sí.
3: I dius que tota la vida has vingut aquí?
1: Sí. Uh-huh. Sí.
3: I avui també? A comprar què, concretament?
1: Avui aigua. Sí.
3: Bé, clar, com que vés una mica, però com que vius a prop...
1: Exacte, visc porta en porta, bàsicament. Sí.
3: Per altra banda, no sé si ja saps que aquest establiment tancarà a finals d'any.
1: Sí, ja vaig fer su plorereta. Sí, ja vaig plorar quan vaig entera, perquè, clar, és un dels negocis que ja queden... Bueno, que quedaven pocs d'aquí típic del poble i, clar, fa molta pena, la veritat. I el que t'estic dient, he crescut amb ells i, jolín, se'ls agafa carinyo al final.
4: Nosaltres no tenim clients, nosaltres tenim família i són tots invits, quasi fossin família, i és això de guapo. I tant ells com els comercials, perquè els comercials sempre tota la vida. Vull dir que som una gran família.
3: Quina gran sort. Per altra banda, t'agrada comprar en el petit comerç, no només aquí, sinó en general?
1: Comprar en general, però m'agrada més en el petit comerç, claro que sí. Hem d'apoyar sempre lo nostre, principalment.
0: Na Catalina ja ha fet feina molts anys, però mai no perd de vista la botiga. I està contenta que les seves filles, és clar, li agafassin en el seu dia el relleu.
2: Jo no estic aquí de fora, però... Jo per aquí de fora no hi estic. Jo a dir pas, perquè són dues filles que tinc, estan aquí. Però resulta que en tinc una, que a les 6 del matí se'm va acompanyar l'home a diàlisis a Inca. Uh-huh. Després de les 11 el torna a anar a cercar, perquè surt molt marejat. Uh-huh. I ell està aquí tota sola. Si venen a descarregar, mama, vols anar allà a obrir? Clar. Jo el vaig obrir. Clar. Li repàs paquets. Clar. Li repàs paquets, perquè de 10 paquets que duen, sempre n'hi ha un o dos que no venen correctes. Uh-huh. I si passa temps, no pots reclamar.
3: Clar, això s'ha de fer en temps i forma, que diu.
2: Al dia. Després jo me'n vaig a fer dinar. Uh-huh. A les dues pugen tots a dinar. Tenc una altra filla, que aquesta no està aquí, que se va casar. Ella és llicenciada en matemàtiques, però no, no va fer aquí. Uh-huh. Ve tots a dinar, són 6 o 7 a dinar cada dia, uh-huh. I es diuen que són 10 o 11. Caram, perquè ve l'altra neta, una neta que està a Palma. I així no. Jo tenc una germana que també va estar en el negoci fins que se va casar, va estar, a lo millor, jo què sé, 5 o 6 anys aquí, perquè uh-huh. Després ella va muntar un negociat en l'esport del Cudi. Uh-huh. I després ja se va retirar. Se més així he estat jo, mal de cas. El de bé no m'ho restava en un puesto, anava a fer una lletra en un banc, d'aquell banc me vencia la lletra, anava a un altre, i així anàvem. La qüestió pagar quan no tocava.
3: Això sí, eh?
2: Però vamos, he pasado de buenas y malas. No m'ha fet falta res mai que fos necessari.
1: La veritat és que va caure bé en aquell moment i va agafar la tenda i la mar de bé. A vegades, claro, tu tens altres quimeres, però aquesta me'n va agradar i trobàvem que havien de continuar la saga familiar. I de moment ara bé. Jo som fredina, no tenc fills, tenc nebots, però la meva mare té dos fills i després en tinc un altre que té un. Però, clar, els altres dos ja són grans i ja estan col·locats, tenen bona feina, però jo m'agradaria, però què passa? Que això de cada vegada està més esclau, de cada vegada està més t'exigeixen més, te controlen més i és impossible. I ells estan, tenen bona feina, estan tranquils i això és el que compta. Sí, sí. Sí, sí. I no tenen les preocupacions normals, però no tenen el mal de cap aquest d'estar constant i això, que és molt sacrificat. Jo sé que hi ha feines que són més sacrificables que les altres, però la tenda, has de mirar fetges, has d'intentar que estigui net, has d'intentar sempre tenir bona cara.
2: El que se tracta no és de renovar-se o morir, no. Se tracta de que si no treus un dos no pot pagar els gastos. I has de menjar, i has de vestir. I paga contribucions. I paga i vas. I paga't ells, i paga't ells, que si no els atens. L'altre dia vaig anar a pagar una cosa que me pagava d'avui, me passava d'avui, perquè me'n vaig recordar 30 euros en març. No sé on els atens. M'ho compraran 60, o m'ho fotran a casa.
0: Mare i filla valoren ara la importància del segell emblemàtic.
2: Una cosa que és bona, perquè han vist que nosaltres hem aguantat el tipus tots aquests anys. Que no ara és la meva, per exemple. Jo tinc un parent que té una joieria aquí, és cosa meu.
3: Sí, que va passar pel programa, sí. Per emblemàtics.
2: Però és molt diferent vendre un rellotge que quan és 10, que això, que en guanyes 5, si els van tots. Si els van tots. Però que l'opinió que fan les dones és, mira aquí.
3: L'etiqueta.
2: Això, falten 10 dies per col·locar.
3: Ja, i no volen.
2: I no. Jo sap per què és que estic així. Eh? Perquè d'anones que han passat d'un mes i mig, jo els he menjat. Més melada que caduca. Jo, un d'anones no curteta. Jo me'l menj. I vegades, com és que estàs? Perquè com el calcada.
3: I així està, amb 92 anys.
2: Així.
3: Així. Una
2: meravella. Tenia les meves filles, les tenia a casa nostra. I en els 4 dies ja m'havia d'aixecar jo a fer feita.
3: Ha canviat molt, tot això, eh?
2: Tot. Però també les persones no són les persones com eren. De cada 100, en trobaràs 4 que siguin responsables i raonables. Jo sent aquí. La gent que té gent a fer feina. La gent que té gent a fer feina comencen avui, això no és per jo, ja mai ens ho venen.
3: No, no hi ha aquest sentit de compromís que hi havia.
2: No. Volen cobrar i no fer feina. I nosaltres, jo mai he estat de baixa.
3: Mai?
2: Ostres. Me van operar dels ulls, perquè jo sempre vivia... Jo tenia 7 anys i ja duia ulleres. I aquí només hi havia el lot. Jo jugava en sos el lot. I me deien quatre ojos. També hi havia dues nines que duien ulleres dins el poble. Llevava les ulleres i les posava damunt el portal de casa. I me liava allà a bufetades.
3: Ja, clar, havia de defensar la seva... Sí. Una
2: ja t'anaré jo de quatre ojos.
3: Ja. O sigui, com diu en castellà, una dona, una mujer de armas tomar, vostè?
2: Una niña, perquè ara el món me va fer canviar.
1: Jo hi ha molta importància. Això és un reconeixement de la bona feina que s'ha fet. O sigui que ells, per una part, i el que ens han ensenyat... Jo, sa abuela, sa mare, sempre deia que sa botiguera és igual que haver estudiat una carrera, perquè cada persona és una assignatura. I és això.
2: No sabré si ets d'esquerra ni de drotes.
5: No.
2: I després ven...
3: O Barça o Madrid.
2: Poden saber.
1: Per complet, o sigui, que s'ha tratat això. Jo, per exemple, quan hi va haver lo de la pandèmia, que és una cosa que sempre recordaré, sempre penso, me'n recordo la gentada que hi havia aquí de fora, esperant, i era el moment que la gent se podia reunir aquí perquè no podien sortir de casa. Entraven aquí dins i la meva germana i jo, que per mi un bon tant, no te corren, nosaltres vos ho donem. Varen fer una feinada, tot ben net, tot, vull dir, van ser temporades que són coses que són anècdotes i vull dir que tot junt, és conjunt, pues, fer això, que m'ho reconeguin d'aquesta manera.
3: Clar, no, i tant, i a part, aquest servei públic, diguem, també, no?
1: Sí,
3: en
1: sí.
3: En cas de la pandèmia, com ens deies.
1: Exacte, això, i jo que sé, i si volen qualque cosa, ven a la clor, i a vegades, jo que sé, si ja vaig de bo, poden venir a sacar algo que fan, en feim una rifa, veniu, venen les escoles, perquè els al·lotats se pensen que la meva celleta venen, se van així, surten d'un bric, perquè ja s'expliqui que hi ha unes vaques, que donen, jo que sé, un poquet d'història, d'així com se fan les coses, després agafen una poma, o si ens vaig ensenyant, veus, això se posa així, o sigui, com una ensenyança, i jo anant, vull dir que és guapa, perquè vegin que això de tota la vida...
0: I per acabar, na Catalina i na Xisca en relaten dues anècdotes ben, ben divertides.
2: Venien en aquell temps, la gent que venia de vacacions. No era com a Sarar. Venien dos mesos o un mes, això. I, clar, tot eren botigues petites i venien a comprar. I va venir una, i era francesa, i deia, una mare, que volia ous. I ma mare no en tenia, perquè en aquell temps fa llengües. I jo no sé què li va fer, no sé què li va dir. I ma mare li fa així. I ja va estar. Va saber que eren ous, que no es va poder arribar. I se mando ous. Però vull dir jo que ara els dots d'ara. Jo vaig tenir... mon pare se va morir en els 40 dies d'haver nascut una nena meva petita. Feia 2 anys que estava malament, no tenien segurós, i cada caixa de direcció, llavors ja mos costava gairebé 100.000 pessetes. Eren molt de pes, però bueno, vam donar tot el que havia de menester i més. Però vull dir jo que quan vaig tenir jo la nena, que jo en els 4 dies ja m'aixecava a fer feina, ara el meu net va tenir un nen... 3 mesos.
1: Això quan vaig començar, i així vaig aprendre el que era el prevabord dolç i el prevabord covent. Perquè va venir un senyor a comprar prevabord, i clar, prevabord, dic com vol, dic, jo què sé, 100 grans, vaig posar el prevabord, però i, pues, quan el cap de dos dies va venir, i quin prevabord m'has donat? Què t'he donat? Prevabord, dic, és que picòvia, com va... I clar, va fer llenties el mateix dia i va fer les verdures per parar-me coca. Les van poder menjar perquè vam... I això, clar, són anècdotes que te van ensenyar de dia a dia. Sí. Va, vamos, em podria contar molt, podria escriure llibres, però això és una que se m'ho recorda perquè va ser de les primeres que... Però moltes. Però el que se tracta és que m'ho estic passant, m'ho he passat i m'ho estic passant molt bé. Que fa pena va tancar, però puc contar coses guapes de la botiga.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: I TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa Porque... molta calor.
2: És a dir, fa... Fes calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fes calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Però
3: quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A TV3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: Per fer bons retrats cal anar descansat i enfocat. Aquestes característiques les té, sens dubte, en Xavi Oliver, que ens ha preparat aquest retrat, precisament, sobre colxoneria verd.
7: Dormir bé és una necessitat, però també és una feina que durant molts anys va dependre de les mans dels artesans, com tantes altres. Abans que existissin els grans fabricants i els matalassos envasats al buit, hi havia professionals que recollien els matalassos de les cases, els obrien, els renovaven i els deixaven com a nous. Era un ofici pacient, fet a mida de cada client, que combinava experiència, esforç i un tracte molt personal. Encara avui, alguns negocis mantenen aquest esperit d'adaptació i proximitat. És el cas de Colxoneria Verd, de Pals.

La història de Colchoneria Bert va començar l'any 1934, quan Clemente Bert va obrir la botiga al carrer dels Oms. Espanya vivia els anys de la Segona República, mentre Europa observava amb preocupació l'ascens dels règims totalitaris. A Mallorca, el comerç tradicional continuava sent el principal motor de la vida urbana. Així que Bert i la seva dona vivien al mateix local. Ella venia teles i ella es dedicava a fabricar i reparar matalassos. Eren de llana. Recollia les cases dels clients en matalassos, els estirava, els refeia, els acosia i tot això novament donava vida a un nou matalàs. Amb el pas dels anys, el negoci va saber evolucionar el ritme dels nous materials i també de les noves necessitats dels clients. La llana va deixar pas als matalassos de molles, als canapès i més endavant a l'escuma de tall, especialitat de la casa, per cert. Des de l'any 1998 és Luis Enrique Carrillos, net del fundador, qui està al capdavant de l'establiment. Des d'aquest petit comerç del carrer dels Oms continua oferint un servei proper i familiar que ha fidelitzat diverses generacions de clients. Un exemple de com la tradició també sap descansar sobre nous materials, sense perdre mai l'essència del que és més important tenir i saber fer un bon ofici.

0: Lluís Carrillós encarna la tercera generació de la família que duc el Xeneria Verd endavant. Serà, de fet, el nostre interlocutor per donar-nos a conèixer la història d'aquest negoci que ja té més de 90 anys de trajectòria. Ens comença parlant de la figura del fundador del negoci, Clemente Verd, i de l'evolució que ha seguit amb els anys.
1: Qui era Clemente Verd i com va arribar a dedicar-se al món dels matalassos?
2: Pues era el meu predí. Quan se va començar a dedicar, pues, bueno, una professió com qualsevol altra, no sé exactament, no ho sabria dir, això.
1: I sabem que vivien la seva dona aquí mateix, en aquesta mateixa casa.
2: Sí, i aquí va néixer ma mare, de fet. Va néixer ma mare. Uh-huh.
1: Que va heretar després.
2: I venda, i llavors pues, ha tingut diferents èpoques, uh-huh. Perquè llavors ja se va jubilar el predí i varen llevar tot el que era la llana i tal, i ja veníem espuma i varen començar a posar matalassos de molles i... van tenir una poca bona, que no hi havia gran superfície, només hi havia el primer hiper, que llavors va ser Prica, i ara el Carrefour, però no hi havia gran superfície, si se feia feina bé. Teníem furgoneta de reparto, repartint per tota Mallorca, teníem exposició, i fèiem molta, molta feina. Van ser els anys 80 de lo millor.
1: Clar, perquè el teu padrí no només venia a matalassos nous, sinó que els feia, també.
2: No, ell el que feia matalassos al domicili, pujava a Terrassa i feia matalassos. El que passa que llavors tenien complements i llavors va posar espumes, també, matalassos d'espuma.
1: Com és això? Perdona, no ho entes. Això que pujava a la Terrassa, feia el matalàs?
2: Sí, ell pujava a la Terrassa, escarpia la llana, amb una verga d'ullastre, estirava la llana i feia el matalàs. I llavors el cosia, posava la tela, cosia, com se feia antigament. Uh-huh. El feia a mà, perquè llavors ja empleaven màquines. Però això se feia a mà. El que passa que, clar, això fa molt d'any. Jo l'he vist estirar la llana aquí. Estirar la llana, però el que es puja a les terrasses no ho he dit jo.
1: I les terrasses per què? Perquè si no se podia pujar per l'escala.
2: Pues no me diguis per què, perquè potser no feien nosa, no sé, supòs, per això.
1: I estirar la llana què vol dir?
2: Pues estirar perquè la llana se va pel massant d'emplear-se, se pel massa i s'ha d'escarpir, s'estira i se torna a fer matalàs. Això era el tema.
1: Ah, sí, que el procés era que de tant en tant un matalàs, clar, durava molt d'anys, havies de fer això, aquest procés.
2: El matalàs normalment cada 2-3 anys se feia, o se fa. Perquè encara jo en conec un matalasser. Està retirat, però en fa qualque coseta. Perquè és que no n'hi ha matalassers.
1: O sigui, és possible que a Mallorca o a les Balears hi hagi això, comptats, el poc comptat invertit d'una mà.
2: No, és que ara ja no n'hi ha. No n'hi ha de matalassers, que jo tingui constància i no n'hi ha. Però jo en conec un que ja està jubilat per tot el maquinari, perquè el fill és net de matalassers. Però, vamos, si fa feina, feia feina sort a port, però ja està jubilat.
1: Clar, perquè no hi ha negoci.
2: No, perquè la gent no ho demana. Ara tenc una amica ecologista i li agrada molt el tema de la llana, d'esclida, miraguano, tot això, però la gent no ho valora, aquest material. No sé per si és tema d'àcaros, o no sé, però no sé perquè és un material que no genera electricitat estàtica, o sigui que té una certa qualitat, però està en desús.
1: Pot ser torna?
2: No en tenc ni idea. En un començament va ser una vivenda. O sigui que l'activitat es predí feia el matalassos de llana a domicili. Però llavors més en van ja varen posar complement perquè la predina pues, estava dins el negoci agafant les comandes i res, hi va posar complements, teles i coses d'aquestes i així varen començar.
1: I sempre heu estat aquí en els oms?
2: Sempre, sí.
1: Uh-huh. I clar, 1934, volen explicat com era abans?
2: Jo no. A més, sé que passava un tramvia, però no tinc molta més noció de lo que... de com funcionava el carrer, sé que s'anaven a cercar aigua a la font d'aquí davant del Bar Espanya, Can Vinagre, uh-huh. I poca cosa més.
1: Era molt, un temps molt diferent, fins i tot les tramvies, t'imagines, per aquí si passa.
2: Sí, era molt diferent. Sí, però Palma era una altra cosa, se movia tot, funcionava tot. El que passa que era l'època de la guerra i era complicat. La gent no tenia recursos, era complicat, però... M'imagino com ho passava la gent, la veritat. Uh-huh. Llevant l'any de l'Emili, perquè pues, al millor de que tenia 20 anys. O sigui que pot ser al millor 80... Uf, no me'n record bé, al millor 86 o una cosa així.
1: Sí, ja fa...
2: Del 86.
1: Unes 50 anys, pràcticament, no arriba.
2: No, bueno, 40. 40 anys, més o menys, que no arriba. Ja dic que és que vaig fer un any de mili... I, però, vamos, más o menos, llevant aquest any, llavors ja vaig estar aquí, sempre he estat aquí, i és veritat que troc que som un privilegiat, perquè he volgut fer feina que... i viure de la meva activitat, sempre. Però jo vaig treure un títol de busseig. Podria ser busseig de professional, sí, però no me va cridar l'atenció, això.
1: És a dir, es pot viure d'això perfectament?
2: Sí, sí. Hem tingut anys molt bons. De fet, ja dic, avui en dia pues, també considero que som un privilegiat. Per exemple, els xinos o els xinesos fan feina 9 hores o 10. Mm-hmm. I jo faig feina 7 hores, no hi ha color. Mm-hmm. Però clar, és que el problema que tenen és això, que tanta, en els carrers comercials, tot el que hi ha pues, són franquícies multinacionals i fan moltes hores. És que quasi tots els negocis ja tenen un obert a migdia. I jo això no ho he fet mai. Jo a migdia sempre he tingut tancat. I si veus el carrer, per almenys aquí en el carrer de Soms, estan oberts del millor del 9 a les 10 fins a les 12 de la nit. Bueno, n'hi ha bastants que obren fins a molt tard. Nosaltres, quan érem joves, anàvem a pròtesi dentista per mon pare. O sigui, no feien compte de seguir en l'activitat, però mon pare va morir molt jove i al final pues, se va tancar el taller, tenim un taller de pròtesi dentista. I res, i nosaltres pues, vam agafar aquesta activitat, o bueno, primer el meu germà no? se va començar a fer feina. O sigui, va deixar els estudis i va entrar en el seu padrí i va començar a dur l'activitat.
1: Mm-hmm. I després t'hi vas sumar?
2: I llavors vaig entrar jo en el cap de 3 anys o 4. Se vivia molt bé, perquè clar, quan tu ets jove pues, i més o menys les coses estan bé, pues, disfruta de lo que fas, no sé, de les activitats, no sé.
0: En Lluís rememora els primers records que té de colxoneria verd.
2: Jo de nit, pues, ja venia per aquí, o sigui que entrava, sortia, jugava, no sé, estava bé.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. I després es dius que ets un privilegiat per dedicar-te a això.
2: Bueno, no per dedicar-me, perquè he pogut desenvolupar la meva activitat professional tota la vida aquí, sense donar comptes a ningú, no sé, considero que m'ha anat bé.
0: El sector dels matalassos, com tot, ha tingut una evolució notable al llarg de les dècades i aquests canvis en Lluís els ha viscut en primera persona.
2: Jo venia a matalassos, n'hem venut molts, i la cosa funcionava. El que passa que, clar, d'avui en dia pues, s'ha canviat tota l'estructura i sobretot el que funciona pues, són locals en els polígonos. Del tema del matalàs xerram, eh? Uh-huh. Perquè jo tinc complements, tinc cosa d'hogar, d'estil, però això també ha baixat molt la venda. I és perquè la gent, clar, li costa molt venir al centre amb el cotxe. És més fàcil anar a una gran superfície que pots aparcar, estar fresqueta de dins, mm-hmm. o no te banyes, si plou, mm-hmm. fas la compra i te fa falta un complement, tu compres. Mm-hmm. És així de fàcil. Però, clar, jo el que tinc és el meu producte estrella és l'espuma, perquè talla mida i tens la clientela tota la vida. I la gent ve a cercar l'espuma. I l'espuma pues fa que vengui la gent i això el que fa vendrà altres productes.
1: És espectacular, perquè està ple d'espuma.
2: Sí, és que és, ja dic que és el producte estrella. És que l'espuma és el que va salvar el negoci, per dir-lo de qualque manera.
1: Clar, i això és després amb aquesta espuma se fan sofàs i llits...
2: Sí, tot això. Millor tapissar un sofà que s'ha esclafat l'espuma, se canvia, o coixin per la cuina, de les cadires... Totes aquestes coses. Se poden tear per coixin per sofà, pues, espumes per cadira, catsals, no sé, xixoneres per bebès, matalassets... Ja té molta sortida, això espuma.
1: I s'encarrega que vos sol fer més la gent, quines?
2: Pues duen fundes i tenen l'espuma mida i li poden la boata, li feien com una mica de tapisseria, també. No? Uh-huh. Tot, sobretot això, llavors tear matalassos a mida... Ara s'ha parat de moda camperissar les furgonetes, sí. Que feien les espumes per la furgoneta, li donant la forma.
1: Mm? Això també deu ser un filon de negoci.
2: No, no? Saben, però no. És un complement més. O sigui, tot el que és espuma, pues, però el que més saben.
1: I tipus d'espuma o sempre és la mateixa?
2: Bueno, antes tenia més qualitats. Ara treballo amb una que és una espuma molt elàstica. Mm-hmm. És una densitat 25 HR. Que és l'espuma que s'empleia per matalassos de visco.
1: Sí.
2: Perquè el visco ella no usa, perquè se pensen que tot és visco. El sí. visco és una capa de visco i una capa d'espuma.
1: I el visco què és exactament?
2: El visco és com una espuma, però és una espuma que l'injecta en un gel i li dona un tacte, per això li diuen que té l'efecte memori, perquè fa la forma. Uh-huh. Pues això és el visco. El que passa és que el visco és molt més costós el procés, se veu, i clar, posen una capa fina de visco i el que més és espuma. Uh-huh. Què passa? Que n'hi ha empreses que te venen un matalàs de visco, però llavors té un centímetre de visco.
1: Mm-hmm,
2: O sigui que és una enganyifa, però això se fa.
1: Home, jo recordo aquest mític anunci que diu que el colchón que s'adapta a tu a la forma de tu cuerpo, i feien un anunci allà que...
2: Pues sí, el viscó, el material que té l'efecte memori, fa la forma... El problema que té és que en l'estil és molt calorós, perquè no deixa de ser espuma. Uh-huh. I si més l'injecta en un gel, el fa viscós, el fa molt espès, i això no se ventila. Uh-huh. I la transpiració del cor no té ventilació i te torna, i notes la sensació aquesta de calor. Normalment li posen una funda colxada o això, per molta transpiració.
1: Per tu és millor llit que hi ha, quines?
2: El tipus de matalàs,
1: sí.
2: El làtex, és el millor, diferència. Uh-huh. Sí, perquè és molt ergonòmic, és molt adaptable, transpira molt bé, dura molt d'anys. No? Són els problemes que pesen molt, uh-huh. Molt feixiu, que costa molt un lot, però quan està en el llit, és perfecte.
1: Molt bé, perfecte. I la recomanació...
2: Passa que és un matalàs que és car, però relativament surt barat, perquè te dura molt d'anys. Però, home, jo com que ara ja no el sabenc, uh-huh. Perquè jo m'he dedicat fa molt d'anys. N'he venut molt de matalassos i he aconsellat molta gent. Uh-huh. Però ara ja tot això, no? Ja no el tocam. Però el làtex és el millor.
1: És una informació a servei públic, la gent que ho escolti.
2: Sí. Sí.
1: Clar, i aquí no els guardaven matalassos, perquè no sé si teniu espai.
2: Bueno, és que teníem una habitació darrere. Ah. Però ja la varen condemnar, perquè era del veïnat. Uh-huh. I en aquell moment pues, la varen por a llogar i teníem més espai. I a baix també teníem espai. Ara és que hem llevat bastant d'espai perquè hi ha molta espuma.
1: Sí.
2: Però... Ja dic que és que no és com antes, que antes venia la gent i teníem l'exposició i veia els matalassos i comparava i tal, i no ha canviat. El que passa que el que ha canviat és la filosofia de negoci. No sé, perquè aquí antes hi havia molt més trull, per dir-ho de qualque manera, però ara és, no sé, però supos que la política pues, ha fet que canviï l'estructura, perquè no volen que els cotxes entren al centre. Mm. I això, pues, d'una manera o l'altra, se nota. Perquè a la gent li costa molt venir al centre, pagar parquímetres. També el problema d'avui en dia és que hi ha CIRES, hi ha càmeres de videovigilància, hi ha radars, i això engega la gent. Està clar. Mm-hmm.
1: Clar, i tu creus que dormim millor ara que fa 50 anys?
2: Home, si comprem un matalàs bo, jo considero que el latés és el millor. Doncs pues clar, dormirem millor, o sigui, és així de fàcil. Però hi ha gent que ha dormit en llana tota sa vida i no vol canviar. O sigui que cada loco con su tema.
0: Igual que coneix bé el producte, en Lluís també coneix perfectament la clientela del negoci.
2: Sobretot gent major. Bueno, antes hi havia més gent major. Què passa? Que al final les generacions van canviant. Ara sí que ve molta gent que és immigrant. Uh-huh. Ve molta gent immigrant també. Que també fem feina amb aquesta gent, perfectament. No. Bé, és que bé, hi ha gent que vol i no coneix el negoci i entra, compra, li agrada. Uh-huh. Però sí que hem tingut molta clientela, que era gent major, que aquesta gent pues, ja és morta.
1: Clar, i els joves d'aquí...
2: Clar, perquè com que aquest negoci és de boca a boca, de tota sa vida, que mos coneixia sa gent de tota sa vida, pues, llavors pues, ha de passar de pares a fills, ve molta gent per això, però avui en dia ja ha canviat bastant. Ha canviat bastant, però la gent que ve, bàsicament, són gent que coneixen el negoci.
1: I gent de fora?
2: No, gent de passada. El manco en el meu negoci.
1: Uh-huh. I la gent de fora, que dius que també vos compra? D'on solen ser? No, dius gent migrants, has dit.
2: Sí, bueno, pues, molt de sud-americà, sobretot. Uh-huh. Mm-hmm. Gent que ha vengut aquí a fer feina i ja està.
0: En aquest punt del reportatge, en Lluís ens conta les característiques de la seva feina. Igualment, ens parla de la pesca submarina com a gran passió personal.
2: Més que reinventar és que hem tirat per bon hem pogut, perquè les grans superfícies s'han menjat el petit comerç. I al final, si cerques, pues, sempre trobes una manera de sortir. Sí que hem tingut la sort de que sempre hem pagat pot lloguer, uh-huh. I han pogut seguir la activitat i llavors també van tenir la sort de comprar el local. I això també ja no hi ha color, perquè és que d'avui en dia quasi surt més a compte llogar el local que fer feina, francament. Però fa feina perquè som un nostàlgic, per això. Jo he vengut aquí amb un pneumotòrax i tot a fer feina. Ni un dia de baixa, però home, el que sol ser un autònom.
1: Sí.
2: O sigui, sempre està d'alta, o sigui que no ha fallat ni un dia.
1: Els diumenges imagino que no veniu. Però...
2: No, home, diumenge no. Amén. Normalment dissabte obrien de matí fa anys. Va haver una temporada, quan hi havia la tenda aquesta de Babelín, de les juguetes. Van fer una reunió i se van empenyar a obrir dissabte a hora baixa, que no hi havia feina. Què passa? Pues al final pues van obrir. Va passar, no sé, un temps, i la primera en tancar va ser ella. I jo dic, sí, pues ara ja tancaré dissabte. I ja no he tornat a obrir dissabte. Sí, de clar.
1: Això és fantàstic, perquè, escolta...
2: No, el que passa que jo també tenc de convaginar que tenc una aficiosa pesca submarina que és molt gran i això me condiciona molt. No són de res de tot això. I ja sabem que avui en dia per internet se veu molt i funciona d'altra manera, esa cosa. Però jo... Te puc dir que a mi jo tenc el correu electrònic i poca cosa més. No? És que som un desastre per això. Les noves tecnologies no és el meu.
1: Perquè, clar, imagina que això vos ho deuen dur a qualcabant, de tota aquesta escuma.
2: No, clar. Nosaltres com anem a gènere, mos ho duen i ja està. Comprem els proveïdors de la península, qualcun d'aquí, però això no té res a veure. Això se pot fer per telèfon, l'encàrrec o per un WhatsApp.
1: Sí.
2: Clar, això no és problema. Correu electrònic no el necessito per fer això. Ni tenir un ordinador ni res de tot això. No el necessito. Tinc una aficiosa pesca submarina que és molt gran i això me condiciona molt.
1: Has pensat qualque moment que t'hagués agradat dedicar-t'hi professionalment?
2: A què?
1: A la pesca submarina?
2: No, professionalment no te pot dedicar a la pesca submarina. És una afició. És això. Pesca submarina ha fet molt d'anys, he competit. És la meva passió, ho ha sigut. I res, i he fet feina, o sigui, he pescat molt d'anys, i és el que m'agrada, i és, el dissabte pues, m'estim ben anar a pescar. Perquè jo tenc una cosa, que el dissabte la gent no madruga, la gent ve molt tard. I al millor per una hora de feina el dissabte quasi no me compenso obrir. Per això he acabat tancant. Em vaig a pescar i fins dilluns.
1: Exacte, viure un poc, és a dir...
2: Bueno, viure, fer el que m'agrada fer... Exacte. I la gent pues, ja vendrà un altre dia. Sí que és vera que hi ha gent que li va bé el dissabte, que és l'únic dia que pot venir, però això és així.
0: Colxoneria Verd, és clar, és un negoci que llueix el distintiu emblemàtic.
2: També perquè n'hi ha pocs locals que tenen aquest privilegi, perquè és un privilegi.

0: En Tomeu Penya, el cantautor de Villafranca de Bonany, actuarà el proper dissabte, dia 29, en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, localitat que celebra les seves festes de Sant Agustí. El proper dissabte, Tomeu Penya actuarà i també ho faran Xanguito, entre d'altres, una verbena, a més, d'accés gratuït. La cançó de contraportada, De tot cor, Tomeu Penya. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'empereré si un cas tens por.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Un treballador de la neteja viària ha mort aquesta matinada a la barriada de Casmut, a Eivissa, segons ha informat l'empresa concessionària. L'operari, encarregat de conduir una màquina granadora, hauria mort a causa d'una indisposició sobtada durant la seva jornada laboral. I a Mallorca continuen els talls intermitents de llum al Coll d'en Rabassa. Tot i la instal·lació de grups electrògens al barri, els veïnats tornen a patir avui apagades. De matinada n'han sofert unes quantes, una d'elles de quasi 2 hores. Uns talls que varen començar divendres vespre i que han afectat encara d'haver 300 abonats, tant negocis com habitatges.
2: Iba a sacar dinero del banco, pero se ve que no funciona tampoco.
3: Tenemos aislados y todos y para eso problema mucho.
4: Els casellans surten al carrer a caminar perquè fa tanta calor que no pots estar tancat allà esperant que ningú te digui res.
1: I en aquesta hora està previst restablir el servei d'aigua corrent als barris de Foners i Nou Llevant de Palma, on una avaria a la xarxa de distribució ha obligat a tallar el subministrament durant la matinada. Els operaris duen tot el dia fent feina per reparar la fuita provocada pel trencament d'una canonada. Això ha comunicat l'Ajuntament palmesà, tot i que de moment no s'han quantificat els abonats afectats, que són habitatges i locals dels carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribes, Manuel Azanya, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Foners, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i també Pare Miquel Mir. Els socorristes de Calvià fan vaga avui per demanar millores a les infraestructures de les platges. De la trentena d'arenals que té aquest municipi, tan sols 11 tenen servei de salvament i 4 d'ells accés per mobilitat reduïda. Amb tot, les infraestructures i torres de vigilància no estan prou adaptades a l'entorn i suposen un risc laboral. Així ho apunten Ariel Tomàs Gauna, que és secretari general d'Unió de Socorristes de Calvià, i també Joaquín Constantapulos, que és treballador de la platja de Peguera.
5: Porque tienen mala visibilidad, son de difícil acceso.
6: Este diseño de torre ya está obsoleto, cambiando por torres que tienen unos accesos mucho más cómodos, que son cerradas, que están cristalizadas.
1: Per part seva, l'Ajuntament assegura que el sindicat convocant no té

0: cap classe de representació legal, però traslladen la voluntat d'estudiar-ne algunes de les seves reivindicacions. En plana internacional, Rússia ha confirmat la retirada del seu ambaixador al Regne Unit, Andrei Kelin, que va abandonar el seu lloc el mes passat sense successor designat i després de 7 anys en el càrrec. Amb tot, Moscou ha volgut matisar que aquesta circumstància de cap manera afecta les relacions bilaterals. Una notícia que ha avançat el diari britànic The Times en confirmar que el nom de Kelin ja no figurava en la llista de diplomàtics de la pàgina web de l'ambaixada russa. Per part seva, l'exambaixador va afirmar en declaracions que manté l'esperança de tornar al càrrec una vegada restableixi un diàleg més constructiu i respectuós, ha detallat, entre ambdós països, i demana al Regne Unit reflexionar sobre les polítiques envers Rússia. I encara un darrer punt, l'Agència Estatal de Meteorologia ha elevat de groc a taronja l'avís de rissaga previst per demà dilluns a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat de nivell de perill baix a nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mà, que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, ara probablement pot arribar fins al 1,20 metres. L'avís tindrà vigència per tot el dia de dilluns. Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de les 4. Ara, Òrbita 3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

El so del jazz, estil predominant de les sessions de migdiada d'Òrbita 3 en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Música per oïdes sensibles, per fer la digestió, gaudir d'una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música que proposa aquest espai radiofònic. Estàndards del jazz, clàssics i el jazz amb les seves variants i fusions. Tot just acabam d'escoltar la peça que du per títol Biel, signada per Maria Antònia Gili, aquesta trompetista amb una sòlida trajectòria dins l'escena del circuit balear. Actua aquesta propera setmana en el Festival Internacional de Jazz de Palma, en el cicle Nits a Bellver. Actuarà en el Castell de Bellver de Palma aquest proper dijous, dia 27, a partir de les 9 del vespre. Abans de continuar, agrair-te que entris en òrbita. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Més actuacions entorn al món del jazz. En aquest cas, a Menorca. Avui mateix, en el claustre de Mo, actua Eva Fernández.

La mescla de jazz i poesia a càrrec de la saxofonista, cantant i compositora Eva Fernández. Destacada figura de l'escena del jazz nacional, coneguda per haver participat a la Sant Andreu Jazz Band, sota la direcció d'en Joan Chamorro, i per la seva destacada carrera en solitari fusionant el jazz amb el flamenc i la poesia. Hem escoltat Jo pregunto, La carícia i a continuació arriba El viaje. Eva Fernández actua avui vespre en el claustre d'Amó, a Menorca. Estarà acompanyada la guitarra d'en Josep Munà i la bateria Enric Fuster.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge en

0: Si abans de la pausa escoltàvem el nou talent del jazz actual, en aquesta segona part de la sessió de migdiada d'avui diumenge, ens endinsam dins l'univers de tot un clàssic, Take Five, editada l'any 1959 i que va aparèixer en el innovador àlbum Time Out. Es va convertir en una de les gravacions més influents de la història del jazz, composta per el saxofonista Paul Desmond, interpretada per Dave Brubeck Quartet. La peça va rompre en totes les convencions tradicionals del jazz, adoptant un inusual compàs de 5/4 en una època en què la majoria de la música popular se basava en el conegut compàs 4/4. Ara l'hem escoltada adaptada per dos grans mestres, un referent del jazz fusió, el de Chicago, Herbie Hancock, i el difunt productor i compositor Quincy Jones. Arriba l'original i, a més, en directe, el saxofonista Paul Desmond i el senyor Dave Brubeck i el seu quartet.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un autèntic delicatessen en format peça de jazz.

0: perles musicals del jazz que sonen a les sessions de migdiada d'Òrbita 3. Take 5 de 1959, que va aparèixer en el mític àlbum Time Out. Tot i que la seva estructura és poc convencional, la seva melodia memorable, un so sofisticat i arranjaments irresistibles varen captivar a la gran audiència i s'ha convertit a nivell mundial en un dels senzills del jazz més venuts de tots els temps. Més de 6 dècades després, Take 5 continua com a un exemple destacat d'innovació musical, amb el so de l'elegant piano de Dave Brubeck, el saxofon líric de Paul Desmond, la distintiva bateria de Joe Morello i el sòlid baix d'Eugene Wright, combinant així una interpretació sofisticada i atemporal.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Les grans obres del jazz i els seus estàndards sonant en les seleccions de migdiada. I ara donant pas a la revisió, l'adaptació creada per al baixista Stanley Clarke. Així sona la seva Take 5.

0: Órbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3, amb Tita Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
2: És un facto.
0: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster.

0: El so d'aquest gran estàndard del jazz Take Five que hem escoltat en directe de la mà d'un dels seus creadors, Paul Desmond, també l'adaptació de Quincy Jones i Herbie Hancock. Abans de la pausa també ha sonat la versió del baixista Stanley Clark. I aquest és el single original de 1959. El compositor real d'aquesta melodia, Paul Desmond, saxofonista alt del quartet de Dave Brubeck, amb uns arranjaments i un estil únic, amb la melodia del saxofon, el solo de bateria de John Morello i al capdavant l'exquisit i elegant Dave Brubeck. Apareixia en el legendari àlbum Time Out del 59, un d'aquests vinils per emmarcar que ens agrada punxar en aquest format quan orbitam.
1: Clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3.
0: I completàvem aquesta sessió de migdia i arribàvem al punt horari de les 4 amb una altra adaptació i versió de Take 5. Hem fet un petit homenatge en aquest gran estàndard que es llançava l'estiu del 59. L'encarregat d'aquesta revisió, Jerry Mulligan, el de Nova York, nascut l'any 1927, que enguany fa 30 anys de la seva pèrdua, l'any 1996, saxofonista baríton i arranjador. Recorda que després de la informació seguim orbitant, punxant la banda sonora de l'estiu. Davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Un home de 30 anys ha mort i un altre de 25 ha resultat ferit greu en un accident de moto ocorregut al Coll d'en Rabassa, Palma. Minuts abans de les 8 del matí, la motocicleta ha sortit d'un revolt i ha impactat contra una paret al carrer del Cardenal Rossell. Al lloc s'hi han desplaçat efectius del 068, també policia. Un dels joves ha mort en el lloc dels fets, mentre que l'altre ha estat traslladat a l'Hospital Son Espases. La policia local investiga les causes d'aquest accident. Hem de dir que enguany, i segons dades de la Direcció General de Trànsit fins avui, han mort en accident de trànsit en vies interurbanes 22 persones a les Balears. Són 7 més que en el mateix període de l'any anterior. Clam veïnal contra el trasllat de la discoteca Lio a l'hotel Corso, que ha provocat una forta indignació. Les 300 famílies residents a la zona d'Illa Plana, a Eivissa, insisteixen a intentar frenar aquest projecte i reiteren que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza l'obra, que compta amb un pressupost de prop de 13 milions d'euros. Alberto Sánchez Rondé és el president de l'Associació de Veïnats.
2: Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo, basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con licencia de sala de fiestas, pero para uso del propio hotel. O sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
1: Els veïnats insisteixen que la zona ja està molt tensada i no té capacitat per a un projecte d'aquestes dimensions. I encara en plana turística, el Servei d'Atenció Telefònica a la Ciutadania del Consell de Mallorca ha atès més d'un miler de telefonades cada mes durant el primer semestre de 2026. Un canal per facilitar informació i resoldre dubtes dels ciutadans i professionals en la gestió dels diferents tràmits relacionats amb l'ordenació turística, sobretot, que ha coincidit, de fet, amb la posada en marxa de diferents canvis normatius. Les consultes ateses han estat principalment sobre canvis de propietat o titulars d'explotació, llicències turístiques i les renovacions i terminis associats a aquestes autoritzacions. Les comunitats autònomes governades per Partit Popular i Vox tornaran a plantar el govern central en la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència convocada per dijous que ve. Una cita amb un únic punt a la taula: abordar la situació dels prop de 500 menors migrants arribats a Ceuta i fer-ne el repartiment entre les regions. Vox reitera una vegada més que han de ser retornats al país d'origen. Per part seva, el govern balear també ha exposat la seva negativa a assumir la tutela d'aquests menors. El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, defensa que l'Estat el que ha de fer és sol·licitar als països d'origen els informes sobre la situació familiar de cada menor per valorar-ne una possible repatriació amb les seves famílies.
3: Per aquí sí que hubo un llamamiento.

0: un anuncio, lo que sea, de que las fronteras estaban abiertas, y entiendo que haya padres que digan, hay una oportunidad, que mi hijo tenga un porvenir, venga, tira para allá. Por tanto, estoy convencido que la inmensa mayoría de menores que actualmente hay en Ceuta sí que tiene una familia protectora, y aquí sí que el Estado tiene que hacer su trabajo y que estos menores vuelvan con su familia. No puede haber una derivación a otras comunidades autónomas de estos menores porque no se dan las circunstancias.
1: I un darrer punt de serveis, la policia local de Palma informa de restriccions temporals a la circulació avui hora baixa a partir de les 5 a la zona de Sant Goleu amb motiu de la celebració d'una processó commemorativa del naixement de Mahoma. El recorregut afecta inclou els carrers dels Reis Catòlics, també la plaça Miquel Dols, carrer Indalecio Prieto, el camí de Sant Goleu i la plaça Orson Welles. Les restriccions afectaran també les rutes dels busos de l'EMT i el TIM mentre duri la comitiva. És tot, més notícies al butlletí de les 5. Continua Òrbita 3.
2: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

El so nostàlgic d'aquesta perla musical, un oldie en majúscules, original de Leonard Cohen. Susan, un dels temes més poètics i versionats del difunt poeta i cantautor canadenc. Llançada originalment en el seu debut discogràfic Sons of Leonard Cohen, del 67, i acabam d'escoltar la delicada versió de Judy Collins. Així seguim navegant per el món musical i gaudint dels ritmes, cançons, vinils i la música que ens ofereix el planeta Terra, pilotant aquesta nau radiofònica Tito Fuster. Aquesta selecció et propòs un tast de cançons del gran Cohen i també bones versions dels seus clàssics, com ara Susan, versionada per un altre gran cantautor, James Taylor.

Si aquesta peça, Susan, ja és una obra mestra, encara més enorme la suggerent versió de la gran vocalista afroamericana, pianista i compositora, la mítica Nina Simone. Seguim en òrbita Cohen, un dels autors essencials d'Òrbita 3. Arriba l'original del canadenc l'any 1967 en el seu debut, apareixia aquest temàs.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: La brillant Susan, aquesta l'original de Leonard Cohen. Realment era un poema que posteriorment s'ha convertit en una de les cançons més icòniques del canadenc. La lletra narra les trobades platòniques de Leonard amb Susan Verdal, la dona de l'escultor canadenc Armand by Lancourt. Ambdós passaven molt de temps junts en l'apartament d'ella, a prop del riu San Lorenzo, a Montreal, on compartien molts moments. I això sí, Cohen va aclarir que la relació era estrictament espiritual, mai va ser física. I després d'aquestes delicadeses musicals, versions i l'original, et propos un cover més. La sentida versió de Jeff Buckley. El nord-americà va fer una fantàstica revisió de Hallelujah, un altre clàssic del repertori de Leonard Cohen. Recordar que el californià va morir molt jove, només amb 30 anys, el 1997. Així sona la seva adaptació de Hallelujah.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. TV3 Ràdio és actualitat.
1: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Òrbita 3, amb Tito Fuster.
6: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby.

0: Interpretacions que no deixen indiferent amb l'imponent veu de Leonard Cohen. Tot just acabam d'escoltar la peça que du per títol Take This Waltz, una popular cançó que publicava a finals dels anys 80 en el seu àlbum I'm Your Man. És una adaptació lliure a l'anglès del poema Petit Vals Vienès de Federico García Lorca. Recordar que el 18 d'agost de 1936, aquesta setmana ha fet 90 anys, la dictadura franquista assassinava en el poeta andalús. Un tema brillant que ens serveix per recordar aquesta efemèride.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Seguim en Òrbita Cohen, el cantautor, poeta, lletrista, novel·lista, que va néixer a Montreal el setembre de 1934, perdia la vida a Los Angeles, Califòrnia, la tardor de l'any 2016. Enguany es compleix una dècada de la seva pèrdua. La seva veu i poemes se varen apagar per sempre, tot i que per al record ha deixat una discografia imprescindible en temes com ara Everybody Knows, que escoltarem tot d'una, un dels autors essencials d'aquests que ens agrada punxar i recordar quan entram en Òrbita 3.

Fresh We Take Manhattan, una de les cançons més emblemàtiques i fascinants de Leonard Cohen, publicada el 1987, amb la col·laboració de la cantant Jennifer Warnes. La cançó aborda l'obsessió, el radicalisme i les ànsies de revenja o dominació des d'una perspectiva fosca i irònica. Estem recordant en el cèlebre Leonard Cohen. 10 anys ja de la seva mort es compleixen aquest 2026. Una més arriba ara The Future.

0: el cap de setmana, Òrbita Trash. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita Trash amb Tito Fuster.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Però,
4: quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Un viatge musical... En Tito Fuster, Òrbita 3.
7: Tema de contraportada i completam aquesta selecció Òrbita Cohen. Després del butlletí informatiu, recorda que seguim viatjant per al món musical, ambientant aquest diumenge 23 d'agost fins a arribar en el punt horari de les 9. I arribem a les 5 amb Chelsea Hotel, cançó original de Leonard Cohen, que narra de forma molt personal una breu i íntima trobada amorosa amb la cantant Jenny Joplin. Tot això va succeir en aquest emblemàtic Hotel Chelsea a Nova York a finals dels anys 60. L'escoltam versionada de la mà de Rufus Wainwright.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, s'ha emès un avís per la desaparició d'una persona a Muro. Es tracta d'un home anomenat Morat, de 38 anys, que va ser vist per última vegada divendres en el municipi mallorquí. Medeix 1,72 m d'altura, de complexió prima, té els cabells negres i els ulls marrons i circula en un cotxe de la marca Citroën, model C3 de color blanc i amb matrícula 3902KBH. Així ho ha publicat a les seves xarxes socials l'associació SOS Desapareguts. Es demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo i si en teniu cap informació podeu avisar els serveis d'emergències de l'1-2 o també el telèfon habilitat per aquesta entitat, que és el 868-28-67-26. El govern preveu que abans d'acabar l'any ja s'hagin posat les primeres pedres de les futures promocions d'habitatge de protecció oficial de Can Cantó a Eivissa, de Peguera a Calvià i també a Sencelles. Això, juntament amb la prevista a Palma, un solar cedit pel Consell de Mallorca, que sumen 1.500 habitatges. És el 60% del parc públic actual. L'administració insisteix que la promoció immobiliària és un procés llarg des del moment que es planifica fins que se'n comencen les obres i després s'entreguen les claus. Josep Francisco Reinés és director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern.
2: Una vegada superades aquestes tres fases, ve quan se pot licitar aquest projecte. Se pot licitar, se poden adjudicar les obres i una vegada adjudicades les obres se poden iniciar. Per tant, estem xerrant que la suma de tots aquests processos poden durar entre 3 i 4 anys. Se mengen pràcticament tota una legislatura. Se tracta d'anar materialitzant tot aquest procés d'adjudicació d'obres i de paulatinament durant els segons mesos anar iniciant obres i finalitzar obres ja a la següent legislatura.
1: Segons les darreres xifres oficials, hi ha més de 10.000 persones en llista d'espera per poder accedir a un habitatge de promoció pública. 200 persones s'han manifestat avui al port de Pollença sota el lema «Volem tornar a nedar en un moll», una convocatòria de l'entitat Arrels Marines per posar de manifest la degradació que pateix la costa i reclamar solucions urgents a les administracions. Han proposat l'execució d'un pla director de clavegram, la regulació del fondeig, un pla de renaturalització de l'espai i també la limitació de la velocitat de navegació. Per Josep Vives, que és portaveu de l'entitat organitzadora, tot hauria de finançar-se a càrrec de l'impost de turisme sostenible.
3: Fa molts anys, és a dir, jo no som tan gran tampoc i nedava aquí de petit i és veritat que amb 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegram que està totalment tot soleta i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins. Però t'ho dic, fa 20 anys la situació no era com ara.
1: Ja s'ha restablert completament el servei d'aigua corrent als barris de Foners i Nou Llevant de Palma, on una avaria la xarxa de distribució ha obligat a tallar el subministrament aquesta matinada. Els operaris han treballat durant tot el dia per reparar la fuita provocada pel trencament d'una canonada, segons ha comunicat l'Ajuntament. Precisament a Palma, el barri de Son Gotleu, està convocada avui la celebració musulmana de Màulid, una festivitat que commemora el naixement de Mahoma. Consisteix en una processó que ha de sortir del carrer Reis Catòlics i arribar fins a la plaça Orsonguells, provocant restriccions de trànsit en el recorregut, que també afectarà els busos de l'MT i el TIP, que desviarà les línies de transport públic mentre avanci la comitiva pels carrers previstos. A més, des d'aquesta hora també hi ha talls de trànsit en un altre punt de la xarxa viària mallorquina. S'ha facturant talls intermitents

0: a les vies que enllacen el port d'Alcúdia i Artà a la M12, mentre que en direcció a Petra, a la MA3330, només es podrà circular en un sentit fins les 8 del capvespre per una caminada estiuenca popular. És tot. Més notícies a les 6. Continua la música d'Òrbita 3.
1: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita? Òrbita 3.

Una de les veus més imponents del soul i del blues, la gran Etta James, fent una brillant interpretació d'aquest clàssic entre els clàssics Hound Dog, una cançó publicada per primera vegada l'hivern de 1953. La primera vocalista va ser l'artista de blues Big Mama Thornton, però la versió més famosa i històrica, la interpretada per Elvis Presley l'estiu de 1956. Així obrim aquesta postal sonora, farem una radiografia musical a un grapat de cançons que han fet història, signades per grans artistes com ara Elvis Presley, Scott McKenzie, Jenny Joplin, Creedence, Jimi Hendrix, Joe Cocker, vinils per emmarcar que punxaran aquest format, aquesta propera franja horària. Gràcies per estar per entrar en Òrbita 3, seleccionant els continguts, mescles i comentaris, Tito Fuster davant el micròfon. Abans d'escoltar la versió més famosa, la d'Elvis Presley, primer una altra perla musical. Aquesta és l'adaptació del guitarrista de blues elèctric Eric Clapton.

0: Tot el que tocava el rei del rock and roll es convertia en un autèntic exitàs. Aquesta és la versió de la rock'n'rollera Hound Dog, signada per Elvis Presley l'estiu de 1956, llançada l'estiu de fa 70 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I ara un altre tema amb la veu d'Elvis. Don't be cruel. Moltes vegades atribuïda en el rei del rock and roll, però realment és una versió. El tema el va composar i escriure originalment el músic afroamericà Otis Blackwell. Tot i que en els crèdits apareix Presley com a coautor. Això és degut a l'acord comercial forçat per el seu mànager, el coronel Tom Parker. Aquest tipus de coses estan molt ben plasmades en la pel·lícula biogràfica Elvis.
2: You know I can't be found sitting home all alone.

0: El gran èxit del cantautor Scott McKenzie, la seva cançó, ha passat a la història per ser tot un himne d'aquell estiu de l'amor, del moviment hippie, de la contracultura de finals dels anys 60 que es vivia a Califòrnia. El senyor McKenzie moria el mes d'agost de l'any 2012 a Los Angeles, a l'edat de 73 anys. Hem recordat aquesta mítica cançó del 67 que va composar juntament amb John Phillips dels Mamas and the Papas. I ara ens toca fer una ràpida pausa i tot d'una seguim punxant i recordant aquests vinils que han fet història.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
2: Yeah.
1: L'òrbita sonora del planeta Terra.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster. Fuster. IB3 Ràdio és història.
3: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
4: Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.
8: I love you. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

La coneguda com a dama blanca del blues, tendra i salvatge a parts iguals, la gran Janis Joplin, artista que no va faltar a la mítica cita del primer macrofestival de la història, l'estiu d'agost d'aquell 69, quan va tenir lloc a l'esdeveniment més emblemàtic d'aquella contracultura i moviment hippie. Es va celebrar durant 3 dies a una granja de Bethel, a Nova York. El lema, 3 dies de pau i música, hi va reunir a més de 400.000 persones i es va convertir en l'esdeveniment més important del moviment hippie. Sempre serà recordat que se va desenvolupar sense violència i on l'esperit de llibertat va quedar per al record. A banda de l'actuació de Janis Joplin, també hi varen ser D-Band, Canet Heat, Jimi Hendrix, The Who o la Creedence Clearwater Revival, aquesta Commotion enregistrada en el Festival de Woodstock del 69.

0: Thank you. Oh, we're having a multitude of problems.
1: El so embrutit, rock and roller i guitarrer de la Creedence. Tot just acabam d'escoltar Green River, enregistrada en el mític festival de Woodstock de l'agost de 1969. Evidentment, sona en format vinil, tal vegada la qualitat no és la millor, però sí que va ser un fet i un enregistrament històric. També l'actuació del mític i legendari Jimi Hendrix. Tot d'una, el so embrutit i distorsionat de Hey Joe.

0: the greatest band, and myself. Thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
1: Després d'haver escoltat la guitarrera Hey Joe de la mà de Jimi Hendrix, enregistrada l'any 1969 en el mític festival de Woodstock, tot just acabam d'escoltar la versió de Joe Cocker, el cantant de Sheffield, versionant el clàssic dels Beatles, With a Little Help from My Friends. Se va convertir en una autèntica sensació aquest cover publicat en el seu àlbum debut. L'actuació de Cocker va tenir lloc el darrer dia de l'esdeveniment i aquest fet va catapultar la seva carrera a l'estrellat internacional. Se va convertir en un dels fenòmens de la història del rock. La seva presència escènica, convulsa i visceral, amb la seva característica veu rasgada, mesclant el rock i el soul.
2: Clàssics a Òrbita 3.
1: Recordam un altre dels temes que interpretava Joe Cocker l'estiu del 69 a Woodstock.

0: Thank you so much.
1: Òrbita Track. Òrbita Track. La coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
4: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
5: I disfrutem
6: d'Esports en Joc!
3: Amb els millors comentaristes.
7: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
4: I la participació dels oients.
3: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
8: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
1: Els vinils. Clàssics. Òrbita 3, el mosaic sonor de Tito Fuster.

0: tot un himne que ha marcat època i tendència. Brisket Bob, Ramones, els pioners del punk rock. I una altra cita històrica. Corria l'agost de 1974. En un petit bar de Nova York, anomenat CBGB, debutaven i es donaven a conèixer com a Ramones l'estiu del 74. No va ser fins al 76, enguany fa 50 anys, llançaven el seu primer àlbum titulat com La Banda.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: La primera referència discogràfica del quartet de Queens, Nova York, arribava al mercat discogràfic la primavera del 76. Cançons inspirades en experiències personals, el surf i les pel·lícules de por de classe B. Rebeldia juvenil, energia guitarrera i naixia el punk rock de la mà dels Ramons. I un altre fet històric, en aquest cas, el juliol de fa 50 anys, mesos després de llançar el seu primer àlbum, Ramones oferien el seu primer show a Regne Unit, estiu del 76.

0: Judy is a Punk, una de les cançons del primer LP dels Ramones, llançat fa 50 anys, el 1976.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I una altra coincidència. L'agost, en aquest cas, de fa 30 anys enrere, el 96, Ramones posaven punt i final a la seva aventura musical i discogràfica. Durant l'històric show de comiat, la banda va actuar a la sala de Palace a Hollywood, agost del 96. Va ser el seu darrer directe. Sobre l'escenari, un munt de convidats i destacant la presència

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, Samos, un avís per la desaparició d'una persona a Muro. Es tracta d'un home anomenat Morat, de 38 anys, que va ser vist per darrera vegada divendres passat en aquest municipi mallorquí. Medeix 1,72 m d'alçada, és de complexió prima, té els cabells negres i els ulls marrons i circula en un cotxe de la marca Citroën, model C3 de color blanc i amb matrícula 3902KBH. Segons ha publicat a les seves xarxes socials, l'associació SOS Desapareguts es demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. Si en teniu cap informació, podeu avisar els serveis d'emergències de l'1-2 o també el telèfon habilitat per aquesta entitat, que és el 868-28-67-26. El barri de Son Gotleu a Palma acull en aquests moments la celebració musulmana del Rabiolàbel, una festivitat que commemora el naixement de Mahoma. Consisteix en una processó que surt del carrer Reis Catòlics i que arribarà fins a la plaça Orson Welles. Seguint la convocatòria hi ha el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Bon dia. Idò, just ara mateix està finalitzant la marxa. Al voltant de 200 homes i infants han desfilat darrere una furgoneta amb altavous cantant consignes religioses pels carrers de Son Gotleu, principalment per Indalecio Prieto. Tots ells són d'origen pakistanès, encara que no és una festa exclusiva dels fidels d'aquest país, i celebren, com bé deies, el naixement del darrer profeta. Tal com ens ha explicat un dels portaveus de la comunitat, Isaac Han, una jornada per viure la seva religió en col·lectiu.
3: Bé, aquesta festa és com per celebrar el naixement del nostre profeta, que dam una volta, que és per celebrar i tal amb la comunitat. Després anirem a la mesquita per menjar tot junts i xerrar un poquet de la vida, com podem millorar la nostra comunitat i utilitzar la nostra religió i tot això, coses de la vida.
2: Molts d'ells duien una bandera verda amb una franja blava i una altra blanca i negra. La celebració s'ha desenvolupat sense incidents.
1: Gràcies, Álvaro Alonso, en directe des del centre de Palma, seguint aquesta celebració. Cal afegir que també hi ha talls de trànsit en un altre punt de la xarxa viària mallorquina ara mateix, en aquest cas intermitents, pel pas dels participants en una caminada popular que afecta les vies que enllacen el port d'Alcúdia i Artà, que és l'M12, mentre que en direcció a Petra, l'M3330 només es pot circular en un sentit fins a les 8 del capvespre. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys per la seva presumpta relació amb l'incendi forestal del passat 12 d'agost a Castellví, de la Marca, l'Alt Penedès, i que va cremar més de 9 hectàrees de l'espai natural protegit de Montmel Marmellà. A la zona de l'incendi s'hi va trobar un cotxe calcinat, propietat del detingut, i a més un testimoni va donar una pista clau per identificar el suposat responsable dels fets. I pel que fa al foc de Segorbe, Castelló ja està estabilitzat després de cremar més de 600 hectàrees. S'ha delimitat el perímetre de 18 quilòmetres i la probabilitat de propagació és mínima, han dit les autoritats, tot i que el manco fins demà no es podrà decretar com a controlat. Amb tot, s'ha rebaixat el nivell de perillositat al grau 1 i es mantenen més d'un centenar d'efectius desplegats i una desena de mitjans aeris. El director tècnic d'operacions, Antonio Rodrigo, ha explicat l'estratègia a seguir aquesta jornada.
4: Los medios aéreos estamos repasando todos los puntos calientes que durante esta noche nos ha dado los drones con cámara térmica que estaban haciendo todo el perímetro.
1: De fet, en les darreres hores, els veïnats de Gàtova ja han pogut tornar a casa, tot i que s'ha decretat el seu confinament com a mesura de seguretat. Amb aquest punt acabam. Més notícies al pròxim butlletí, que serà el punt de les 7. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster.

Són les bones vibracions de la cantautora Judith Nederman i aquesta canta que torna a obrir l'aparador musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Un còctel sonor que tenc el gust de presentar davant de micròfon Tito Fuster. Els propers minuts farem un repàs a l'agenda de concerts que compleixen de ritme les nits i capvespres d'estiu. Judith Nederman oferirà fins a 3 concerts aquests propers dies a les Illes. La primera cita en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca, prevista la seva actuació per aquest proper dijous, dia 27. Un dia després, divendres 28, ho farà a Pollença, juntament amb Dario Barroso, a la plaça de l'església de Cala Sant Vicenç. I una actuació més, diumenge 30, d'aquí una setmana, a Sant Llorenç, a la plaça de l'església de Son Carrió. Escolta'm ara l'alegria de vivir.

0: És la cantautora catalana Judit Neddermann, compositora i guitarrista, que només en 35 anys s'ha convertit en una de les sensacions del pop actual, mesclant, a més, la música folklòrica i el jazz. Triple actuació a les nostres illes per aquests propers dies. Judit Neddermann actuarà aquest proper dijous, dia 27, en el Teatre del Casino, Ciutadella de Menorca. Divendres, dia 28, ho farà a Cala Sant Vicenç, a Pollença, i diumenge 30, a Sant Llorenç, a la plaça de l'Església de Son Carrió.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I els de Bunyola, Xanguito, continuen presentant el seu darrer EP, Batecs, i avui actuen a partir de les 10 del vespre a Sóller.

0: mi mateix.
1: Hola a tothom, aquí Joan Changuito orbitant i celebrant aquests 20 anys d'Òrbita 3 en els que seguim escoltant música feta a les illes i estem encantats de seguir sonant els caps de setmana dins aquesta òrbita musical de les illes. Ma...

0: cançons romàntiques d'altres festives, amb el segell de Joan Xanguito i companyia Els de Bunyola, avui actuen a Sóller a partir de les 10 del vespre. La propera actuació serà el pròxim dissabte, dia 29, a Felanitx. Amb Xanguito fem una breu aturada i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de Los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversitat.

0: I V3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I V3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio. Serveis informatius. La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
3: Ses òrbites en sincronia.
2: Òrbita 3 en Tito Fuster.
4: Hola, com va? Aquí Pep, de Suassis. Vos volem presentar el nostre darrer treball discogràfic, un disc que l'hem titulat Girassols, on hi ha 8 cançons orgàniques, 8 cançons sinceres, 8 cançons que els vàrem enregistrar en 4 dies, producció d'en Jesús Rovira i en col·laboracions com en Jordi Mena i també algunes de ses violinistes, cel·listes i secció de cordes de ses pitjorines. Res, que espero vos agradi i gaudir de sa música, en aquest cas de Suassis, és bo per sa salut. Per cert, salut i ventura.

0: La música illenca a Òrbita 3.
1: Hola, som en Joan Antoni Escarabat de Suassi i vull dedicar aquest tema a tots els músics de les Balears que estan cada dia lluitant en els locals per sentir-se escoltats.

0: Pep Suassi i companyia presentant Girassols aquest proper dia 27 d'agost, és a dir, el pròxim dijous, ho faran oferint un concert 360. Per tant, el públic pot donar la volta sencera a l'escenari i estaran actuant dins el cicle de concerts Nits a la Fresca que es du a terme en el municipi d'Andratx. L'actuació de Suassi tindrà lloc a la plaça de Sarracó i amb accés gratuït.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
2: Hola, som en Joan Miquel Oliver i us vull presentar una cançó que se diu Gent que mola un munt, que explica una mica com nosaltres bregam els mallorquins amb aquesta massificació turística i de quina manera ens podem escapar i tenim els nostres trucos per sobreviure un poc a tot això. Vull escoltar aquí a Òrbita 3 i espero que vos agradi.

0: Una de les cançons del darrer àlbum de Joan Miquel, Oliver Ruizos. Continua presentant aquesta darrera feina en solitari i la propera actuació a la vista, dissabte, dia 29 d'aquest mateix mes d'agost, actuarà a Solla, a Can Prunera. Serà en el Jardí d'Escultures d'aquesta localitat de la Serra de Tramuntana.
1: El cap de setmana, Òrbita Tras, amb Tito Fuster. Ai!
0: Seguim orbitant l'agenda de concerts, més propostes per al proper cap de setmana. Si orbites des de Mallorca, torna una nova edició, 30 anys ja, de l'històric Rock and Rostoll. Com és habitual, la Maria de la Salut, a Son Perot, i a més, amb entrada lliure, un munt d'actuacions i a l'escenari Safareig, un bon elenc de DJs. Pel que fa a la música en directe, hi seran Síncope i Ride Company, el menorquí Rudimentari i també els mallorquins de Ripples, entre d'altres. Escoltam Life in the City dels Ripples.

0: La música illenca a Òrbita 3. Diuen que és mes d'abril. Amb Tita Fuster. Ei, Joan! IB3 Ràdios. Participació.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol.
5: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs?

Són el quartet barcelonès Dorian, autèntics referents de l'electropop nacional. Celebren 20 anys de trajectòria. Acabam d'escoltar Los Amigos, que perdí, tot un himne del seu repertori, en directe des del Liceu de Barcelona. I nova oportunitat per veure els Dorian sobre l'escenari. Descarregaran les seves cançons el proper 2 de setembre en el claustre de Mahó, a Menorca. Presentaran, a més, Futuros Impossibles, el seu nou treball d'aquesta banda que ha signat algunes de les cançons més representatives de la música iberoamericana dels darrers anys. Exploren una vegada més territoris propers al pop electrònic, mesclant New Wave i el folk alternatiu, temes carregats de lluminositat i lletres profundes. Recordem un altre clàssic del seu repertori, Verte Amanecer.

0: Són Dorian, que actuaran el proper dimecres 2 de setembre en el claustre d'Amó.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I en aquest mateix espai cultural de Menorca, on es programa música en viu durant tot l'estiu, aquest dimarts descarregaran les seves cançons els menorquins El Cairo.

Les pulsacions guitarreres d'aquesta flip-over són els menorquins El Cairo. És un aperitiu del que serà el seu proper treball discogràfic, Gravité, llançat per la discogràfica independent Hotel Records. El Cairo, que presentarà noves cançons aquest proper dimarts, dia 25, a l'esclaustre de Maó. I més música en directe ja mirant cap en el proper mes de setembre. En el recinte de Can Cirera Prim, a Sa Pobla, dia 5 de setembre, Malafama Festival. Pujaran sobre l'escenari uns històrics, Intelligence, també hi seran Peligro, Caspari, entre d'altres, i com a caps de cartell, El Inquilino Comunista.

0: El inquilino comunista que actuarà a Sa Pobla, Mallorca, el pròxim 5 de setembre en el Malafama Festival, esdeveniment que recorda l'històric i emblemàtic local. Hi seran Intelligence, Peligro, Buff, Caspari, entre d'altres, i com a caps de cartell, l'inquilino comunista que vam d'escoltar la peça Lucy.
1: Tendències musicals a Òrbita 3. Amb Tito Fuster.
0: Efectivament, una coctelera d'estils tenc el gust de punxar durant el cap de setmana quan orbitam. I un apunt més pel que fa a l'agenda de concerts. Proper divendres, a les sales Gremi de Palma, continua el seu cicle d'estiu, El Eterno Verano, actuaran Buff amb el seu potencial sonor i el mallorquí Joe L. González presentarà de forma oficial el seu àlbum debut We Still Stand, una mescla de folk rock clàssic amb influències del soul i sonoritat dels anys 70. Amb ell arribam al punt horari de les 7 del capvespre. Després de la pausa per la informació, seguirem punxant la banda sonora d'aquest 23 d'agost. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: Més del doble. Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i de respecte a les hores de descans. El sindicat reitera la seva disposició, això sí, al diàleg com a única via possible per desbloquejar la situació. Ho exposa Juan José del Teso, que és responsable del sector de serveis públics d'UGT.
1: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento, y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
0: Aquesta aturada de la plantilla de Sonreus està convocada demà dilluns a les 2 del migdia. En successos, vos explicam que han localitzat l'home que cercaven des de divendres a Muro. Segons ha informat fa només uns minuts l'associació SOS Desapareguts a les xarxes socials. Amb tot, no s'ha detallat el seu estat. Ucraïna celebra avui el Dia de la Bandera Nacional, just el dia abans de la commemoració de la seva independència de la Unió Soviètica, que va ser el 24 d'agost de 1991. A Palma, ucraïnesos residents a l'illa i persones que els donen suport han participat d'una celebració a la plaça de Santa Eulària, convocats pel Consolat Honorari d'Ucraïna a les illes. Han compartit activitats culturals, com ara mostres de vestits tradicionals o interpretacions de música de bandura, instrument tradicional ucraïnès. Alina Matkivska, que és treballadora del Consolat.
2: Es un acto muy especial para cada ucraniano y especialmente para los que vivamos fuera de Ucrania. Y pues vivamos donde vivamos, somos ucranianos y para nosotros es un día muy especial.
0: I en el marc precisament d'aquesta celebració, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a demanar suport internacional per defensar el país.
3: Really about your defense. Yes, it was.
0: Són necessàries més unitats per interceptar els drons i míssils balístics llançats des de Rússia, que ha intensificat l'ofensiva. Són paraules de Zelensky durant la celebració de l'aniversari a la capital, a Kiev, en què han estat acompanyat pels líders de 8 països nòrdics i bàltics europeus. A Eivissa actua avui la humorista eivissenca Irene Francolí. Presenta els seus monòlegs més àcids sobre les conseqüències de la massificació turística i altres temàtiques que li serveixen de font per farcir els seus acudits, que tenen un rerefons de crítica.
4: Potser tenir els mateixos turistes que té tot el país de Brasil entre quatre illes és una animalada increïble, perquè, a més, són recursos molt limitats els que tenim. La comèdia és una eina per assenyalar coses. És com, vale, aquí hi ha un problema, i si, és com, si tu no vols que faci aquest xiste, no hi hauria d'haver aquest problema.
0: L'actuació és avui a l'Espai Estancó d'Escubells a les 9 del vespre i l'entrada és gratuïta. I també vos hem d'explicar que el poble de Consell enllesteix hores d'ara la històrica nit de playbats, que ha de començar en uns minuts. És l'edició 37 d'una de les cites més emblemàtiques de les festes de Sant Bartomeu, que es va ajornar per mal temps. I, de fet, a Pollença s'han cancel·lat els focs artificials de Cala de Sant Vicenç previstos per avui davant l'alerta vermella per risc d'incendi. Amb aquest punt acabam. Més notícies a les 8. Continua Òrbita 3.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: El so nostàlgic d'aquesta Por las noches, te'n recordes, són los Ronaldos, la banda que es formava a Madrid fa poc més de 40 anys, el 1985, en actiu fins a finals de la dècada dels anys 90. I al capdavant, el lletrista i vocalista Coque Maya, que enguany celebra 40 anys de carrera artística, com a actor, amb la seva etapa Ronaldos i també en solitari. Coque Maya protagonitza una de les actuacions més destacades d'aquests dies a les Illes, concretament a Menorca. Dues actuacions consecutives, demà dilluns dia 24 i dimarts dia 25, en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca. Fent aquest apunt pel que fa a l'agenda de concerts, així seguim navegant per el món musical, punxant la banda sonora d'aquest 23 d'agost i de l'estiu. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Davant del micròfon, Tito Fuster. Arriba tot un clàssic del repertori de Coque Maya. Segur que l'has cantada i escoltada moltes vegades. No puedo vivir sin ti.
1: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.

0: La popera Lo hago por ti, una de les cançons de l'etapa en solitari de Coquemaia. I fa uns minuts escoltàvem la romanticona i popular No puedo vivir sin ti. L'artista madrileny oferirà dos concerts consecutius a Menorca demà dilluns, dia 24, i el proper dimarts en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca, concerts que organitza el Jazzbar del Port de Ciutadella. Amb un aforament molt reduït, només per 250 persones, el Teatre del Casino, que es transformarà en l'espai ideal per viure un directe proper, sincer i gairebé confessional, ha avançat el propi Maya. Un artista que consolida 40 anys de trajectòria amb la seva brillant etapa Los Ronaldos i també en solitari. A més, enguany celebra el desè aniversari del disc El último hombre en la tierra, que ha reeditat en format vinil i ha arribat en el mercat discogràfic una edició remasteritzada.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Coquemaia actuant a Menorca demà dilluns i dimarts a Ciutadella.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I avui vespre actuen a Felanitx, Mallorca, Lax en Busto i els mallorquins Fora de Sembrat.

0: Hola, som en Guillem Cerdà, baixista de Fora del Sembrat i actualment de Suassi i Los Brindis. Volia felicitar d'una manera molt efusiva aquests 20 anys memorables d'Òrbita 3, capitaneat per el gran Tito Fuster, i esperant poder gaudir 20 anys o 30 anys més de la seva aportació radiofònica. Així que una abraçada forta i per molt d'any més.
1: Gràcies, Guillem, de Fora de Sembrat. I acabam d'escoltar tot un clàssic del repertori dels mallorquins. Reunió puntual avui per pujar sobre l'escenari del Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, localitat del Llevant de Mallorca que està en festes, i avui oferiran una nit carregada de rock en català amb els mallorquins, Romandre, Fora de Sembrat i l'actuació dels catalans Laxambusto, que l'any passat varen recuperar en el seu cofundador i cantant de sempre, en Pemi Fortuny. De fet, aquesta dia gris i trist que acabam d'escoltar dels Fora de Sembrat va comptar amb la col·laboració de Pemi Fortuny. I, per cert, el concert d'avui amb entrada gratuïta. Com a caps de cartell, Laxambusto. Te'n recordes d'aquesta Llença't?

0: els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversió.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Dilluns a les 7:30 torna Esports de Sant Joc amb el Granada Real Mallorca.
4: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
5: I disfrutem d'Esports de Sant Joc.
3: Amb els millors comentaristes.
6: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
4: I la participació dels oients.
3: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
7: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol.
8: Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

El pop independent dels valencians, l'habitació roja al capdavant, Jorge Martí. Més de 30 anys d'història avalen la carrera de l'habitació roja. Cal destacar una de les bandes més importants del panorama indie-pop nacional. L'habitació roja actuen en el cicle Les nits de Sant Carles, en el castell de Sant Carles a Palma. Actuen aquest proper dimarts, dia 25. A més, també hi serà Lluís Albert Segura, és a dir, L.A., amb el seu projecte musical renovat. Escoltam un dels temes més populars del seu repertori, que ell mateix ha reciclat i retocat així.

Els catalans Love of Lesbian al capdavant, Santi Balmes com a principal lletrista, una de les bandes més sòlides del programa indie-pop, pop-rock nacional. Tot just acabam d'escoltar un dels himnes de la seva discografia, Allí donde solíamos gritar. Aquest proper dimecres, dia 26, actuen en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Amb ells també hi serà Victoria Lerma i l'Habitación Roja DJ Set. I arriba un altre tema, La Hermandad.

0: Hola, sóc el Santi Balmes, el cantant, compositor i accionista minoritari de Love on Lesbian. Si voleu escoltar les nostres cançons, ja sabeu que les podeu tenir...
1: A Òrbita 3.

0: són Love of Lesbian amb la col·laboració de Andy Gago, una de les noves cançons, aquesta Amame Lindo. Un altre avançament i aperitiu del que serà el seu àlbum carregat de rareses, amb el títol Nouvelle Cousine Cannibale.
1: L'actualitat discogràfica a Òrbita 3.
0: I apunta bé si et ve de gust veure Love of Lesbian actuant a Felanitx Mallorca aquest proper dimecres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Ràpida pausa i tot d'una arriben Camp Madafoca, que actuaran aquest proper divendres dia 28 a Mallorca i dissabte 29 a Menorca.
1: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. IB3 Ràdio és investigació.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
4: misteris. Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
7: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs?

No sé si has tingut oportunitat de veure els Camp Motherfucker en directe. Han actuat en diverses ocasions a les illes i ara hi ha una doble oportunitat aquesta propera setmana. Els seus concerts són una autèntica festa. Indie pop, ballable, disco, dance rock d'aquesta banda original de Bergen de Noruega. Famosos per la seva energia sobre l'escenari, bon humor i una bona coctelera sonora. Camp Motherfucker actuaran aquest proper divendres, dia 28, en el festival Reptilia, que es durà a terme en el recinte Motor World a Palma. I també hi serà en format DJ set Abraham Boba de León Benavente, i a més dels mallorquins Jane Joe i Mood. I els Camp Motherfucker també estaran actuant a Menorca el proper dissabte, dia 29, en el claustre. Festa presentació, Festival Cranc, que es durà a terme en aquest cas de dia de 7 a dia de 9 del proper mes de setembre. Amb el ritme dels Camp Motherfucker arribam en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després dels 4 minuts d'informació, recorda que seguiré punxant la banda sonora de l'estiu fins arribant al punt horari de les 9 d'avui diumenge. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio. Aquí, Tito Fuster, un gustàs.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. El cost de la tornada a l'escola enguany, un i una i més, s'encareix i suposarà una despesa d'entre 505 i 1.849 euros per fill, segons la tipologia de centre educatiu. També de la comunitat. Doblers destinats, sobretot, a motxilles i llibres de text, apunta l'Associació Espanyola de Consumidors. Suposa un 12%

0: Construïda. Amb tot, les infraestructures, torres de vigilància, no estan prou adaptades a l'entorn i suposen un risc laboral, apunten. Així ho diu Ariel Tomás Gauna, que és secretari general d'Unió de Socorristes de Calvià, i Joaquín Constantopoulos, que és treballador de la platja de Peguera.
1: Este diseño de torre ya está obsoleto, cambiando por torres que tienen unos accesos mucho más cómodos, que son cerradas, que están cristalizadas.
2: Porque tienen mala visibilidad, son de difícil acceso.
0: Per part seva, l'Ajuntament calvianer assegura que el sindicat convocant no té cap classe de representació legal, però traslladen la voluntat d'estudiar-ne algunes de les reivindicacions. La comunitat musulmana d'origen pakistanès està de festa. De més 200 persones, tots homes i nines, però cap dona, han recorregut avui hora baixa una part del barri palmesà de Songoleu per commemorar el naixement de Mahoma. Els participants han lluït banderes i vestits tradicionals de la festivitat que se celebra arreu del món. Un dels portaveus és Isa Khan, en una jornada per viure, diu, la seva religió en col·lectiu.
3: Bé, aquesta festa és com per celebrar el naixement del nostre profeta, que dam una volta, que és per celebrar i tal amb la comunitat. Després anirem a la mesquita per menjar tot junts i xerrar un poquet de la vida, com podem millorar la nostra comunitat i utilitzar la nostra religió i tot això, coses de la vida.
0: La policia local ha tallat la circulació durant una hora per aquest esdeveniment, que ha transcorregut sense incidents. En crònica nacional, la Junta de Castella i Lleó ha donat per extingit l'incendi intencionat de Caboalles de Abajo, a Lleó, que afectà 42 hectàrees, gairebé totes de matoll, i que amenaçava diversos habitatges, tot i que finalment s'han salvat del foc. A tot això, els serveis d'emergències forestals s'han manifestat avui a Jaca contra la gestió del govern aragonès de l'incendi de les Penyes de Riglos. Tot i que el so dels motoserres camufla els càntics, els participants han clamat durant tota la marxa "Bombers forestals són fonamentals". Protesten contra l'abandó del Pirineu, diuen, i demanen més inversió en gestió forestal i en extinció. A més, també, que han reiterat la dimissió del president aragonès Jorge Azcón i del vicepresident Alejandro Nolasco. I no serà la darrera protesta en aquest sentit. El cos de bombers forestals de Madrid ha convocat una manifestació divendres que ve a la Porta del Sol de la capital per reclamar una negociació de millores laborals. El col·lectiu manté una vaga indefinida des de fa més de 1.200 dies per la mala fe, diuen, de l'executiu autonòmic en negar la seva categoria professional. Amb aquest punt acabam. Més notícies a les 9. Continua Òrbita 3.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

0: Els beats del electro house melòdic del DJ i productor John Talabot amb l'aportació de Pional, títol de portada que encata, que enfila la recta final d'aquest viatge sonor que t'oferim dissabte i diumenge durant el capvespre aquí a la sintonia de la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Els comentaris i punxant des de la cabina Tito Fuster. Seguirem orbitant la galàxia musical fins arribant al punt horari de les 9, aquesta darrera franja horària. Un setlist per ambientar, musicalitzar la posta de sol. Fantàstic fenomen del dia, on la temperatura baixa una micona, un puntet de treva, llum càlida i moment per baixar revolucions i gaudir del relax. I aquesta darrera part, com és habitual, en format sessió, punxaré un grapat de temes del duet francès The Blaze. Els de París oferiran un DJ set en el recinte Mallorca Live, en el Jardí, d'aquí una setmana, el proper diumenge, dia 30. A més, també actuaran en el festival Cranc Illa de Menorca, que es durà a terme el pròxim mes de setembre, de dia de 7 a dia de 9, a Mahó. The Blaze, un dels caps de cartell del festival d'enguany, que també reunirà a Triángulo de Amor Bizarro, Soleá Morente, Shame, entre d'altres propostes.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Així sona el Minimal House amb pinzellades de techno del duet francès The Blaze. Això du per títol She. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

Órbita Trash. Órbita Trash. El cap de setmana, Órbita Trash.

0: El so contundent i ballable del duet de DJs i productors, els francesos de Blaze. Beats amb profunditat, atmosferes oscures i les textures d'aquesta electrònica ben produïda. House melòdic que combina i fusiona els beats del Techno House. Així sonen The Blaze. Estaran oferint un DJ set en el recinte Mallorca Live, en el cicle A Jardí, el proper diumenge, dia 30, d'aquí una setmana. I també hi seran a Menorca, un dels plats forts del festival Cranc Illa de Menorca, que arrencarà el proper de 7 de setembre fins dia de 9, en el claustre d'Amó. També hi seran el duet de París, The Blaze, en DJ set. Així arribam a fer una pausa, una aturada, i seguim musicalitzant la posta de sol d'avui diumenge fins arribant al punt horari de les 9.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és entreteniment. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
2: Dilluns a les 7 i mitja, tornes forces en joc amb el Granada Real Mallorca.
3: En directe des de l'estadi Los Cármenes, viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
4: I disfrutem
5: dels forces en joc!
2: Amb els millors comentaristes.
6: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a ser contrari i guanyarem el partit 5-0.
3: I la participació dels oients.
2: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
7: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
1: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster. We have all the good girls gone.

0: el ritme d'aquesta electrònica de club, amb aquest punt atmosfèric, vibració orgànica i ballable, una mescladissa de bases de música house i techno house, amb influència del funk i del new disco. Baixos amb molt de groove, el so envolvent i profund, que es mescla amb aquests girs melòdics i matisos melancòlics. Electrònica amb ànima i tot plegat amb un puntet afro. Són els estils que han sonat en aquesta darrera sessió per ambientar la posta de sol.
1: Òrbita 3.
0: El collage musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana, on pots escoltar multitud d'estils. Un ventall de músiques possibles sonen quan entram en òrbita dissabte i diumenge cap vespre. Seleccionant els continguts, a les mescles i comentaris, punxant des de la cabina Tito Fuster. Així arribam pràcticament a les 9 del vespre i posant punt i final en aquest temps de ràdio Òrbita 3 que hem arrencat al migdia. Proper cada setmana tornarem a entrar en òrbita. Una petita pausa i tema de contraportada. Gràcies per orbitar. Adeu, salut i bona setmana.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora... amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: IB3 Ràdio Oix, informació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: I Vetre es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
9: And I'm not sure what this is all about. As we watch the waves crashing in and out.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Els empresaris de l'oci nocturn asseguren que la facturació de les seves sales ha baixat entre un 10 i un 15% aquesta temporada a les Balears. Diuen que no és per manca de turistes, sinó perquè amb l'augment dels preus d'hotels i vols no prioritzen gastar doblers en begudes i entrades als locals. Segons els empresaris de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment, ara cal fer esforços per atreure la clientela local. Valerio Petrillo és d'aquesta associació.
2: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto, un crecimiento en los supermercados debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
1: Precisament han augmentat en els darrers anys locals d'oci ubicats en naus de polígons industrials. Els empresaris es decanten per aquesta opció perquè hi ha facilitat d'aparcament i s'eviten molèsties als veïnats de renous. Demanen, però, que l'administració n'augmenti les inspeccions per evitar la competència deslleial

0: Passa a Palma. En el sinistre, hem de dir, ha mort un altre jove de 30 anys que viatjava en aquest mateix vehicle i que en un revolt del carrer del Cardenal Rossell ha sortit de la via. El govern té previst posar la primera pedra de les tres promocions d'habitatges de protecció oficial que ha adjudicat aquesta setmana abans que acabi l'any. Representen 82 habitatges nous dels 1.500 previstos aquesta legislatura. L'executiu assegura que entre que es planifica i se n'adjudiquen les obres han passat de mitjana 3 anys. Escoltam a Josep Francisco Reinés, que és director general d'Habitatge i Arquitectura del govern.
1: Una que ha de superar des d'aquestes tres fases ve quan se pot licitar aquest projecte. Se pot licitar, se poden adjudicar les obres i una vegada adjudicades les obres se poden iniciar. Per tant, estem xerrant que la suma de tots aquests processos poden durar entre 3 i 4 anys. Se mengen pràcticament tota una legislatura. Se tracta d'anar materialitzant tot aquest procés d'adjudicació d'obres i de paulatinament durant els segons mesos anar iniciant obres i finalitzar obres ja a la següent legislatura.
0: Segons les darreres xifres oficials, hi ha més de 10.000 persones en llista d'espera per poder accedir a un habitatge de promoció pública. Demà és el darrer dia de Sant Bartomeu, per això a Montuïri avui han sortit els cossiers i també el dimoni a ballar davant una gentada en representant la dansa ancestral que simbolitza la lluita del bé contra el mal.
2: Que surti el dimoni, que vagin els cossiers.
3: Anem un pot darrere i després anem a veure ja on se ven
4: que
3: ballarem.
4: Una alerta que no m'ho ha de ferrar una llenderada.
5: Sí, avui és un dia molt especial per tots els montuïrers i és un dia que esperàvem tot l'any.
6: Nosaltres ho duim a de dins, a Montuïri.
5: El guapo celebrarà amb tota la gent. I tots els familiars que venen de fora, a veure.
0: És festa grossa al poble i demà, dia del patró, a les 10 del matí, hi ha una altra oportunitat per veure'ls ballar. Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de les 10. A continuació, equip de guàrdia.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquí comença un programa carregat d'informació útil, curiositats, bocins d'història, música de tot vent. Benvinguts a Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
1: En aquesta edició d'Equip de Guàrdia d'avui, vos convidam a un Equip de Guàrdia on repassarem algunes de les entrevistes fetes al programa El Dia.
2: Indexació de dades.
1: I començam per una relació que tal vegada mai t'havies plantejat. Fins en a quin punt el mòbil és el causant de desaparició de morenes?
2: Inici de recerca d'àudio.
1: La resposta, tot seguit.
2: Àudio localitzat.
3: Estareu d'acord amb jo que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió del nostre cos, ens desperta, ens acompanya mentre fem feina, mentre menjam i fins i tot quan anem al bany. Però fins a quin punt aquesta relació és pràctica i quan es converteix en una autèntica dependència?
4: Ai, s'equilibri, sempre s'equilibri. Però bé, hem de dir que els nostres hàbits han canviat radicalment en els darrers anys. Cada notificació reclama atenció, de la nostra atenció, i cada moment d'espera s'ha convertit en que ho han d'omplir automàticament amb una pantalla. El que abans era temps mort, no? Esperar mentre venies autobús o fes temps mentre arribava un amic o un company, ara es tens connectats. Però aquest ús constant també té conseqüències, des de dificultats per concentrar-se o descansar fins a problemes físics, derivats, per exemple, de mantenir certes rutines, com per exemple dur el telèfon mòbil en el bany durant massa estona, Xisco.
5: Avui volem entendre millor aquest fenomen i demanar-nos per què ens costa tant separar-nos del telèfon, quins són els canvis socials i personals que expliquen aquesta dependència. Ho parlant d'entrada, l'antropòloga social Alba García, a qui ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia.
5: Encantat de saludar-te. Te volia demanar, què diu de nosaltres aquesta necessitat de connectar-nos constantment i, sobretot, com han transformat els mòbils la nostra manera de relacionar-nos i gestionar els temps, que ara ho deia Joana, que fins i tot aquell moment que teníem per anar a fer les feines en el bany, també l'hem d'ocupar, no? Per si de cas aquell dia tardàvem una mica més en contingut en el mòbil.
6: Bueno, hem de tenir en

0: compte una cosa que és intrínseca en l'ésser humà, que és som animals socials. Necessitem comunicar-nos d'una forma o una altra, necessitem una interacció amb altres membres de la nostra comunitat, del nostre grup o altres persones. Què passa? Jo crec que aquí, en aquest cas, el canvi va donar la pandèmia. La pandèmia va fer que les nostres interaccions ja utilitzaven molt el mòbil, però l'ús s'ha incrementat d'una forma exponencial, perquè evidentment havien de tenir unes mesures mèdiques que eren primordials i la nostra interacció va canviar. Què passa? Els adolescents de la pandèmia o els nens de la pandèmia que ara són adolescents, que ara són adults, aquestes coses l'han modificada i el problema que té aquesta no és que sigui una interacció ja no se faci cara a cara, que també és molt important fer-ho perquè, bueno, reconeixes les estructures facials, reconeixes que és una rialla, les rialles de suïs, això és molt important, és també que coartin o que hagin modificat els nostres hàbits naturals. O sigui que el problema no és menjar amb els mòbils, que si no tinc el mòbil no puc menjar. O sigui, el problema no és utilitzar el mòbil en el bany, el problema és no puc anar al bany si no tinc el mòbil a la mà. Clar. Estic creant una dependència... Sí.
1: No, t'anava a dir que si feim la reflexió és que molts assusta, no? Perquè som els primers, ostres, no? Que sí. Si deixem el telèfon a casa i venim a fer feina, estem com nus, desprotegits, no?
2: No, però ara, sobretot, que els nostres cervells siguin capaç de connectar el moviment peristàltic, perquè el que estarien ses fent et xerramant dins el nostre cos associades en el mòbil, ja m'assembla que ser humà endú i talva aquest tema una mica massa lluny, no, estimada?
0: No, no, efectivament, és que és el que tu has dit. El problema és que coses que el nostre cervell feia per pura interacció i per la nostra evolució, ara necessitem un estímul extra.
1: Sempre estímuls.
0: I tota la nostra biologia se basa en el cervell. Si necessitem una atenció extra o un estímul extra per algo que ja es feia de forma natural, aquí ja estem començant a produir uns canvis que potser a la llarga poden tenir canvis evolutius, o sigui, poden tenir canvis biològics.
1: Poca broma, perquè evidentment el nostre cervell comanda i, clar, la part social és una cosa, la part emocional antropològica és una altra, però després també hi ha la part física, no? I és per això que també volen saludar en Joan Carles Marc, expert en salut pública, a qui li volen demanar també per aquesta qüestió. Joan Carles, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Joana. Què tal?
1: Molt bé. Volíem parlar també amb tu d'aquesta qüestió perquè hi ha riscos, no?, associats en aquests comportaments. Pot afavorir problemes, per exemple, com les morenes o la salut digestiva, no? Ara ho parlàvem en Alba. El nostre cervell també pot estar pensant en que si no té aquest estímul no tindrà manera de fer aquella necessitat. No sé com ho valores. Penses que cada vegada hi ha més gent que passa tant de temps amb el mòbil en el bany que acaba per tenir morenes?
3: És així, eh? És un problema que tenim, però el problema no tan sols és els problemes digestius o problemes de les morenes que s'hi afegeixen en aquesta història, sinó jo els posaria més importants tots els problemes lligats a problemes de concentració, molt importants, i problemes de dormir, molt importants. Eh? És a dir, sabem que la gent té problemes a l'hora de descansar i aquesta és una qüestió que hauríem de cuidar molt més. I està clar que un mòbil és un element que impacta clarament a la nostra salut, fent coses, fent-nos fer coses que realment són inconcebibles, no? Una és lo d'anar en un mòbil, en lo mòbil en un quarto de banys, i tot el que afecta a la salut digestiva, tot el que afecta el temps que estan molt més temps asseguts en un quarto de banys que estàvem abans. Per tant, això és una de les coses que afecten a tot aquest trànsit digestiu, a tot el que fem a les morenes, com deies tu, i a tot aquest... Però per jo, el gran problema no està tan sols en un tema digestiu com en un tema de salut mental, com un problema molt més important i que afecta, sense cap dubte, a la nostra vida diària.
4: Que curiós, perquè és que és un ventall molt ample i se deriven tant de problemes, el físic, l'emocional, com has explicat, el factor relacionat amb la concentració. Abans, n'Alba feia un paral·lelisme, no? I explicava que nosaltres som animals socials i que per aquesta raó necessitem, no?, tenir aquest contacte constant. Val, se pot entendre com una lectura positiva. Podria ser, Alba, que hem canviat el tradicional revister? Perquè jo record anar a alguns banys que tenien un revister, que hi havia llibres o hi havia revistes, no? Això per extreure un poc la part positiva. Per el mòbil, o realment el revister no era tan popular com ho és el mòbil ara?
0: A veure, jo crec que, vamos, o sigui, és que aquestes formes de comunicació en els darrers, ja no te diria 100 anys, en els darrers 20 anys han canviat d'una forma brutal i ja no és el problema de, com bé ha explicat l'expert, ja no és el problema tant de què fem utilitzar, és el problema dels estímuls que estem rebent, de l'atenció, o sigui, s'està demostrant que cada vegada els joves tenen menys capacitat d'atenció, que això també pot repercutir no només en l'ús o de l'ús del mòbil. Això pot afectar també en a l'hora, pues, per exemple, dels col·legis, de la formació. Han de modificar tot. Ara mateix, les acadèmies, la universitat, hem de canviar també les formes, perquè aquesta, bueno, el que tu has dit, cercar, tratar amb un llibre, tratar amb un article, entendre, ara, amb tantes eines, agafem el mòbil, ensaïa, en tal, estem fent que es modifiquin d'unes formes que ens fan no més beneits, perquè tampoc vull demonitzar les noves tecnologies, perquè sabem que són tremendament útils, però fa que no estiguem utilitzant una part que és, vamos, o sigui, al final del cap, el cos el cos humà és una màquina perfecta, o sigui, estem dissenyats, vamos, o sigui, d'una forma mil·limètrica. I no fer ús d'algo que en tenim i que tenim la capacitat, és el que tu dius. O sigui, és veritat que, a veure, jo m'estimo més que la gent s'acostumi a una revista, perquè al final la cap està fent una...
4: No enganxa tant.
0: Diguem, una feina un poquet més estimulant, que no tant amb un mòbil, que amb el mòbil és més fàcil això que dèiem... tenir un contacte amb NAMP, que NAMP és com adormit, com que, bueno, vaig passant, però és que tu realment, d'aquest scroll que fas de les redes socials, normalment, si després te demanen d'informació de que durant aquestes dues hores has vist, estic segura que molts de nosaltres, jo inclosa, no hem retengut, vamos, ni un 10 ni un 20% de tot el que hem scrollejat i tot el que hem vist. O sigui, és una forma com d'adormir el cervell, que també això diu molt del nostre ritme de vida tan accelerat. Jo crec que també el nostre cervell avui en dia necessita aquesta pausa, aquesta forma de dormir-se un poc per poder descansar. I a més, està demostrat, perquè està demostrat que les persones neurodivergents tenim més, diguem, predisposició a fer aquests escolats, perquè fa que les nostres patologies, sobretot en el cas de la depressió, de l'ansietat, claro, no estàs pensant i tu vas passant i t'arriben estímuls, però bueno, és que no estàs fent una feina intel·lectual per intentar analitzar aquests estímuls. Aleshores, han d'anar molt en compte. Jo soc molt partidària també de que en els nins se les eduqui de com s'ha d'utilitzar les redes socials, com s'han d'utilitzar les noves tecnologies. No s'han de modernitzar perquè... Com he dit abans, crec que són superútils en l'eina d'educació, en l'eina de la feina, però el que no poden fer és substituir una cosa per l'altra. O sigui, han de ser una eina que mos ajuda, però no que no mos condicioni.
2: Una eina que ens ajudi, que no ens esclavitzi, en certa manera, Alba. Joan Carles, te volia demanar, tu que ja ho has esmentat, des del punt de vista de la salut mental... Clar, estàs sotmesos tot el dia notificacions a aquest mòbil, tot el dia faci renouets, que tot el dia hi hagi llumetes. Clar, això augmenta el nivell d'estrès, perquè és com si sempre estiguéssim enmig d'un safari amb estat d'alerta, perquè el nostre cervell no arriba a desconnectar mai. I això a la llarga, com tu comentaves, pot produir problemes en l'alteració de son i també de la concentració, que ara ja mos costa la vida llegir un text de dues pàgines sense llevar la vista de sobre aquest text i consultar el nostre mòbil.
3: És així, Xisco. La quantitat d'estímuls que genera un mòbil són brutals. És a dir, tantes notificacions, tantes, tant de llumes, tantes històries dia a dia, tant de, aquesta hiperconnexió que necessitam tenir, quasi que marca dia a dia, moment a moment, inclús com el que dèiem abans en un quart de banys, tot el dia, no? Això realment té un impacte en la vida diària, té un impacte en la salut mental molt, molt important. És a dir, per tant, saber com usar el mòbil és un element que n'hem d'aprendre. No és fàcil, perquè els estímuls són tan marcats que mos fa difícil llevar-mos d'ells, no? I, per tant, això és un dels problemes. Però sabem que hi ha una qüestió que està comprovada, tu deies ara la qüestió de llegir, lo difícil que s'ha s'és cada dia més, però la qüestió és que els vídeos que mos posen a Instagram o TikTok cada vegada són més curts perquè a partir de 10 segons o 20 segons ja els deixen de mirar. Ostres, la capacitat de marcar la concentració de la gent en molt poc temps intentant que entrem tot d'una i si no ja no entrem és una qüestió que sense cap dubte marca vida i salut mental. És a dir, per tant, molt de problemes de concentració i això afecta sobretot a nins i adolescents d'una manera molt important. Han d'aprendre a com usar els mòbils, han d'aprendre què han de fer i què no han de fer, han d'aprendre també a marcar que a partir de certa hora no usam mòbils. Les històries de gent, de lots joves que duen i juguen amb els mòbils a altes hores de la nit i s'aixequen molt cansats després d'interactuar en aquesta història de la interacció, que està molt bé, però interactuar a altes hores del vespre fa que no descansin, que no dormin i que els afecta la vida diària. Això és la clau de que hem d'intentar canviar, que no mos marqui la vida, que no mos dugui cap a on vol un mòbil, sinó que nosaltres decidim quan volem utilitzar-lo, quan no el volem utilitzar, quan el deixam i quan no el deixam. Hem de marcar moments de deixar mòbil, i això és una de les coses que hauríem de fer constantment. Jo me poso reptes de, a partir d'una certa hora, no utilitzar-lo, perquè si no, la tendència és utilitzar-lo més del que hauria d'utilitzar.
1: I, Joan Carles, a mi me sap greu, però ja vull tornar en el moment escatològic, en el moment bany, llibre o mòbil en sa mà, el que sigui que triem, perquè per evitar problemes com allò que dèiem, no, de ses morenes o de trànsit digestiu, en realitat quant de temps hi hauríem d'estar asseguts? Perquè sabem que, per exemple, una cançó mos pot marcar ritme per rentar molts ardents o estar en es, a davall sa dutxa, no?, per no gastar molta d'aigua. Quin temps han d'estar asseguts en el bany?
3: Molt manco de lo que està amb lo mòbil, això està claríssim, no? Jo una cosa que feia abans sempre, i és m'enduia un diari en un quart de banys. En aquest moment és vera que molt rarament m'enduc un diari, però és evident que lo ideal seria una vegada tu has fet lo que has de fer, te neteges i s'ha acabat. Què és lo que passa? Que no ho feim així. I això obliga a estar molt més temps. Hi ha gent que està 15 minuts en un quart d'abans. Està
4: com
3: clar
4: poc.
3: Que això està clar que genera un problemes addicionals molt important. Si en 3 minuts has fet el que has de fer, punt, s'ha acabat. Neteja i a la següent.
4: I la teva salut.
3: No pots estar tant de temps perquè això no. És el que genera problemes de morenes o genera problemes de trànsit digestiu i que hauríem d'intentar evitar simplement quan t'has acabat, has acabat. I no seguíem mantenint...
1: Llestos.
3: Per mantenir.
4: La vostra salut vos ho agrairà. Un missatge important, el del doctor, als oients i als espectadors. Moltíssimes gràcies, doctor Marc.
3: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
4: Igual.
3: Un plaer parlar d'aquestes coses.
1: Sa vida, no?
4: Exactament. Sa vida, no, afecta moltíssimes persones. Jo estic segura que ara molts que ens escolten se veuen totalment reflectits, i que passen més d'aquests 15 minuts, segur, Alba García, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. Molt interessant, els teus arguments. Gràcies.
0: Moltes gràcies, sempre és un plaer.
5: I de tres ràdios, memòria.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
9: Escolta'm, un moment triat a l'atzar de la programació de la ràdio pública.
10: Vull dir, comprovat, eh?
11: Comprovadíssim, sí, sí.
10: Escolta, una pregunta molt digues, important.
11: Digues.
10: On és en Jordi, ara
11: en
10: mateix?
11: En Jordi, però si estava amb tu.
10: Havia de ser aquí.
11: Jo m'ha dit que havia d'anar a cercar una cosa molt feixuga, que pesava molt, i menys si el podien ajudar, i jo li dic que no, que tenia un programa i que havia d'estar amb tu, que si no m'acomiadaries.
10: Ves a veure, man, què passa, què té.
11: És dir, vaig a veure-lo, era per de fora, no sé en qui, eh? Bé, ara hi vaig.
10: Ves-hi. Mentrestant, tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: el Xavier Oliver. Has trobat en Jordi o no? Ai.
1: Jo vaig a veure. No sé per on para ni què fa. Ara que has de sortir de la ràdio i veig en Jordi. Jordi! Què fas?
0: Però on són?
1: Està amb una gent que jo no conec. Sembla que està ajudant-te a descarregar una cosa d'un cotxe.
0: Mam, on?
1: Hem de
0: menjar 20 xarxes
1: per aquí.
0: Vols ficar-ho?
1: Jo no sé que heu maquinat per aquí. Hola.
2: Ajuda.
1: No, però ajuda. Ajuda com vol que vos ajudi. Què? Què és això?
2: Què és això, Xavi?
1: No, però en qui estàs, primer de tot?
2: Assumpció Gené.
3: Ah. Com va?
1: Bé, molt bé. M'han dit que he de sortir per veure com en Jordi ajuda una persona a baixar no sé què.
2: No vos heu enterat?
1: A què? En Jordi, bé, baixa això.
2: No
1: heu
2: vist xarxes. No
1: mires les xarxes, així. El programa ha començat, Nina està esperant.
2: Hem de baixar sarpa, Xavi.
1: Sarpa?
3: Sarpa.
1: Men, baixeu això. Inés, en Jordi ha duit una arpa, en Assumpció.
0: Una arpa?
1: No sé què fan.
3: Primer traïm un carro que s'apareix molt, un carro de cerveses per la gent que no ho estigui veient.
0: Ai, per favor.
3: Però és un carro fet per una arpa, és a dir, curiós. Un carro molt car.
4: O sigui, hi ha carros aposta per arpes.
3: Hi ha carros apostes per arpes.
4: Ja estem aprenent.
1: És a dir, però l'arpa ocupa tot el cotxe, Assumpció.
0: Jo no sé si entrarà això a l'estudi.
1: En Jordi bastarà?
3: Sí. Dos basta.
1: Inés, en Jordi, bé, no ho sé. Jo aquí veig que sembla un mort.
0: Ai, per favor.
1: Això què és, Assumpció?
0: Jo sí que no ho sé.
3: És meu atril.
1: Un atril i tot.
3: Ah, vinga.
1: Vinga, Jordi. Va. Va.
5: Com ho feim?
3: Primer l'estiram.
5: Dios mío.
0: Això deu ser enorme, pel que sent.
1: Assumpció, què pesa això?
3: Això pesa uns 35-40 quilos.
1: Bueno.
0: Mare meva.
1: Com jo.
0: És tan alt que no saben ni quina alçada fa.
3: 85, por ahí, crec que fa.
1: Idò.
0: Mare
1: meva. Idò, gairebé res.
5: Mem,
1: ara que Jordi, vinga.
5: Com hem de procedir?
0: Mem, ara com entrau això a l'estudi?
5: Ah, dus un...
3: Té un llitet, també.
5: D'un matalàs.
1: Vas haver de comprar un cotxe gros a posta per poder transportar sarpa?
3: Sí, vaig haver d'anar en el metro en els concessionaris. Era l'únic cotxe on hi havia sarpa.
1: Escolta, bé, Jordi ja pot començar a carregar, que ni no mos esperes, programa ha començat fa ja estona.
0: Per favor.
1: Jordi.
2: Ara venim.
1: Ei, ja no sé com volen fer això, ara poden sarpa damunt el carro de cervesa i ara tornaran tot.
0: Vinga,
1: ara
0: venim tot d'una. Vinga, per favor, vinga.

0: ja ha entrat Xavi Jordi. Quina feinada que heu fet, perquè sí, ja la tenim aquí, a l'estudi, a Sarpa i a Sarpista, en Assumpció Gené. Benvinguda, xiu-xiu, Assumpció. Això és real, eh? Però estic al·lucinada, sí, sí, això és una passada. Mare meva, pues ha costat arribar.
1: En digui Jordi, jo no he fet res.
2: Jo ja he acabat el programa.
0: En Jordi va tot suat.
2: Ja no puc més.
0: Pues ha costat, perquè dius, Assumpció, que medeix 1,80 i pesa 35 quilos.
3: Sí, per de dins té molt de ferros, però és que és de fusta, però per de dins va plena de ferros.
0: A veure, com la podem descriure? Perquè és una arpa preciosa.
3: És una arpa de color natural, amb una columna que apareix de les columnes de la jonja de palma, també, són iguals. És preciós i té un sonido increïble, però només l'ha puto jo, que en Jordi se m'ha adelantat abans, que l'ha agafada.
2: M'ha ratllat, no?
3: La té molt gelosa.
0: No m'estranya que la tinguis gelosa. A veure, torna-ho a fer aquesta presentació que m'hauràs fet, que m'ha encantat.
1: Això és com...
2: Benvinguts al somni de Xiu-Xiu.
1: Exacte, com qualcú s'enamora.
0: Sí.
1: Sona així. Maria Assumpció Gené és una arpista formada a Palma i Madrid. Col·labora en la banda municipal de Palma, l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, l'Orquestra Simfònica d'Eivissa i l'Orquestra de Cambra de Menorca, entre d'altres. En acabar els seus estudis superiors, ha estat reconeguda amb el Premi a l'Excel·lència Acadèmica d'Estudis Artístics Superior del Govern Balear i actualment combina la docència amb concerts i bolos arreu de Balears.
0: A veure, Assumpció, primer de tot... Per què s'arpa i no un altre instrument? No te conformaves amb el violí, amb
3: la
0: guitarra, ho dic per allò de corda, de corda de cords, però arribar a un arpa...
3: Ja, aquest és un comentari que sempre me fan quan veuen s'arpa, però bé, ja estic avasada que m'ho facin. No he triat la flauta, sé que seria més còmode per jo fer feina amb la flauta, però vaig triar s'arpa perquè va venir així. Res.
0: Que te va inspirar per triar l'arpa?
3: Me'n record que hi havia un llibre de música de primària, hi havia una arpa pintada i vaig fixar amb ella, vaig tenir una obsessió amb l'arpa i vaig demanar a ma mare per estudiar aquests estudis i que va fer ella? Pues apuntar-me al conservatori, que és el que s'ha de fer.
0: Molt bé.
1: Però... I va ser allà la primera vegada on vas tocar l'arpa?
3: Sí.
1: I, clar, avui has tingut sort perquè hi havia el mossèn Jordi, que mos ha ajudat a descarregar això. Però, clar, normalment com ho fas? Quan vas a fer un concert, per exemple, qui t'ajuda en l'arpa?
3: Amén, tota sola la puc treure, l'arpa.
0: Clar que sí.
3: Però no és lo seu, perquè se pot fer qualcun cop. Així que sempre demana ajuda pel carrer. Pos bona cara, per favor, me pots ajudar, tal. I tothom me diu que sí, tothom. Sempre m'ajuda tothom. Així que bé.
0: Quant d'arpistes hi deu haver a les Balears, Assumpció?
3: Que jo conegui professionals en sa carrera i tal, a Balears deuen ser 5 arpistes. Una a Menorca, que va ser professora meva, i a Mallorca ara en són 4. És a dir, som un gremi encara petitot, però a poc en van sortir més de professionals.
0: Per tant, avui tenim una exclusiva.
1: Sí, totalment.
0: Un fet extraordinari.
1: Això se'ns dubta. És un instrument molt difícil de dominar, especialment difícil?
3: És que tots són difícils. Tots els instruments són difícils. El truc està en estudiar. Mm-hmm. O sigui, tu pot tenir el don de fer-ho bé, però qui no estudia no progressa. I tots els instruments són iguals, tots tenen lo seu. L'arpa és difícil perquè es veu que tenim els pedals, que és complicat en aquest sentit.
0: Clar, no només et s'acordes, sinó que també van pedals, Assumpció.
3: Tenim un pedals en els peus, també.
0: D'acord. Tens, a banda de ser docent... tu ets arpista professional,
3: sí.
0: T'hi dediques.
3: Sí.
0: Exactament. Quin...
3: Coses.
0: Fas concerts? Què més?
3: El que faig és intentar sobreviure amb moltes feines. Soc multitareas, és a dir, primer tinc la docència en el Conservatori de Manacor, que me dona com aquesta estabilitat mental. Després tinc tema bodes, que dona bastant de dobbers, però això és més en l'estiu. I després faig feina tocant sarpa o les orquestes que hi ha, de bolos, o fent grups de càmera. Això ja seria més música clàssica, no? Però és veure que ara mateix el que més me dona de menjar és el tema de bodes, bodorrios i tal.
0: Noces! Ja hi som, el negoci de les noces.
1: I el negoci de les noces a Balears. Qui no vol tenir una arpista com l'Assumpció, una boda seva?
0: No se m'ocorre un instrument més romàntic.
1: M'imagina Nines entrant vestida de blanc.
0: Ai, què dius?
1: I de fons arpa.
0: No, bo.
3: Sí, men, perquè l'arpa és un instrument molt estètic i és molt postureo. Mm. Per això jo crec que agrada molt l'arpa, perquè queda bé les fotos.
0: Men, que, ja... que toques a les noces.
3: Que he tocat a les noces, bueno, que no he tocat. O per aquí no he tocat, he tocat inclús pescar, que entro en Sanei. No. Una cançó de pescanet.
0: I que li toca, a veure, meu, ho podries fer. Men,
3: que poden tocar.
0: Amb unes noces, que sona, un trosset, no, no importa molt.
3: Ui, la típica cançó de les noces.
0: A veure, meu.
3: No puc més.

0: Sí, aquesta no has de, ni de mirar la partitura, no?
1: No, aquesta és la típica que tothom demana. I ja me la sé de memòria, això està bé, però...
2: Imagina que en l'estiu deus tenir ple tots els caps de setmanes.
1: Sí, sol tenir... Els dissabtes són dates negres, que tothom sempre me demana per mateix dissabte. El primer dissabte de setembre tothom me demana.
3: Però bé, les noces treus molt de xiu-xius.
1: Les noces treus xiu-xius. Sí, n'hi ha qualcun.
3: N'hi ha qualcun que puguis contar, Assumpció, sobre noces?
1: Que he tocat a noces de gent important, però és que he hagut de firmar paperets... per no...
3: Ah, sí, contractes de confidencialitat sí, i tot.
1: Sí, sí, sí. No, o que no he pogut fer fotos, o no puc dir qui són...
3: Algú que puguis dir?
1: Amen, és un poc subjectiu, això. He tocat a la boda d'un tenista molt famós. Cadascú que pensi, un tenista molt famós mallorquí.
3: Ah, interessant.
1: Per ell.
2: Sí,
3: mare
2: sí.
3: meva, que important.
0: A veure, dius que te guanyes molt bé la vida a ses noces, sobretot. Vol dir que l'orquestra no surt tant a compte.
1: És a dir, l'orquestra surt a compte... Saps què passa? Que hi ha compositors que no mos escriuen per arpa. És a dir, en Mozart no escrivia per arpa, o en Beethoven no solien posar arpa perquè era un instrument que encara no era potent. Així que a molts de concerts d'orquestra l'arpista no hi va a tocar. I no puc dependre d'això, només.
3: Un moment, és que ara m'he quedat això amb de ses noces d'estanista, mallorquí famós, però altres famosos internacionals, imagina, que se casen aquí, te contacten...
1: Sí, és a dir, jo m'he enterat que hi ha hagut famosos a algunes bodes que jo no sabia qui eren, però després, clar, ses wedding planners els apugen a ells. He vist actors famosos...
3: Sense saber-ho.
1: Sense saber-ho. Jo l'he tractat com un mes, que això li agrada a ell, supòs.
3: Sí.
1: També en aquesta famosa boda hi havia els Reis d'Espanya. També he tocat davant ells. I després jo crec que he tocat davant gent molt important perquè tenen molt de dos. Bé, és que digue, aquesta boda no és de qualsevol. És a dir, d'empresaris molt top, que jo no conec, evidentment, però que jo sé que manegen algo heavy.
3: És que toc... Que te toquin xarpa no deu ser barato.
2: No, que te toquin xarpa no deu ser gent barato. A mi, Assumpció, imagina que aquesta gent també...
3: Perquè és excepcional, vull dir, no, és per mèrit, no és per res.
2: Deu tenir també peticions excèntriques. No sé si tal vegada t'han fet anar vestida d'una manera concreta...
1: Sí, m'han fet anar vestida de formes rares. No només a bodes, a qualcun shows, un show que anava de vampiros, m'han fet voler posar-me un corse amb una cosa pescoi tipus vampiresca, i dic que no me posaria això. I a una boda m'han fet vestir-me tipus los Bridgerton, amb una peluca de color blanc, que també vaig negar a posar-me la peluca. Però bé, això és el
2: més.
1: Bé,
2: està bé, també, evidentment.
3: No t'han fet vestir de fada, o sí, però...
1: No, encara no.
3: Dir, per això de les fades i sarp, no sé.
2: Clar.
0: Encara no, ha dit. Així que, alerta. I a més de fer concert, te dediques a la docència a Manacor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I hi ha futurs arpistes a Balears?
1: A Manacor, bé, a Balears sí que n'hi ha, a Palma hi ha bons arpistes, i a Manacor, que és aquí on jo estic obrint el camí de sarpa a la part forana de Mallorca, n'hi ha. Encara són petitets, però ja n'hi ha qualcuna que ha guanyat qualcun concurs.
3: Ah, sí, eh?
1: Sí.
3: S'ha posat de moda sarpa?
1: No.
3: No.
2: Esperava un sí, li feia molta il·lusió.
3: Ho demanen per anar a Maia.
1: Na Maia.
3: Toca sarpa en els seus concerts, no sé si tu l'has vist.
1: Toca una arpa petita a la Celta. Sí, l'he vist.
3: I la teva quina és?
1: Una arpa de pedals, de concert.
3: No és Celta ni...
1: No és Celta, no és petita.
2: I quin manteniment té?
1: Això, ho he de tapar cada vespre, en teoria. Perquè passa fred, i si passa fred, les cordes volen i se rompen. I manteniment, cada 4 anys ve un tècnic a passar com un ITV, i mob sarpa, li posa oli, canvia qualque corda i tal.
3: És que és espectacular. Si tenim oportunitat de visitar les nostres xarxes de xiu-xiu, @xiu-xiu.tv3, la veureu. Però l'hem intentat descriure... Fa una estona, per qui no la pugui veure i perquè radiofònicament sona espectacular, però també vista impressiona. Ara mos tocarà qualque cosa, però no vos imagineu una cançó clàssica, Assumpció. Tu ets una arpista moderna,
1: sí.
3: D'avui en dia.
1: Sí, jo tot el que me diu, no.
3: Vinga, ja
1: sabeu.
3: La posarem a prova.
1: Vinga.

0: La situació, goodbye i aixalà.
1: Tony Peck, Tom Cruise, Donnie Baldufo, Paquita Tomàs i... no va poder treure.
2: Ha mort, amor, el músic britànic Terry Coates, 89 anys, bateria de la banda de folk Pentangle i músic d'estudi de cantants de nivell internacional com Elton John o Bee Gees, entre d'altres.
0: Hem conegut la notícia aquest cap de setmana i és que Terry Coates feia més de 50 anys que havia establert la seva residència a Menorca, tot i ser anglès de soc arrel. Va néixer a Londres l'any 1937.
2: Aconsellat pel seu productor-mànager, que havia estat a Menorca els anys 70, Terry i la seva dona varen venir de vacances a l'illa per cercar tranquil·litat. De la que se va enamorar va ser la seva dona de Menorca i en Terry darrere, i l'any següent varen comprar una casa a Sant Lluís.
1: Tony Peck, Tom Cruise, Donnie Baldufo, Paquita Tomàs i... no va poder treure.

0: Letras Radio es cultura. La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite en tremor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu, xiu.
3: Hola, tot l'equip de Xiu, xiu. Com esteu? Inés, Jordi, Xavi, amem. Jo li vull dedicar una cançó al meu germà, que l'estim molt i li dic poc, que l'estim moltíssim. I li dic que és la cançó de la Supertramp,

0: Xiu-Xiu, vàrem fer una petició a xarxa social en el nostre Instagram per saber quina cançó moderna d'avui en dia, molt, molt, molt coneguda, no fa falta sigui d'avui en dia, volíeu que toqués un arpista professional que tenim avui a Xiu-Xiu, que és l'Assumpció Gené. Assumpció, t'ho estàs passant bé, nosaltres?
1: Sí, m'ho part molt bé.
0: I Sarpa està...
1: Sarpa està contenta.
0: Està bé, està bé, sí. Sarpa.
1: No li pega el sol, bona
2: saire.
1: Temperatura...
0: És que, clar, han dit que si passa fred...
3: Sí, les cordes volen.
0: A veure, fer el so perquè sapiguem que està bé. A veure... Arpa? Està bé, està bé.
3: Sí, jo noto que està contenta.
1: Està bé.
0: I doncs sí, mos vareu enviar algunes peticions a través de xarxes per posar a prova en Assumpció. Ella diu que pot tocar qualsevol cançó que li demanem.
1: Sí.
0: Vinga, Jordi, fes la primera tirada.
3: Exacte, què varen demanar, mem?
2: A veure, mos varen demanar Illes dins d'un riu.
0: Home!
1: Illes dins d'un riu, mem.
0: Illes dins d'un riu. Vols que te donem a estar a l'arpa?
2: És que l'audiència de Xiu-Xiu ho sap. Sap triar.
1: Sap. Mm-hmm.
0: Sí, sap allò que la gent vol escoltar.
1: Home, anirem cap a l'estribillo.
0: Com sona Illes dins un riu amb barpa?

0: espectacular.
1: Molt bé.
0: La veritat és que han quedat bocabadats.
1: Assumpció Gené, arpista, increïble.
0: No, jo ara, a partir d'ara, només escoltaré cançons amb barba. He descobert un nou món.
2: No entraríeu amb aquesta cançó a la vostra boda?
1: Ah,
2: guapo,
1: oh,
2: queda sí. Guapo.
0: Me coneixes poc. La resposta és absolutament clar que sí.
1: Nina, entraria amb, aquella, amb Britney Spears.
2: En Britney Spears.
1: Entonces, podries? No, això. No, una petició.
0: Una més així estiuenca... jo que sé, per exemple, una que ha estat molt de moda darrerament, la Marina està morena.
2: Aquesta no l'he trobada.
0: No? I Coti per Coti, de
2: sí,
0: ties?
2: Aquesta sí, aquesta va bé. A veure, Coti per Coti. No lo coneixia jo.
0: Coti per Coti amb barpa.
2: Mm. Imagina.
0: Bé, Coti per Coti, per qui no ho sapi, es la posam, Toni? Vinga, és aquesta.
1: Aquesta és un clàssic de l'estiu passat, l'estiu 2025, que va sonar molt en aquest programa. Bona.
0: Està... Sí, encara sona.
2: Imagineu.
1: Tampoc està fesada, ja.
0: Sí, no, ho anava a dir, però no mos deixa bon lloc.
2: Som a Roig.
0: Ah, l'has tocat de Som a Roig?
2: No, això per tu.
0: Ah, gràcies. Gràcies, Assumpció.
2: T'esperen a saltar, estan els convidats, expectants, i comença a sonar...

0: Jo m'he emocionat perquè m'he traslladat en aquell moment de les meves noces.
1: Lo que ja se m'ha desafinat una corda.
0: Ah. Has dit tou, però nosaltres a Sonsió sí. No en tenim ni
1: com idea. Com que fa calor, les cordes ja...
0: Ah, espera, que posarem un pot d'aire condicionat.
2: És possible que els altres quatre artistes de Balears estiguin escoltant i han dit, aquesta sí. Justament està desafinada.
1: Sí, no, sí. Ha sonat. Oh.
2: Qui fa les adaptacions de totes aquestes cançons a arpa?
1: Ah, no, jo això ho faig improvisadament.
2: Ah, d'oïda.
1: És a dir, he de llegir la melodia, que això sí que no ho puc treure jo, encara no, però després ja improviso. I ho faig amb aquest estil, que queda molt bé.
3: I cada quan l'has d'afinar, Sarpa?
1: Cada
3: vegada que toques.
1: De fet, ara l'hauria d'afinar, però no l'afinaré.
0: Afina-la, si
1: vols. No, és igual.
0: Estàvem entre família.
1: Va igual.
2: Que s'afina amb una clau Allen, de fet, m'has dit.
1: Sí, s'afina amb una clau així. Totes les cordes d'una en una.
0: I quantes en té?
1: 47.
0: Mare meva. I quant de temps estàs per afinar-la?
1: 10 minuts. En silenci.
0: Quina paciència.
2: Clar.
0: Xavi, li vols demanar alguna cançó?
2: Bonament, jo li vull traslladar les peticions musicals que feren els oients, i ara m'agradaria molt que en toquis una, que segur que estic convençut que serà un repte, i és una de reggaeton, que a Nina i en Jordi els agrada molt, de fet la ballen a vegades quan acaben el programa, que és de Gasolina, en Daddy Yankee.
1: Gasolina.
2: És viable?
0: Gasolina, a veure, la posa amb Toni, per la gent que no sàpiga quina és. A veure, mem, que reggaeton sí. En bar, però jo no sé si se podrà fer.
1: Que reggaeton.
0: Massa reggaeton.

0: Estem molt acomodats aquí, eh? Increïble.
1: Imagina't entrar a les teves noces amb ueres de sol.
2: És que totes les cançons peguen en Sarpa per unes noces. D'igual si és heavy metal, reggaeton, totes queden bé en Sarpa.
0: Escolta, te n'has d'anar de viatge mai en Sarpa?
2: Només interilles.
0: D'acord.
2: I agafes vaixell.
0: Anava a dir. Sí. Te'n podries anar, per exemple, si te contracten a Viena. La cuna de la música clàssica.
2: No, allà te donen una arpa, i una arpa bona.
0: Clar, és que vien a arpes.
3: I ses arpes, teniu ses arpes geloses, ses arpistes? Vull dir, tu toques una altra arpa, no serà tan fàcil com si toquessis la teva.
2: No, per sort, serà fàcil. Totes són iguals. Uh-huh. Tenen la mateixa distància entre cordes per això. Per si anem a una orquestra, quan mos donin l'arpa, que és lo seu, està basades en aquella arpa i poder tocar directament.
3: I de quina fusta està feta, la teva, per exemple?
2: Aquesta fusta està feta en castellà, se diu arce, en català, auró.
3: I totes són de la mateixa fusta, sempre?
2: No, no, depèn de l'arpa, diferents fustes.
3: N'hi pot haver de roure, de tot.
2: Sí, sí, sí.
1: I també t'han demanat, per exemple, m'ha arribat a mi, que t'han demanat que toquis l'himne del Barça.
2: Mira, això, jo vaig flipar.
1: A unes noces.
0: Ah, sí? A unes noces.
2: Vaig tocar l'himne del Barça i després el del Madrid. Perquè hi havia pique entre el Nubí i no sé qui de per allà.
0: Però I qualcú va dir, ara el del Madrid, ara el... No?
2: El del Barça. Però és guapo, el del Barça. Té una harmonia molt xula i en Sarpa queda espectacular. Oi. Oh, no. Això està pels pedals.

0: Ara sí que m'emociona, la veritat. Un aplaudiment. Espectacular. Vinga, una mica més clàssica, Assumpció, que també mos l'han demanada, i és Yes, Sir, I Can Boogie.
1: Uf, m'encanta aquesta peça.
0: T'encanta? A veure, la posam. Ah,
1: m'agrada molt.
2: I can boogie if you stay.
0: T'agrada per tocar-la, t'agrada per escoltar-la?
1: Aquesta la vaig triar jo per ficar en el repertori. És que no me la va demanar ningú. És a dir, jo vaig dir, en els còctels he de tocar música que m'agradi. I vaig ficar això i a la gent li agrada. Mm-hmm. Gent...
0: Clar, perquè estàs a un còctel d'unes noces tocant tot el temps que pot durar això.
1: Una hora i mitja, més o menys.
0: No t'arribes a fer mal en els dits?
1: Faig descans, però sí, a cap un poc rebentada.
0: I s'escona, perquè clar, s'arca pesa, perquè tu te la col·loques damunt
1: en
0: ses espatlles.
1: En teoria no, me la col·loques a les cuixes.
0: A les cuixes, d'acord.
1: Sí, però igualment tens tensió mentre toques.
3: I dus un tema cadira, demanes uns mínims a les noces, dius, jo no toc si no és una cadira que sigui...
1: Jo no toc si no tenc ombra.
3: Ah, clar.
1: Perquè en els guirilis agrada molt casar-se dia 10 d'agost a les 3 de sora baixa fora ombra i acaben tot vermolls. I bé, jo sempre demano una ombra per tocar, però no només per jo, per l'instrument, que se fot un poc. Bueno, I can boogie, yet see.

0: Molt bé.
1: Jo, de veres, que la tindria aquí tota sara.
0: Fins a sintonies del programa.
1: Sí. Escolta, Assumpció, te podries aprendre la sintonia de Xiu Xiu.
2: Me l'aprendré i li passaré en Jordi.
1: Molt bé.
0: Almenys jo crec que ja hem abusat bastant.
1: Tens raó, ja hem abusat molt. Tens raó, Xavi. Tanta sort que m'atures els peus, però és que estic emocionadíssima. Perquè avui, a Xiu Xiu, han tingut una de les 5 arpistes que ha a les Illes Balears. Assumpció Gené, ha estat un plaer tenir-te. Moltíssimes gràcies per aquest regal. De veres, torna amb voler.
2: De res, gràcies per convidar-me.
1: Sé que no serà fàcil fer tots els talessos, però ja saps que tens les portes obertes.
2: Sí, gràcies, moltes gràcies.
1: A tu.
0: I Assumpció, te poden trobar xarxes com?
2: Arpa Mallorca, tot junt.
1: Adéu, Arpa.

0: Vida d'arxiu.
1: I de tres ràdios esport.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
0: Inici de reproducció.
7: Entre els anys 1965 i 1968 poden trobar quatre temes musicals que se convertiren en cançó de l'estiu d'aquells anys i que tenien un punt de connexió, les Balears com a punt de destinació turística, més en concret l'illa de Mallorca. L'any 1965 s'inaugurava l'Hotel Pueblo amb 800 llits i un tal Pérez va ser el primer que va fer una campanya publicitària adreçada a vendre Mallorca com destí de vacances. Me lo dijo Pérez de los tres sudamericanos.

0: Mallorca y el Sar.
1: Per si algú tenia dubtes de com arribar a Mallorca, los cuatro de la Torre informaven que, al 1966, una de les formes era amb avió, el vuelo 502.

0: I els turistes anaven i venien. Avió amunt, avió avall. Segons s'explicava, se comptabilitzaven els passatgers, és a dir, se comptava dues vegades el mateix turista. Dels rècords visitants se'n feia ressò el Nodo de l'any 1967 i també los stop amb el turista 1.999.999.
1: El turista 1.999.999.

El 1968 hi havia un miler d'hotels en funcionament. No sabem si es parlava de la desestacionalització, però sí de la insularitat. I los mismos ja apuntaven una possible solució, encara que no s'ha duit a terme, el puente.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Els empresaris de l'oci nocturn asseguren que la facturació de les seves sales ha baixat entre un 10 i un 15% aquesta temporada. Diuen que no és per manca de turistes, sinó perquè amb l'augment dels preus d'hotels i vols no es prioritza ara gastar doblers en begudes i entrades a aquests locals. Segons els empresaris de l'Associació Balear de l'Oci i Entreteniment, com Valerio Petrillo, ara cal fer esforços per atreure clientela local.
2: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto, un crecimiento en los supermercados, debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
1: Precisament, a les illes han augmentat en els darrers anys locals d'oci ubicats en naus de polígons industrials. Els empresaris es decanten per aquesta opció perquè hi ha facilitat d'aparcament i s'eviten molèsties als veïnats de renous. Demanen, però, que l'administració no augmenti les inspeccions per evitar la competència deslleial dels cobrins sense llicència. El govern central i les comunitats autònomes es reuneixen demà per concretar l'enviament de vacunes a Ceuta. La situació sanitària a la ciutat preocupa el Partit Popular i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, demana el confinament dels migrants que suposin un risc de contagi de malalties.
3: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: Una mesura que la ministra de Sanitat, Mònica García, veu injustificada i desmesurada, segons la resposta publicada a la seva xarxa social X, on ha recordat a Feijóo

0: a l'esprint final. Allà, el britànic del Visma ha estat el més ràpid amb un atac demolidor. La general, això sí, continua dominada per Tadej Pogačar. Demà és el dia de Sant Bartomeu, patró de ferreries, i en aquests moments es viu la festa amb la plaça plena i la tonada sonant i cantant a les totes del Jaleo. Molta presència també de turistes i visitants de fora que s'han afegit en aquesta festa per veure els bots de gairebé un centenar de cavalls. Escoltant en Pedro Pons, que es parla de ferreries, i un dels caixers que hi participa.
1: Més o menys la temperatura està un poc millor. De moment ho mantenim tot aquí a ferreries. Vull dir, i per demà la previsió de moment és fer les tres voltes i les canyes.
2: La veritat que fa un poc menys de calor que altres anys, se nota un poquet esventat i de moment això s'agraeix també. I bueno, ambient sempre, la veritat que aquí sempre hi ha molta gent, se viu molt i també hi ha molta gent de fora, avui també seguint diumenge.
0: Pel que fa a la previsió del temps per dilluns, s'espera un canvi de temps amb més núvols i pols en suspensió. També pot haver-hi ruixats localitzats que poden ser intensos. Les temperatures semblants avui entorn dels 34 graus. Amb tot, a partir de les 9 del matí, l'Agència Estatal de Meteorologia activarà la vista taronja de Rissaga al litoral de Menorca, que suposa perill important perquè l'oscil·lació del nivell de la mar pot arribar al 1,20 m. L'avís tindrà vigència per tota la jornada de dilluns. És tot, actualitzam les notícies demà matí. El primer butlletí de la jornada a les 6, a partir de les 7, a l'informatiu matí. Bona nit.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Cecili Buele és moltes coses. D'entrada, és el primer fill mestís de les Illes del que es té notícia al segle XX. El fill d'un personatge famós a la seva època, el negre de Camp Matons, el primer home de color que molts mallorquins varen veure i veurien. Aquell home, catòlic, apostòlic i romà, tindria un primer fill amb una mallorquina i aquest fill heretaria la fe dels seus pares i demostraria una vocació que el va encaminar des de ben petit a ser capellà. Cecili Buele seria també missioner, professor de català, i fins i tot arribaria a ser conseller de Cultura amb el primer pacte de progrés. Es casaria dues vegades i encara ara és militant d'Esquerra Republicana. Tot un personatge que, a més, es va criar en un triangle geogràfic delimitat pels carrers General Riera i 31 de desembre, mai massa lluny de l'església de Santa Pagesa de Palma. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim precisament a la rectoria de Santa Pagesa, on ens citam diverses vegades amb Cecili Buele fins que aconseguim tenir-lo al davant, un poc constipat, però present i amb xerrera. Ell mateix es presenta.
1: El meu nom és Cecili Buele Ramis i vaig néixer aquí a prop, a Ciutat, esquerra 31 de desembre, me diuen, dia 4 de desembre de 1944. Això vol dir que ja he fet els 81 anys. Orígens familiars, jo, és que el llinatge ja ho diuen. Si som Buele i som Ramis, vol dir que Ramis sí que és, diguem-li, genuïnament mallorquí, però Buele ve d'un altre indret, que se diu Guinea Equatorial. Això vol dir que mon pare era africà, era negre, era guineà i era bubi, perquè a Guinea, entre d'altres ètnies, hi ha sa bubi, sa pama, sa fang, tot això. Llavors, jo som un, diguem, afrodescendent, diuen avui, no? El primer afrodescendent que va néixer aquí a Mallorca al segle XX.
0: I com han dit, el seu pare era famós com ho havia de ser per força l'única persona de color que vivia a la Mallorca d'aquells anys.
1: Jo coneixia molta de gent per un nom que si hagués cobrat jo un cèntim d'euro per cada vegada que s'ha pronunciat, seria multimilionari.

0: Però resulta que no me'n donen ni cinc i per tant m'estimés no dir-lo. Però sí, era negre de cambatons. En aquell temps hi havia la costum de tenir criadets a casa, les cases senyorials, les cases dels senyors. I eren criats que quedaven a viure allà, i dormien allà, i menjaven allà, i els cuidaven allà, i no cobraven res, però vivien. I hi havia un senyor de Perdevés, Barcelona, que li deien don Bernat Bordoi, que vivia al carrer de la Diputació, que va demanar... Entre Catalunya i Guinea sempre hi ha hagut molta relació comercial i també religiosa, de manera que allà hi havia que els diuen aquests religiosos de Sant Pere Claver, i aquest barceloní contracta amb uns missioners de claretians catalans perquè vol tenir un criadet que l'ajudi a les seves feines allà a Barcelona. I com que mon pare estava dins un orfelinat, el trien a ell i l'envien cap a Barcelona. I a Barcelona arriba, però no se troba gaire bé, mira de tercer, però no, no. I llavors aquell senyor li diu, mira, jo tinc uns cosins que viuen a Mallorca, ja que tu vens d'una illa, a lo millor te trobaràs millor en aquesta illa. I va parlar don Rafael Feliu Blanes, qui el va acollir a casa seva com a treballador. I aquí va començar tota la història del primer negre que arriba a Mallorca al segle XX, perquè els segles anteriors no sabem si tots ho eren, fins i tot. Ningú no havia vist mai una persona humana que no fos blanca. Era un espectacle. I, lògicament, l'empresa se n'aprofitava d'això, perquè si duia clients, li convenia.
1: Com era ton pare de caràcter?
0: Molt senzill. Una persona molt senzilla, molt alegre sempre, molt servicial, molt atenta, molt amable, per lo que me conten i per lo que jo vaig veure. O sigui, una persona d'aquestes... Una bona persona, que li encantava fer bé, catòlic, apostòlic, romà, franquista, defensor de la unitat d'Espanya i de tot el que se pugui un imaginar, venint d'una colònia que llavors no era independent, era una província, era la 50a província espanyola, en tot el que això comporta de, en fi, d'influència de Madrid i de l'estat espanyol damunt un territori africà, l'únic que li quedava pràcticament, diguem-li, com a colònia.
1: Com va conèixer ta mare?
0: Això ja no era, i per tant no ho sé, però m'imagino, sempre m'he imaginat que era això. Ma mare també feia de criada. Ma mare era d'Ariany, un poble que ha escampat per tot gent per fer serveis de tota casta. Des de comares, criades, cambrers, hotelers, de tot, de tot. I la meva mare era criada del notari de Can Cabot, que estava en el carrer dels Oms. El carrer dels Oms, com tu saps, no està gaire lluny de la Rambla. La Rambla és allà on estava mon pare, que és Feliu Blanes. Els Oms és allà on estava ma mare en son notari Cabot. En aquell temps s'usava molt això d'anar a passejar per Born, i per tant, de passada per Born, m'imagino jo que a qualque moment hi digueva, com ho diuen, flechazo. I s'ho van casar dia 12 de setembre de l'any 1943. A s'inquietar. Parròquia Sanquietà, de ciutat, que la duen els pares missioners del Sagrat Cors. Lògicament, això d'haver-se casat amb un negre... S'ha casat amb un negre, deien. S'ha casat amb un negre. I és lògic que de sa família no n'hi vengués ningú des del poble, perquè hi havien d'anar a fer, s'ha casat amb un negre. Però bé, se van quedar les 5 de la matinada, segons m'ho contava el pare Seguí, i bé, i van constituir la primera família, diguem, barrejada. Jo sempre m'he sentit molt orgullós de ser així com ho varen fer, perquè sigui per una cosa o sigui per l'altra, m'he sentit com a, com te diria jo, privilegiat, com a discriminat excessivament positiu. No sé com definir-ho en això, perquè a lo millor mal d'entendre per un que no és com jo, però, de fet, clar, vas a l'escola, ets el més morenat de la classe. Quan anava ja a primària, que a les monges, aquí, que han de menjar. No n'hi havia d'altre de tan morenat. Llavors venies aquí a la parròquia de Santa Catalina Tomàs, perquè jo venia ja com a fer aquest... Li deien catecisme, llavors, en el catecisme. I venia aquí i eres l'únic més morenat de tots. Te n'anaves a l'escola, llavors vaig començar l'escola preparatòria de seminari, a Sant Antoniat, i igualment, te'n vas en el seminari, allà on hi ha 300 i n'hi ha 299 que no són com tu. I, en fi, i sempre. I llavors te fas capellà i ets únic. I te fas estar dins el moviment d'escolta i guiatge de Mallorca i també. I el tractament que sempre he rebut el considero molt positiu, molt bo, fantàstic, vaja. La infància, és que aquesta barriada pràcticament és la meva, és la que he viscut més temps, tant d'infant com ara d'adult. Jo vaig néixer el darrer 30 de desembre, que està aquí darrere, però llavors vam anar a viure aquí General Riera, en el que llavors li deien el preventori, que era un centre que tenia la Diputació Provincial per atendre... Havia estat. Un centre que la Diputació Provincial tenia per el tractament de la tuberculosi, per als infants, sobretot. Ja havia quedat tancat, però l'edifici encara se mantenia. I com que mon pare feia feina... Perquè, clar, he fet un parèntesi, mon pare va ser criat de Can Feliu Blanes, però Feliu Blanes, que havia estat president de la Diputació, el va col·locar com a ordenança a la Diputació Provincial. I allà s'hi va passar més de 40 anys fent una feina que ell disfrutava de fer-la i és que li encarregaven les feines per així també, no? Perquè era molt diligent, li agradava molt això de dur papers d'aquí i allà, fer les gestions que li corresponien a una ordenança. I, parèntesi, vaig estar molt content llavors l'any 99 de poder entrar dins el mateix edifici, no com a ordenança, sinó com a fill d'una ordenança, a Sant Consell de Cultura i Joventut. I vaig voler retre un homenatge molt gran a mon pare, jo que no havia duit mai corbata, vaig voler posar la corbata que havia duit mon pare com a ordenança. Tanques parèntesi. On era?
1: Parlàvem un poc del barri i parlàvem de...
0: És que m'ho anomenat d'en fora, fill meu.
1: Aquest
0: quadrant... Ja, clar, vaig néixer el 31 de desembre. I el meu pare va anar a viure primer a l'esquerra de Concepció, segons m'ho conten, perquè allà també l'Hospital General era de la Diputació i necessitaven un guardià. I va anar un any o dos potents. Llavors van venir aquí, a lo que te deien, el preventori, que també era de la Diputació, necessitaven un guardià, va venir mon pare i diguem estar 4-5 anys. Llavors me'n vam anar a viure a una altra casa, a una cotxera, d'aquesta barriada mateixa. Cotxera, eh? Una cotxera. Ara diuen que tornen a convertir cotxeres i baixos i en vivenda. De nosaltres vam viure en una cotxera que no tenia, però no tenia res, no tenia ni aigua corrent, no tenia ni escurrent. Era una cotxera. I bé, i allà ens vam instal·lar un temps, pot temps. Afortunadament, un pare i ma mare van trobar un pis de lloguer en el carrer que li va dir anar a fer el Llobera Estrades, i ara li han canviat el nom, Joan Fuster, crec que li diuen. Vull dir que fins a edat de 7 anys vaig viure dins aquesta zona d'aquí. Jo vam anar a viure fora vila, Cantonet, li diuen, que està anant entre Cala Real i Son Sardina, que és una casa que també era del senyor de Son Espases, Rafael Feliu Blanes. I d'aquí ja vàrem anar definitivament a viure fora d'aquesta barriada a les vivendes de GESA, li deien, Gas i Electricitat Societat Anònima, que està en el carrer Joan Maragall. I allà sí que ja hi vàrem estar molt d'anys. Però vull dir que els primers anys, de transhumant, vaja, de transhumant, en 8 anys, 8 cases, està bé, no? Tot això era sembrat. A l'altra plaça, a l'altra part de la plaça, que és a Santa Pagesa, hi havia un safreig. Jo encara l'he vist. Tot, fins a l'escorxador, no hi havia res. Camp, sembrat. Xiqui d'aigua, que passava. Oh, no us poden fer una idea, la gent que no ho ha vist en això, crec que no se'n poden fer una idea, de dir, com és possible que d'aquí, de Santa Catalina Tomàs, fins a la vida cintura, tot fossin camps sembrats i alguna caseta. Començaven a fer-ne. L'escorxador, en mig de no res, era el més allunyat de cort, l'escorxador, parlaves de l'escorxador i era uf, fora. I era un escorxador que funcionava. Vull dir, nosaltres hem vist esports i mens i vaques i bous i fotiu una pudor que no hi havia aquí passat de tant d'escorxar els animals, no? I ha canviat molt, ha canviat molt. Quan un veu aquesta barriada, el Can Rodó, el que era els anys 40, el que va ser llevar a partir dels 60, 70, 80, ha fet un canvi molt gros.
1: Perdem un poc de com eres d'infant.
0: Anava a missa cada dia, missa i comunió diària, quan vaig fer la primera comunió, als 6 anys, anàvem a l'escola de Cases Monges, que ens ensenyaven a llegir i escriure, i a contar. I tenia una monja que l'aprecia ben molt, ja va morir, que li deien Sor Francisca Hernández, que va ser la que m'ha ensenyat a llegir i escriure. Primer escrivíem a llapis. I el dia que havies d'utilitzar per primera vegada la ploma, en tinta, era un esdeveniment importantíssim, perquè volia dir que ja eres més major, tenies 5 anys o 6. I record que, clar, la primera vegada que agafes el plomer, tu dius, la tinta que haurà, ho parava per amunt, el monge te deia, no, es treballa, és així, que has d'escriure, no, que haurà, no, t'has d'ensenyar. Molta cal·ligrafia, mos feien fer molta de cal·ligrafia, i en guard molt bon record. Dels amics que teníem, dels jocs que fèiem, dels estudis que també manteníem, així com s'usava en aquell temps, que no és com ara. No hi havia mòbils.
1: En què solíeu jugar? Perquè
0: no hi havia...
1: Se jugaven al carrer.
0: Aquesta és la cosa. Bolles, que se diuen això, taps d'aquests, que se diu, baldufes, la baldufa. Llavors hi havia jocs de... Montecavallo, que li dèiem. Bé, aquests jocs que se feien llavors. I futbol, però futbol en el mig del carrer, que res que no estaven asfaltats i que els cotxos passaven pel carrer veïnat, però no pel carrer de l'escola, perquè els cotxos sentíem d'en fora, quan venien els pots cotxos dels senyors que passaven. Que sabien ja en Sorrenou de qui eren, si eren els de Son Espases, a Can del Mau, o d'Establiments, o de... Igualment com el tramvia, que passava per General Riera, i arribava fins a Establiments. Això dels tramvies és una cosa que mai, ho vaig dir, sí que ho entes. Volia dir, mai no entes perquè varen desaparèixer. Sí que ho entes perquè el que se volia era promoure tota una altra manera de transport, però el que era el tramvia de Palma anava a totes les barriades que avui encara existeixen. Gènova, hi havia tramvia. La Soledat, hi havia tramvia. Digue'm qualsevol, si un dia tenia, hi havia tramvia. Son Sardina, hi havia tramvia. Establiments, hi havia tramvia. Son Roca, hi havia tramvia. I llavors tu dius, i era un transport públic fantàstic, tan fantàstic que nosaltres quan havíem d'anar, quan vàrem viure a Can Tonet, la carretera Vall de Mossa, havíem de davallar a escola cada dia, a Colegio Mallorca, li deien. A una escola que hi havia a l'Ocana, li diuen Pablo Iglesias, llavors era Capità Castell. Els tres germanets, jo de 7, en Jaume, el meu germà, de 5, en Andreu, el meu germà, de 3, tot 3, des de la carretera Vall de Mossa, cada dia, a peu, fins a Sant Bernat. Allà agafàvem el tramvia, pujàvem en el tramvia. Baixàvem a davant les hermanites, General Riera. Anàvem a peu de les hermanites a l'escola, Capità Castell. Allà estàvem a l'escola, duint la saneta, perquè dinàvem allà, el que ma mare m'ho havia preparat, i havia parat dins la saneta, la deixàvem dins en el forn de davant, la madoneta del forn m'ho guardava la saneta, i a l'hora de dinar anàvem a dinar en el forn allà, el que havien duit. Tornàvem a peu cap a les hermanites, pujàvem en el tramvia, mos duien a la Cala Real, de la Cala Real a peu, fins a Can Tonet. Quan jo veig com van a escola avui en dia els infants, bueno, dic, això ha canviat molt, ha canviat molt, moltíssim. Tant és així que els tramviaris, ja ho coneixien, ja sabien que hi havia els tres negrets que pujaven a la Cala Real i que baixaven a davant de cases hermanites. I per fer-nos una miqueta de quasi tot, mos deixaven fer com qui condueix el tramvia, no? Te posaven a de vores... Però hi havia dues castes de tramvies. Un que duen un volant, com un volant gros, però n'hi havia uns altres que no duien un volant, duien com una peça que feia voltes, així. I llavors, quan duien aquest del volant, sí que mos deixaven que mos hi poràssim, i fessin com qui condueix, no? I jo deies, oh, estic condint un tramvia, i a darrere de tota aquesta gent, jo... Perquè vegis tu en què mos havien d'entretenir. En el tramvia, parlant del tramvia, una de les coses que solíem fer era que quan ja el senties que venia, poraves una peça de 10 cèntims a damunt la via, perquè així tornava més grossa quan havia passat. I tenies una peça de 10 cèntims més grossa. Jots d'aquell temps.
2: Era Cecili Buele, el nostre testimoni d'avui aquí a Aire. En uns moments continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
8: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història del primer fill del negre de Can Matons, el primer mestís nascut a Mallorca al segle XX, ni més ni manco que el capellà i polític Cecili Buele, algú que, com ha explicat abans, va néixer en una família de missa diària i que va heretar aquest compromís en la fe catòlica. Encara era petit i ja tenia clar que seria capellà. I capellà va ser el manco durant part de la seva vida.
9: Jo vaig néixer dins una família catòlica, practicant, allà on vaig aprendre, diguem-li, tot allò que l'Església en aquell moment ensenyava, i practicàvem. Anàvem a missa i a combregar cada dia. Anàvem a confessar cada setmana. Participàvem de totes les activitats religioses que s'organitzaven, que eren les úniques activitats que s'organitzaven en aquell temps, a nivell públic i autoritzat per les autoritats civils. Llavors, allà, és allà on vaig aprendre, per exemple, servir missa en llatí, una edat de 5 anys, i ja i contestava totes les pregàries en llatí. I quan me demanaven, i tu, nessa gran, què vols ser? En foraster, sempre ho deien, per descomptat. Què van a ser quan no seas mayor? Sacerdote, si Dios quiere, para ayudar a don Gabriel y llevar muchas almas a Dios. I això era el que sempre contestava, perquè duia dins el cap la gana de voler ser com don Gabriel, que era el capellà de cases monges i de ses hermanites. Sempre va treure la vida de capellà, no la vida de congregació, no, la vida de capellà. Diguem que capellans que estan en una parròquia i que fan el que fan, que te quasi diuen la missa, fan exposició del Santíssim, resen el rosari, tot això. M'atreia molt. De manera que en els 10 anys ja els meus pares em van ajudar a entrar en el seminari. I l'any 3 d'octubre de l'any 1955 em vaig posar a peu a dins el seminari diocesà, que no sé si coneixes, el seminari de Sant Pere. Te recomano que ho vagis a veure qualque dia, perquè vegis que és un edifici fantàstic, construït als anys 50, amb vistes a aixoplugar més de 300 estudiants.
8: Com van ser els teus anys de seminari?
9: També fantàstics, mentre els passaves. Llavors, tot llavors, quan te fas major, ho veus d'una altra perspectiva, no? Però mentre ho passes, jo considero haver passat una infància feliç, a pesar de tot i a pesar de llavors de les anàlisis que puguis anar fent quan ets adult, però mentre ho passes, en el seminari m'ho he passat molt bé, perquè, primer, estàs amb altres companys de la teva edat, o majors. Menors no, perquè jo era més jove. De la promoció. Aquesta promoció hi vàrem entrar l'any 55, en vàrem entrar 55, i en vàrem acabar 5. 13 anys després. És el número 5, mos marca. Doncs aquests 55 companys sempre mos han tingut per bons amics. Sempre. I fins i tot ara, jo no dic que tots els 55, perquè resulta que n'hi ha, primer, n'hi ha que s'han mort, n'hi ha que s'han anat a viure una altra banda, però amb molts continuam encara aquesta amistat iniciada dia 3 d'octubre de l'any 55. El fet, no parlem, els 5 que vàrem acabar, per descomptat que faria qualsevol cosa un per l'altre, l'altre per un. Perquè hem estat 13 anys junts, les 24 hores del dia, llevat de dos mesos de vacacions, que tenien un ensany. Això te marca. Feis junts tot. Sempre. Val. Allà m'hi havia passat 13 anys. Vam fer 5 anys de llatinistes, que deien, o sigui, que estudiàvem 3 anys seminari menor, 2 anys seminari menor, però secció major. Llavors passàvem a filosofia, eren 3 cursos de filosofia, que això ja era el seminari major, i llavors fèiem 5, 3, 8, 5 cursos de teologia. I que eren els 5 darrers, ja allà on ja te preparaves més específicament per allò de capellà. Els 5 primers venia a ser batxiller, els 3 eren filosofia, de pensament, de reflexió, de sociologia, de psicologia, d'aquestes coses, d'hebreu, de grec, però els cinc darrers eren ja específicament teologia i, per tant, més acostats a lo que és la tasca del capellà. Els 13 anys, mentre els me vaig passar de mar de bé, molt bé, només és que a mesura que te fas major, vas veient les coses d'una altra manera. I així com... Jo era dels seminaristes més bons relats, per dir-ho de qualque manera. Des que li agradava resar, des que li agradava estudiar, des que volia ser bon relat, des que volia tenir bones notes, des que volia ser ben qualificat, des que volia competir en tot, sobretot en l'esport i en la pregària. I si te contava el que fèiem per competir en tot això, bueno, vull dir, resar braços en creu, ajoneat davant del sagrari, passant-hi hores, però d'això m'estimé ja ni parlar-ne. Però, efectivament, sí, sí. I vaig dir missa dia 16 de juny de l'any 1968. Perquè m'agradaria remarcar molt això de l'any 68. Perquè si durant pràcticament tota la carrera de 13 anys, fins que arriba el Concili Vaticà II, l'any 60, la cosa va tranquil·la, normal, com si res no hagués passat. Quan arriba el Concili Vaticà II, aquí hi ha qualque cosa que canvia. I en el meu cas, l'any 67. Què és que canvia l'any 67? Ja havia començat una miqueta a posar interrogants a tot el que anàvem fent quan va venir en el seminari un monjo de Montserrat que havia estat convidat a ensenyar-nos a cantar gregorià. El cant gregorià, que és que canta en llatí, característic de l'Església. Ensenyar a cantar-nos, a cantar gregorià. Però aquell monjo mos va obrir molts ulls. Per què? Perquè primer mos va fer veure que hi havia un tipus d'espiritualitat que no era la que mos havien ensenyat. Era distinta, era una altra cosa. Va començar dient, no, però és que cantar gregorià vol dir que heu de mirar de cantar pregant i pregar cantant. Les dues coses mateixes temps. Això no m'ho havia dit mai ningú. Era una cosa que me'n venia molt de nou. Però, entre altres coses, mos estava dient que se podia tenir una espiritualitat profunda, però sempre havia de ser dins la llibertat màxima. Això ja és una altra cosa, no? No és allò de... O sigui, que un monjo, que tu t'has fet la idea que està sempre a les ordres de sabat i que ha de complir les normes i en les regles i en tot el que efectivament ho fan, però que se sent lliure de fer-ho, això. Oh, això també ja era una cosa nova. Això varen tenir la rematada quan l'any 67 arriben aquí dos preveres, capellans, catalans, del Principat, en una trobada que varen fer per aquells que tenien interès a ser conciliaris escoltes, del moviment escolta i guiatge de Mallorca. Jo tenia ganes de ser, no, perquè trobava que això dels escoltes, sí, m'agradava. I varen venir a la colònia de Sant Pere. I allà a la colònia de Sant Pere varen tenir unes jornades allà on ens van explicar el que ells entenien per escoltir-me i el paper del capellà dins escoltir-me. I una de tantes coses que ens van dir va ser, ens van revelar el paper de la dona dins l'església. Parlar de dones. En el seminari no podien ni entrar. La meva germana i ma mare, dia aquell 3 d'octubre del 55, que me varen acompanyar al seminari, no varen poder entrar més enllà de les vidrieres. Només hi podien entrar els homes. I trobar-te dos capellans catalans que te diuen no, és que hem de mirar, de trobar quin és el paper de la dona dins l'església. Sí, però si no, no deixen entrar. Ah! Partint d'aquí, ens van fer tota una sèrie de reflexions de com havia de ser el capellà en aquella època. I a mi va entusiasmar molt, i érem 3 o 4 que a partir de llavors varen dir no, això s'ha acabat aquí en el seminari, no hem de continuar així com ens han dit que havien de fer, i això s'ha de canviar. I va arribar el que se varen dir ses ventades del 67. Les ventades vol dir que hi va sortir allà de dins ja uns moviments més crítics en la manera d'estar dins aquell seminari. I va suposar un canvi bastant gros. Coincidia maig del 68, o sigui, nosaltres vam dir missa juny del 68, el maig del 68 a París i altres indrets hi va haver tota la moguda juvenil, i jo me sent molt orgullós de pertànyer en aquesta promoció del 68, perquè va ser la promoció, crec jo, que hem intentat canviar coses. Sí que crec que el Concili Vaticà II ens va marcar de tal manera que va introduir noves maneres de ser capellà. A mi m'han enviat primera parròquia Sant Nicolau. Sant Nicolau és una de les parròquies del Pentàgon, que diuen. Pentàgon són les 5 parròquies del centre de Palma, Sant Eudari, Sant Nicolau, Santa Creu, Sant Jaume i Sant Miquel. Se consideren les més antigues de Palma, se consideren les més tradicionals, les més conservadores, consideraven, vull dir, no? Llavors m'envien allà, érem 11 capellans. Una sola parròquia, 11 capellans. I a mi m'hi envien com a vicari jove, que s'ha d'encarregar de joves, i clar, jo ja duia una certa pràctica en el moviment escolta i guiatge de Mallorca, vaig intentar animar les coses a l'estil escolta dins una parròquia en carca. Els altres capellans no acabaven de veure-ho clar en això, però bé, el rector, que era en Pau Oliver, molt bon company, va ser ell qui me va convidar per anar i diu, perquè això necessitem canviar i si no és en capellans joves serà difícil canviar-ho. Va, i perfecte. Vaig anar tot entusiasmat a fer-hi feina, vaig treballar conjuntament amb les monges trinitàries que tenien una escola encara tenies carrer de Concepció, i va ser un començament de feina molt bo, molt interessant. Sempre en els altres capellans més vells, la guait, aquest capellà jove que és que vol fer. Va. Però què va passar? Varen canviar de rector, perquè el varen enviar al seminari. I llavors jo dic, jo he vengut per col·laborar amb aquest, no em sóc que vendrà ara. I va haver un altre rector, Sebastià Capó, que era més home que la mateixa línia, que havia nomenat rector d'aquí, de Santa Catalina Tomàs. I em diu, que no t'agradaria venir? Diu, tot d'una, venc, sí, sí, sí, sí. I vaig venir aquí de vicari per col·laborar amb en Sebastià Capó. També me va agradar molt, vam poder fer el que vam poder fer, després d'un rector que havia estat 40 anys, don Francisco Jaume, que havia fet molt bona feina, a la seva manera, molt tradicional, i nosaltres intentàvem seguir com se li va dir casa. Va. Però llavors, el 71, per tant, duia 2 anys aquí, a 2 companys i a mi, mos passa per cap anar a Burundi, perquè varen trobar que valia la pena anar-hi. I me n'hi vam anar tot tres, vaig deixar aquí a parròquia, vaig estar 4 anys a Burundi, vaig estar 4 anys a Perú després, i vaig tornar a Mallorca, me van fer rector d'encarnació, i aquí va acabar la meva etapa com a prevere, com a capellà.
10: Què tal l'experiència d'anar de missions a Burundi?
9: Fantàstic. El més ric que m'hagi pogut passar. El més valuós que he fet en la meva vida. Que he fet, no. Que m'han fet. I anava amb molta emoció. Si mateix me vaig topar que... No. No. No som tan negres com els negres de Burundi. I ells, exactament igual. No. No ets un munyà africà, és a dir, no ets un africà, ets un muarabo, ets un àrab, un... Val, d'acord, perfecte. O sigui, aquí, negret, allà, blanquet, moro. Ja, va, perfecte. Però el que més me va marcar va ser la primera topada amb la misèria. Jo havia sentit parlar de misèria, de pobresa. Però una cosa és sentir-ne parlar i l'altra és trobar-t'hi. El primer dia ja, no? El primer dia. Uf, i això com se menja, perquè... Bé, llavors vàrem... El primer que has de fer és estudiar la llengua, perquè si no... Bé, què vaig, què van a fer-la? Si no, és conversar amb la gent, dir a mi sense ser llengua, perquè ja es considera que ja havia introduït això, no de fer-ho en llatí com havien fet durant tant d'anys. Fes aquesta casa i va d'explicar, va de predicar, el primer de tot és la llengua, i per tant vàrem anar mig any seguit a un centre d'estudis de la llengua que no feien res més, des de les 7 del matí fins a les 7 del vespre, que estudiar. Amb un professor belga que havia anat estudiant la llengua, havia fet uns estudis, ajudat per un catequista nadiu d'allà. Sobretot per la qüestió de la pronúncia. Perquè és que no en dius una llengua magnífica, preciosa, però l'has de pronunciar bé. Perquè si canvies el to, la paraula pot voler dir el contrari a una cosa que no té res a veure. Si tu dius Akire Muñe Muese, no és el mateix que si dius Akire Muñue Muese. Akire Muñue Muese vol dir preneu i beveu. El que dius que allà a l'hora de la consagració. Akire Muñe Muese vol dir preniu i vomitau. No és ben bé el mateix. I llavors has d'aprendre molt, molt bé això. Però és una llengua fantàstica. Jo, Si pogués, m'aniria a passar una temporada allà just per gaudir d'escoltar aquesta llengua que, a més, és poètica, més no poder. Si jo ara te vull dir, ahir t'hagués dit, mira, tu, Joan, demà mos veurem a prop, cara a cara, cara a cara. Jo t'hagués dit, demà mos veurem i gixo morindi, vol dir, a dins els teus ulls vull veure els meus. Això és fantàstic, tu, o no? És una expressió tan poètica que tu dius, fantàstic. I com això, 40.000 històries, no? Una llengua molt expressiva. Res d'extractes, tot és concret. No hi ha malalties, hi ha persones malaltes. No hi ha, jo que t'he de dir, infinitud. Hi ha coses infinites. Sempre, sempre, sempre molt concret, molt concret. Me va encantar estudiar-ho. Una vegada vàrem estudiar, vàrem ser destinats. Jo vaig voler anar a estar amb uns capellans negres d'allà, més que res perquè estan tant sols companys mallorquins, xerres mallorquí, i sense voler, i o volguent, i en canvi te'n vas a capellans negres, no te queda més remei que va deixar en francès, en quirundi, i practiques. I vaig anar... Els altres també ho feien així, no? Alguns altres també ho van fer. D'anar a passar 3 o 4 mesos, per tant, te passes pràcticament el primer any estudiant la manera de parlar, de conversar, d'entendre el que te diuen, i mires de fer el poc que pots amb aquestes eines. Llavors, ja el segon any ja pot fer més, el tercer més, i el quart ja vaig venir. Com que jo m'havia anat per 5 anys a Burundi, això era una, diguem-li, una recomanació que havia fet el Papa Pius XII amb una encíclica, carta encíclica, Fidei Donum, que deia que per allà en diocesans no quedeu a la vostra diòcesi, anau per 4 o 5 anys a una altra diòcesi d'una altra, d'Àfrica. Llavors, aquí mos ho van prendre seriosament i n'hi han anat per una cinquantena. Llavors va passar les religioses, les monges també, i han anat una dotzena i mitja de monges també. Mallorquines allà. Com que me'n vaig anar a les 4 perquè el birba d'allà va trobar que, en fi, que valia més que me n'anàs, que no... Que... Jo era molt crític. Vaig ser molt crític amb el comportament dels governants que se dedicaven a matar. Jo vaig presenciar la matança de l'any 72... i trobava que l'Església havia de ser crítica amb això, no? Com puc jo donar la comunió? En aquesta fila hi ha qui va ordenar matar, i en aquesta altra fila hi ha la viuda des que va matar. Qualque cosa hi ha que no carbura aquí, i no funciona. Val. Llavors vaig ser bastant crític amb aquest aspecte, i el birba va recomanar que, en fi... que partís, i si vos vareu venir a casa meva a cercar-me a Mallorca perquè havia vingut a veure mon pare i mon mare, ell, a cercar-me. I heu vingut a Mallorca per dir-me que vengui a Burundi, si ara que som a Burundi me deixo que me'n torni a Mallorca, me n'hi torno, cap problema, l'endemà mateix vaig partir. Però, clar, en arribar aquí li vaig dir al birba, veurem si, ja que m'han mirat per 5 anys, només n'hi havia estat 4, si podria anar a completar a Perú. Encantat, perquè allà feia falta. I vaig anar, vaig estar 4 anys més. Totalment diferent. Mallorca no és Burundi i Burundi no és Perú, ni Mallorca, tampoc. I són 3 realitats que estan damunt d'un mateix planeta, però que duim estils de vida totalment diferents. Si a Burundi va ser la impressió forta, primera, tot per mi, amb la misèria més crua i més dura que jo m'hagués pogut imaginar mai, a Perú, i a més que això se du pacientment, sofridament, per dir-ho de qualque forma, passivament, a Perú m'ho he trobat en el contrari. Hi ha la mateixa misèria? Sí. però de vora també hi ha la màxima riquesa. A dins una mateixa illeta tu podries trobar barraques i palaus. Dins la mateixa illeta. I la gent de la barraca que no se conforma, sinó que lluita per no tenir la barraca. Ja? Però contra qui ha de lluitar? Contra qui té palau? Bé, si no com? Això dit molt, molt resumidament. No? Jo no vaig treballar a la capital, a Lima, que ara aquí vaig anar, però vaig treballar sobretot al nord, a Piura. I a Piura era una barriada marginal. Per tant, no hi havia riquesa, no hi havia palaus, hi havia només gent pobra, però organitzada, i que s'organitzava cada vegada més. S'organitzava a través d'organitzacions populars, partits polítics de l'esquerra més radical d'Amèrica Llatina, posem Sendero Luminoso, posem Pàtria Roja, posem Vanguardia Revolucionària, posem MIR, posem totes aquestes formacions, diguem, revolucionàries, inclosa la guerrilla andina. Això, i juntament amb l'Església, que també lluitava per millorar les condicions de vida de la població en general. És a dir, a casa nostra venien aquests líders revolucionaris i organitzàvem el que llavors en deien invasions, invasión. Invasión és, ja, el que és immensa aquella zona de terra, d'arena, hi ha zones immenses, buides, mentre la gent no té casa, per tant, ocupes una zona, l'organises, dius aquí farem els carrers, aquí farem les cases, tant de metres, tal, de munt i avall, tu seràs qui t'encarregaràs de la cosa, tu d'això, de més enllà. I participàvem com a líders religiosos, per dir-ho de qualque manera. I sempre recordaré, abans de partir d'allà, la darrera invasió que vàrem fer, allà on no eren a ser cas de matí, a les 5 de matí, padrecito, padrecito, necessitem la bendició, què passa? Bé, no, que hem d'anar envaït un terreny, sí, i què voleu? No, que venga, padrecito, dona la bendició. Molt bé, i vaig anar, i el primer de tot que me tropes una veieta pellosos. I me diu, padrecito, si usted nos dice que nos vayamos, nos iremos, y si nos dice que nos quedemos, nos quedamos. I jo, qui som jo per dir en aquestes 500 famílies que hi ha allà, si han de quedar o se n'han d'anar. Però com que tenien l'imatge del senyor de los milagros, que presidia tot juntament amb la bandera peruana, no te queda més remei que m'ha de dir quatre paraules. I els diu quatre paraules, i els diu Dios lo que quiere, es que todos vivamos en paz. Y para vivir en paz, todos tenemos que tener lo imprescindible para poder vivir. Y para tener lo imprescindible para poder vivir, hay que luchar. No queda más remedio. Sigamos y luchemos y por paz. Això te marca, també. Te marca, te marca. Però te deixa la gran satisfacció i alegria d'haver compartit misèries. Aquí estem avançats a compartir el que tenim. No, sí, està bé, està bé, està bé. No dic que no es faci. Compartir el que tens està molt bé. Però crec que hauríem d'aprendre a compartir el que no tens, a compartir la misèria d'un altre.
8: Cecili Buele abandonaria l'Església anys després per casar-se. De fet, es casaria dos cops. També seria professor de català i dedicaria uns anys de la seva vida a la política activa. Encara avui milita a Esquerra Republicana de Catalunya. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Cecili Buele pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies també al rector de Santa Pagesa per cedir-nos l'espai per a l'entrevista. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i ivetres.org/carta. La música que faim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Mary Sanderson and Jim White, Oren Ambarchin, Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, de vacances estiuenques, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 672 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Diumenge 23 d'agost de 2026. I, Sergio, mos dus un tema d'aquells a la teva secció molt diversos, que bé, ja vos adelant que pot ser que el programa es convertesqui en un monogràfic, perquè és un tema ben atractiu, que m'encanta, moltes curiositats i misteris. Així que, com dirien en el podcast Aquí hay dragones, Sergio Rigo, de què vens a parlar-nos avui?
2: En aquest programa 672 de Font de Misteris viatjarem fins al 1932 per

Google Go en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1769-52. Ho repetim, 659-1769-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials ens trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.rg i a set d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast tenir disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Idò, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, quan vulguis.
1: Idò, anem a Mallorca del setembre de 1932, perquè allà és quan el LZ-127 Graf Zeppelin, el gran dirigible alemany construït per Luftschiffbau Zeppelin, va travessar el cel de les illes camí del Brasil. La premsa el va descriure com un autèntic colós de l'aeronàutica, segons acordava l'historiador Pau Tomàs Ramis es passat mes d'abril a l'última hora. Des del seu primer vol, el setembre de 1928, el Graf Zeppelin s'havia fet famós arreu del món. Feia gairebé 237 metres de llarg, volava fins a 128 km hora i podia dur uns 20 passatgers i 40 tripulants. Era el dirigible més gran del seu temps. Tal com assenyala Ramis, fins a la seva retirada, el 1940, va fer a prop de 600 viatges i va creuar l'Atlàntic més de 150 vegades. Li deien el transatlàntic del cel. I el seu comandant habitual era el comte Hugo Echenern.

Més enllà de ses reenllestes, qualsevol del món, de 1929, hi ha un episodi que toca directament a Mallorca, el 13 de setembre de 1932, en un dels primers vols a Golàs cap a Sud-amèrica, el dirigible sortí de Frenchhafen, amb destinació a Pernambuco, amb passatgers i correspondència a bord. Segons les fonts periodístiques de l'època, recollides per investigadors com Francisco Pérez Puche, a partir dels diaris com El Heraldo de Madrid i El Sol, el dirigible va ser vist sobre València cap a les 8 del matí, moment en que va virar cap a la mà. La tradició local mallorquina, per la seva banda, el situa sobre la costa de Miramar cap a les 7:30 del matí. El testimoni recollit per en Pau Tomàs Ramis descriu aquell pas. El dirigible va ser visible des de terra damunt durant uns minuts, i els qui el varen veure en parlaven com d'un espectacle realment esplèndid. Més que sa mida, el que impressionava era sa manera com es movia, lent i en silenci. Sembla que el recorregut continua cap a Eivissa, on, segons la mateixa font, va ser albirat cap a les 9:10 del matí. Aquest trajecte formava part d'un viatge molt més llarg, unes 68 hores fins al Brasil i prop de 80 en el retorn. La premsa i la documentació de l'època confirmen que aquell vol formava part d'una línia regular que tot just començava. Se'n conserven filmacions com les del British Pate, amb mapes de les rutes i imatges aèries de la costa mediterrània captades des del mateix dirigible. Les Balears hi surten com una passa més del camí cap a Amèrica. El viatge de tornada començà el 26 de setembre, segons recull Ramis, i aquella línia entre Europa i Amèrica queda establerta com a servei regular. I s'aposta pels dirigibles, però no va tenir continuïtat. El desastre de Hindenburg, el 1937, va acabar amb aquella era. Què vos pareix?

Bé, en un moment nostàlgic, m'he fitxat amb això i de dir que Pernambuco madú a la infantesa, en els TVOs de Mortadelo i Filemón, perquè el manco jo amb ells vaig saber que Pernambuco és en el

0: Brasil, o, per exemple, Sebastopol. Eh? Sebastopol és a Crimea. Ja ho sé, per aquest TVOs, no? Que ara Sergio els hi deis còmics en aquestes coses. Sí. A tu te queda llunyar una mica.
1: Ja me queda llunyar. Record més per les pel·lícules que també es van fer de Life Action, que diríem més recent de Mortadelo i Filemón. Més que...
0: Més de què has dit?
1: Més de Life Action.
0: Life Action.
1: Life Action se diu ara, sí. De carn i os, podríem
0: dir.
1: Ah,
0: sí.
2: És a dir, una pel·lícula.
0: Sí, una pel·lícula, sí.
2: Ja està.
0: Sí. Ah, mira, no havia tornat a pensar en la pel·lícula aquella. Mm. En el seu dia vaig conèixer el que feia de Mortadelo, la pel·lícula, que ja ni sabia que havien fet la pel·lícula. Tu sí vares viure...
2: Sí, no, i a més nosaltres tenim un amic que va participar a la pel·lícula d'animació.
0: No, però ella ha dit, no sé què...
2: De Life Action. Life
0: Action, exacte.
2: No, jo sí, jo, evidentment...
0: Sí,
2: jo
0: podria, és més de la
2: dir que pràcticament vaig aprendre a llegir amb
0: Mortadelo i Filemón. Bé, i Zipizape, de Nibañe, i Zipizape de Nescobar. Bé, Pernambuco, des d'on certes teories bíbliques s'hauria poblat tota Amèrica, No, així doncs no haurien entrat per l'estret de Bering, sinó que haurien anat de Cabo Verde fins a Pernambuco i d'allà s'haguessin repartit pel tot continent. Això hauria succeït l'any 131 abans del diluvi. Però clar, si no sabeu exactament quan és l'any del diluvi, i d'aquesta teoria ho aclareix, perquè diu que seria ni més ni manco que l'any 1788 després de la creació del món. Bé, fixeu-vos la seva importància. S'ha de Pernambuc, vull dir. Fins i tot hi ha qui creu que en Sant Tomàs hauria anat per allà. Però, clar, Sant Tomàs podrien ser dos. Sant Tomàs apòstol, primer segle de la nostra era, o Sant Tomàs d'Aquino, segle XIII, més de dos segles abans de l'arribada oficial dels europeus. I de fos com fos, el que sí que és segur és que aquell actual estat del Brasil era el suficientment important per ser citat. Si no vaig errat, fins i tot va ser citat en el Tractat de Tordesillas, el 1494, ara sí de la nostra era, on es dividia la terra d'Amèrica, que s'estava conquerint en aquell moment, principalment per espanyols i portuguesos, i per això és que en el Brasil es parla portuguès. Però sí, aquesta seria una altra història. Anem amb el que tu deies.

0: Podríem també parlar d'albiraments d'ovnis a Pernambuc, perquè n'hi ha un grapa de fins i tot en suposats alienígenes. Però anem amb el tema del dirigibles, que també és ben interessant i on també trobem misteris i pot ser que també relacionats i, a més, crec que més del que imaginem. Abomem. La pregunta aquí seria: qui se'n recorda a dia d'avui dels dirigibles? Perquè jo crec que a dia d'avui l'únic puesto on se poden veure, jo crec que són els GTA, en el videojoc. I després també està aquella imatge icònica de quan explota el Hindenburg. Bé, de fet, crec que molta gent pensa que va ser el final del dirigible. De fet, tu ho has dit, que crec que has dit que el Concom és final d'una era. I doncs, jo discrep una mica amb aquesta afirmació, ja ho veurem, però anem una mica a aprofundir, si vos sembla, perquè el tema dels dirigibles comença abans dels propis dirigibles. Bé, és que tampoc ho he dit bé, perquè anem a veure. Una cosa són els dirigibles i l'altra són els zeppelins. Tots els zeppelins eren dirigibles, però no tots els dirigibles eren zeppelins. Zeppelin era el nom d'un senyor alemany que es va encarregar de fer el que mos ve en el cap quan parlem de dirigibles. Una mena de globus que és immens, s'allargat, d'un color com a metàl·lic, que té una estructura a dintre, que li dona aquella forma tan característica, i els altres venen a ser com a globus aerostàtics. I els Zeppelin, els que varen donar peu a ser dels dirigibles, no varen ser construïts fins al 1900. Però, clar, abans hi va haver d'altres. Algun d'ells, fins i tot, que els podrien considerar com a dirigibles fantasmes. O el manco així ho podem deduir de, per exemple, el capítol que va dedicar-li en Jacques Vergier l'any 1972 en el seu fantàstic El libro de lo inexplicable. En el seu llibre trobam, en el capítol que li va dedicar, i de trobam un bon grapat de curiositats, com, per exemple, a principis del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial, hi havia tant de testimonis d'haver vist sobrevolant en la Terra en aquells aparells que el govern britànic li va demanar explicacions en el Kaiser de el per què estaven sobrevolant el seu país, perquè a més era un fet greu. I després d'unes protestes diplomàtiques es va demostrar, atenció amb això, que mai cap d'aquelles naus alemanes havia volat damunt d'Anglaterra. Vaja, quin misteri. Clar, això no sé si ho voldreu comentar. Segur que sí. Perquè, clar, podia respondre a aquella teoria que diu que els ovnis es camuflen amb el temps i en la tecnologia del moment a on succeeix l'albirament? Vull dir, a l'època dels globus, els ovnis podrien agafar forma de globus. A l'època dels dirigibles, per exemple, i dels ovnis agafarien forma de dirigibles. Ja a l'època més recenta dels avions triangulars invisibles, idò això. I a l'època de que encara no hi havia res que volés, idò tal vegada ja estan els testimonis que diuen de carros, que surt en els antics llibres religiosos, no sé què trobau. Oh, sí, sé què trobau, Borja Rigo.
1: Sí, sabeu que trob. Evidentment, els carros no eren carros. És a dir, és tan fàcil com això. Eren carros perquè es que els veia només sabia la distància dels carros, no per altra cosa. Però ja estem parlant de principi del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial, el tema de l'aviació encara era bastant precària, hi havia poqueta cosa. I si per l'entura se coneixia una miqueta més aquests dirigibles?
0: Però jo t'estic parlant de que els ovnis poguessin agafar aquesta forma, puguin agafar aquesta forma.
1: Pot encaixar el que dius tu en sobreavions invisibles i els ovnis plat volador? A què diantres s'assemblen, de tecnologia terrestre?
0: En els prototips que varen crear els alemanys durant la Segona Guerra Mundial.
1: Uns prototips per exemple, que ningú coneixia pràcticament, que se va saber després, que no van tenir corregut, etcètera, etcètera.
0: Precisament.
1: I si és al revés?
0: Bé, tot això venia, ho deixam aquí. Tot això venia pel llibre de l'inexplicable, on mos...
1: És que m'era citat en Berger, que també fa estona que no sortia.
0: Sí, l'he citat, perquè té el seu llibre, el llibre de l'inexplicable, realment val la pena, i a més està a molt bon preu a les llibreries de segona mà. I bé, mos descriu situacions on dirigibles tenen el que tu, Borja, diries situacions impossibles. Per exemple, el cas de dos globus llançats des de París l'any 1870 que no varen ser trobats, no varen aterrar a Europa, varen desaparèixer. D'un d'ells diuen que fins i tot des de París va sobrevolar i va passar a sobre de tota la Gran Bretanya, però clar, aquí la pregunta que un es faria és, clar, sabent el pilot d'aquell globus de 1870 que s'estava anant cap a l'oceà i que acabaria al mig de l'oceà, la pregunta seria, per què no va aterrar? Per què es va deixar dur fins l'oceà? Bé, estàs dubte que planteja l'autor, que seria o no va ser per això que varen desaparèixer.

Un altre cas que es posa aquest llibre és d'en Walter Powell, membre del Parlament Britànic, any 1881, a Dorset. Eren a la presentació, a l'exposició d'un llançament d'un globus. Ell estava allà com a espectador i accidentalment va ser arrossegat pel globus i varen desaparèixer ell i el globus. I el més curiós és que ens diu l'autor que poc després d'aquests fets, per allà mateix es varen començar a veure el que a dia d'avui anomenaríem ovnis o UAPs o com vulgueu. Però, clar, què podien ser les coses que veien volant per allà? Més que res perquè hem de recordar que estem parlant de l'any 1881. I si seguim en la mateixa línia, tenim que un any on hi ha recollits un bon grapat de casos que ben fàcilment podrien ser atribuïts a dirigibles, va ser el de 1897. Hi ha casos sorprenents, com aquest. Diu, la història més divertida relativa a les observacions de 1897 és quizás la que contó el Dallas Morning News del 19 d'abril de dicho any. En ese relato se declaraba que la mañana del 17 la aeronave había sido vista en la vertical de Aurora, Texas. Pasó por encima de la ciudad, chocó con el molino de viento del juez Proctor e hizo explosión. La historia continúa informando fríamente de que el cuerpo del piloto había quedado demasiado mutilado para poder ser descrito, pero que, con absoluta evidencia, no se trataba de un ser humano. Se indicaba también que se habían encontrado algunos papeles con símbolos desconocidos y que un oficial del Servicio de Transmisiones del Ejército Americano creía que el piloto procedía del planeta Marte. El entierro del piloto tendrá lugar mañana a mediodía. Quizá no sea inútil señalar que tuvieron lugar observaciones de la aeronave, incluyendo la de Hamilton, después del 17. Sembla una mica anecdòtic i res més, però clar, segons això, l'any 1897, a Dallas, s'hauria enterrat el cos d'un extraterrestre i que a dia d'avui, any 2026, encara té la seva polèmica. Però sí, jo crec que aquest és un tema per un altre dia.

Bé, millor deixar-me el tema dels ovnis. Encara que per les persones que en el seu temps no coneixien, no sabien de l'existència dels dirigibles, ben bé els podrien considerar com a ovnis, entenent ovni com objecte que vola i que no se sap què és. Però en aquest cas, per ell, seria un maleït ovni, quan ja a la Primera Guerra Mundial els dirigibles eren emprats per a bombardejar ciutats. La primera de totes va ser Amberes, l'any 1914. I clar, és que encara no hi havia massa sistemes de defensa antiària i els alemanys aprofitaren per anar amb un potent, un gros cepelí, a bombardejar des de l'aire. I aquests dirigibles també eren emprats per a observança naval. Ara això es fan satèl·lits i abans se feien dirigibles i ho feien fins que l'any 1907 les armes antiàries varen progressar lo suficient que els hi feia perillós pels alemanys el tractar de fer incursions amb els dirigibles. Però malgrat això, els alemanys ho varen intentar un darrer pic. Era octubre de 1907.

de 9 d'octubre de 1917, 11 aeronaus gegants, cadascuna de 210 metres de llargari inflada en 64.500 metres cúbics d'hidrogen, es reuniren el capvespre damunt de la costa anglesa. Una capa de núvols protegia en aquests zeppelins i durant 5 hores aquelles aeronaus grisenques varen travessar el Midlands i amb els seus bombardejos varen infligir importants danys. Però poc després, de ben la mitjanit, va esclatar una tempesta que va empènyer els dirigibles cap al Canal de la Manxa. I aviat varen ser atacats i varen haver d'enlairar-se fins a 6.000 metres, on, clar, les tripulacions varen patir molt pel fred i també per la manca d'oxigen a 6.000 metres d'altura. I el matí següent, només 6 d'aquells 11 zeppelins havien aconseguit tornar a Alemanya. Així que mos queden 5 que encara eren a la deriva pels cels de França. 2 d'ells varen caure envoltats en flames i els comandants d'altres 2, davant de la impossibilitat de poder-se mantenir més temps a gran altura, varen decidir sacrificar les seves naus i varen fer un aterratge forçós allà a territori enemic. I només quedava un dels 5 encara a l'aire. Era el L-50, que tractava de tornar a la seva base volant també a una gran altura, i quan va passar damunt dels Alps, francesos, la seva reserva d'oxigen va començar a esgotar-se i el comandant va donar ordre de davallar. I bé, tot d'una varen començar a aparèixer als cims de les muntanyes entre els núvols i el comandant va ordenar aturar els motors. Però els mecànics que estaven encarregats dels motors ja estaven massa febles per poder dur a terme les ordres, i aquell L-50 va topar contra un d'aquells cims i la barqueta del comandament, així com la gòndola del motor de popa, varen ser arrabassades per aquell cop, i mentre el capità i la resta de la tripulació varen caure i a la vegada se varen alliberar, i de varen veure com L-50, amb els seus dipòsits de gas, que aparentment encara estaven intactes, s'enlairava ràpidament cap al cel i desapareixia de la seva vista amb encara qualque membre de la tripulació. Es parla d'haver 4 persones, segons qualcuna de les versions, que encara eren allà dintre. I una altra vegada, el més curiós és que no se'ls va tornar a veure pui mai més. Y damunt d'això, en Jacques Verdier planteja: ¿qué le ocurrió al Zeppelin abandonado? Ciertamente no aterrizó en Europa. Una aeronave de 210 metros en un campo de coles o incluso en los Alpes franceses no pasa inadvertida. Un dirigible no rígido, con una envoltura totalmente de tela, habría podido arder por completo y dejar solo algunos restos. Pero un Zeppelin tiene un importante esqueleto de aluminio. Es posible que el L-50 cayera al agua, quizás en el Mediterráneo, si bien parece que sus recipientes de gas, aún parcialmente deshinchados, lo habrían mantenido a flote un cierto tiempo, o al menos la superficie habría quedado cubierta de restos flotantes. Però no va ser així, va desaparèixer.

Això va succeir en el cor d'Europa, i mos queda una mica en fora, sí, però és que on per aquells dies també es va veure un d'aquests dirigibles va ser ni més ni manco que en el far de Llebeig, la Dragonera, Mallorca. Però el més sorprenent de tot és que tampoc hi ha massa dades damunt d'aquesta presència o d'aquest albirament. I no és que fos un tema que no importés, perquè no hem d'oblidar que l'arxipèlag de Cabrera va ser expropiat en els seus propietaris suposadament per evitar que fos emprat l'arxipèlag pels vaixells militars de les nacions beligerants de la Primera Guerra Mundial i que aquesta presència de vaixells militars estrangers fes que rompés aquesta neutralitat, diríem, manifesta d'Espanya. Però, clar, és que ningú parla dels dirigibles. Perquè, clar, hem de suposar que allò que es va veure des del far de Llebeig era un dirigible, no?

Això ho he extret del llibre dels fars del gran Javier Pérez de Arévalo, i ella mos diu: "Pero hay otro hecho que resulta muy interesante, como es la aparición de un dirigible alemán por las cercanías del faro de Jebetz. Este dato no aparece en el libro de servicio ni existe en el archivo histórico de señales marítimas del faro de Porto Pi. Nota alguna remitida desde esa dragonera que comunicase la aparición del dirigible. Este suceso tan solo aparece documentado en el libro de operaciones del torrero Ramón Castell. Este libro era de uso particular y, de hecho, cuando un torrero se trasladaba de un faro a otro, se lo llevaba con él, por lo que no forman parte de la documentación originada en los faros ni en las oficinas de la jefatura. Según la escueta descripción que hace el torrero Castell, parece que se trataba de un dirigible alemán y que navegaba en dirección a la Cuesta del Moro." I clar, aquí sa cosa és que això era cap al final de 1907, quan ja s'havia demostrat esa fragilitat dels dirigibles com a armes, Abans de la Primera Guerra Mundial sí que li varen treure, diguem que, profit, però ja cap al final no. I encara així es va veure allò per les nostres illes, i mos ho detalla. Sin embargo, a finales de 1917 ja s'havia demostrat que resultava una arma poco efectiva. De hecho, solo 4 meses antes de que los torreros de Jebetz divisaran ese dirigible alemán, había sido abatido un dirigible italiano en Grado, entre Venecia y Trieste, en pleno Adriático. Clar, suposa que efectivament devia ser un dirigible, perquè, si no, què era? I és que, efectivament, els grans zeppelins varen ser emprats per bombardejar i crear caos a les poblacions civils. De fet, si no hagués acabat la guerra, els alemanys estaven preparant un parell de dirigibles encara més grossos, 226 metres, que havien de ser emprats per bombardejar, atenció, Nova York. Aquesta era la idea dels alemanys, bombardejar Nova York. Però la guerra acabà abans de dur-ho a terme, i aquell gran dirigible que havia de s'emprar per bombardejar Nova York va ser entregat a França com a part de la contraprestació per les pèrdues ocasionades per la guerra, i França se'l va fer seu. De fet, li va canviar el nom, Dixmude, li va posar en joc de L-72 i va començar a dur a terme rècords i proeses, fins que arribà la desgràcia i també el misteri. El 8 de desembre de 1920, el ja rebatiat com a Dixmude s'enlairà per emprendre un vol damunt del nord d'Àfrica amb la finalitat d'establir altres noves marques, nous rècords. Anava comandat pel capità de fregata francès Duplessis du Grenadan, i duia una tripulació de 40 homes i, a més, 10 observadors. 21 de desembre, el dirigible va ser vist damunt de Tunísia, però se va aixecar una tempesta i es va perdre el contacte durant cert temps. I el dia 24 de desembre, el govern francès anuncià que s'havia rebut un missatge per ràdio informant que el Dixmude patia problemes de motor i que el comandant cercava colquindre per por aterrar. I el mateix dia el dirigible va ser localitzat una altra vegada damunt Tunísia. I es pensava que ja havia trobat-se en el límit, de les seves reserves de combustible. I amb això hi ha un detall que jo crec que és molt curiós, perquè el dia 27 de desembre el govern francès va modificar la seva versió. No sé, és curiós. Abans en Borja ha citat els platets voladors que varen donar origen també a tota aquesta història vinculada a Roswell. I de, com a Roswell, tal vegada que varen canviar la versió oficial davant d'uns fets estranys, perquè la darrera senyal de ràdio havia estat rebuda el dia 21, mentre que el dia 20 era la darrera data en què havia estat vist amb certesa en el sud d'Algèria i a uns 400 quilòmetres en el sud-oest de Tunísia. I després, el dia 26, havia estat vist a prop d'Insalà, en el Sàhara, gairebé en el centre geogràfic dels territoris algerians. I en aquells moments ja estaven en marxa operacions de rescat el més complet que podien en aquell moment, tant a la Mediterrània com en el Sàhara. Les autoritats franceses creien que el Dixmude havia caigut en el desert, però el dia 29 es va descobrir una nova pista. Uns pescadors varen trobar el cos del comandant Duplessis de Grenadan davant de les costes de Sicília. I el seu rellotge s'havia aturat a les 2:30.

I aquí tenim un altre detall, perquè després d'aquesta troballa, el cap d'una estació de Silla, de Sicília, afirma haver vist una resplendor damunt la mà a les 2:30 del 23 de desembre. I el dia 31, les restes carbonitzades de la barqueta d'escomandament també van ser descobertes a la mà, a prop de Sicília. I, clar, tot això és com a mínim estrany, perquè et suposa que el dismut va ser destruït per una explosió d'hidrogen o per un incendi damunt la Mediterrània el 23 de desembre. Però és que les patrulles navals franceses ja eren per allà en aquell moment. I, clar, la reflexió seria un sol cos trobat i unes poques restes, tractant-se d'un zepelí de 225 metres amb 50 persones a bord? Sembla com a insuficient, no?, haver trobat només allò. N'hi hauria d'haver hagut, et suposa, com a mínim, diversos cossos i també una gran quantitat de restes. És cert, evidentment, que la mà fa forat i tapa, però hi ha una coseta més. En aquell cas, què era aquella cosa que s'havia vist damunt d'Insalà en el Sàhara el dia 27? Perquè si no es tractava del Dixmut, què era?

Cap de les teories proposades, bé, no sembla coincidir, no?, amb la realitat dels fets, i la millor explicació que podria haver seria que el dismut, al igual que els altres dirigibles, com ell, el ZR2 angloamericà i l'americà Shenandoah, idò que s'hauria xapat en dues parts. La part davantera se va incendiar, mentre la part posterior, en la major part de la tripulació, encara a bord, va continuar la deriva damunt del nord d'Àfrica fins que va caure en el Sàhara. Però fins i tot aquesta hipòtesi poc probable tampoc resulta del tot satisfactòria. I, en resum, en definitiva, seguint sense saber què era allò que s'hauria vist a la vegada que si dirigible era a una altra banda.

0: I el més intrigant és que no va ser l'únic que va desaparèixer sense deixar rastre, i és que hi ha més misteris relacionats amb els dirigibles, com per exemple un altre que ells hi va passar en els tripulants del L-8 nord-americà. I doncs sí, fem ara una petita pausa i tot una continuem amb més històries de dirigibles aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio, formació.
2: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
3: Josep, com estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, jo.
5: Diré segons.
4: Però quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a fontdemisteris.com, també a iv3.org. I bé, avui estem parlant d'històries de dirigibles, aquells globus amb aquella forma allargada tan immensos, i fa un moment ho hem deixat en la pregunta de què els hi va succeir en els tripulants del L8. Eh? I de... ara ho explic. Era l'any 1942, feia 5 del greu accident del Hindenburg, després, si mos dona temps de parlar d'aquest accident, però això vol dir que, efectivament, varen seguir fent ús dels dirigibles. Eh? En aquest cas, era un dirigible nord-americà que feia patrulles per tractar de localitzar submarins enemics. Estem parlant de la Segona Guerra Mundial. I a les 8:10 del matí, el tinent Cody informa que després d'haver sortit de Califòrnia va veure una taca d'oli enmig de la mà. I a partir d'aquella comunicació, res més.

Surten avions per tal de trobar el dirigible, però uns niguls els impedeixen la seva feina. Així consta a les cròniques. Un parell d'hores després, un avió de transport ho va veure a la badia de San Francisco, on uns minuts després va aterrar a una platja propera, allà a San Francisco. Varen anar uns pescadors i se varen trobar que la cabina estava oberta i era buida. No hi havia ningú.

I en aquell moment un cop de vent aixecà el dirigible, que va pegar un cop contra un penya-segat, i per això se va desprendre una mina antisubmarí, que clar, feia de llastre, i això va fer que es pogués tornar a aixecar i va acabar aterrant tot sol a un carrer a la ciutat de San Francisco. Però el problema és que no hi eren ni la tripulació ni els seus salvavides, però sí que hi havia la resta de material de salvament i de supervivència. I clar, la pregunta és, què va passar realment amb aquelles persones?

I hi ha moltes teories, com, per exemple, que haguessin pogut votar a la mà. Però si fos així, per què no varen enviar missatges d'avís? I per què no es varen trobar ni a ells ni tampoc els salvavides? I, a més, per què havien votat sense agafar el material de supervivència que tenien per aquestes situacions, no? Sigui com sigui, a dia d'avui segueix sent un misteri. Un altre misteri relacionat amb els, si direm, accidents dels dirigibles.

El problema és que aquell accident hi havia qui deia que va ser un sabotatge, perquè era tot un símbol, el dirigible, era tot un símbol d'aquella Alemanya nazi. De fet, encara, com qui diu, estaven recollint cadàvers, quan Alemanya ja se va aconseguir doblers per subscripció popular per construir-ne un altre. I d'aquell, del Hindenburg, diuen que pot ser que va explotar perquè, com els Estats Units havien embargat el gas heli a Alemanya, varen haver d'emprar hidrogen per omplir el dirigible dels tipus Zeppelin, i clar, l'hidrogen, com sabem, és totalment inflamable. I sembla que va ser suficient amb una petita, petitíssima xispeta produïda per l'electricitat estàtica, és a dir, pel foc de Sant Elm, que el va fer explosionar en la conseqüència de 36 persones mortes i un caramull de ferits, a part de la part política que representava, que, com ja veiem, era molt més del que podem imaginar. Bé, però és que aquest cas, el del Hindenburg, també tenia sa part política. Sa Gestapo tenia sospites d'un possible sabotatge, així que va infiltrar uns agents per tractar de trobar si hi havia qualque bomba. No la varen trobar, així que no va quedar més remei que acceptar que era un accident. Però és que aquell accident tan simbòlic no va ser ni el primer ni el més greu. Això és una mica com el Titanic. Mireu, tothom se'n recorda del Titanic, que no és ni de prop sa major tragèdia marítima. I del mateix amb això. Hi ha altres accidents més greus, com el del Dismut, que he contat abans. Però en qualsevol cas, si mos posàvem en situació, era una gran tragèdia en tots els sentits. Era un mitjà de transport que s'anava fent protagonista del dia a dia, que era el símbol del futur, del progrés, del que havia d'arribar. I clar, també era una joia alemanya, que tothom volia per ell. I com la història es repeteix sempre, ja tenim en aquell temps intents d'espionatge tecnològic o industrial. En aquest cas, una història d'allò més rocambolesca. Sembla un guió d'en Tintín.

0: 1910, el capità Charles Lux, de l'exèrcit francès, tenia com a missió aconseguir tota la informació possible damunt dels avanços dels Zeppelin. Et sabia que estaven creant una nau immensa capaç de dur tones de bombes i poder estar a gran altura. Estim ara l'any 1910. Era verdaderament tota una revolució i havia que aconseguir la tecnologia. A més, la fàbrica era a Friedrichshafen, a prop de Suïssa, i a prop d'on era el nostre protagonista, que era de Belfort. Així que li varen donar l'ordre de contactar amb un agent secret francès de Suïssa per, d'aquesta manera, infiltrar-se a la fàbrica de dirigibles. El varen introduir com a treballador i, com que dominava l'alemany i era un tipus molt espavilat, aviat el varen pujar de categoria a la fàbrica i el varen fer encarregat. Però, clar, tot havia sortit massa fàcil, massa perfecte, com per no aixecar sospites. Aquella facilitat per arribar on volia arribar era massa evident i això no podia acabar bé. I és que, efectivament, en Lux va ser traït per la gent de Suïssa, que feia un doble lloc, i el va denunciar en el contraespionatge alemany. I el mes de desembre de 1910 va ser detingut i, encara que els alemanys no tenien cap prova de les seves activitats com a espia, el 30 de juny de 1911 el varen condemnar a 6 anys de presó. El varen tancar a la temible fortalesa de Glatz i comencen les curiositats. Ja dic, avui que parlaven de TVOs i de Mortadelo i Filemón, i en aquest cas com si fos d'en Tintín. Resulta que, com es va negar a prometre que no intentaria evadir-se, el varen tancar a un dels pitjors calabosos que tenien, una cel·la sense finestres. Però se varen apiadar d'ell i varen tenir un detall, que el varen deixar escriure cartes a la seva família. Això sí, en censura prèvia a tota la correspondència. Però la censura en el correu no era problema per ell, perquè ell coneixia el secret de les tintes simpàtiques, com, per exemple, el suc de llimona, molt senzill i a l'abast per fer-ho. Així que va començar a escriure en suc de llimona. I el seu destinatari, el seu fill en particular, aviat se va donar des detall i varen anar desxifrant les seves cartes. D'aquesta manera, tan infantil, el capità Lux va poder anar demanant tot el que necessitava per tractar de fugir de la presó de Glatz. Un amic seu, molt hàbil i capaç de realitzar miniatures, el doctor Grelli, li van enviant tot allò que demanava. Per exemple, una llima de precisió, no més gran que la molla, d'un rellotge que varen introduir a les pastes d'un llibre. 240 marcs entre les pàgines d'un altre. Un passaport fals i dins un catàleg. Així, de poc a poc, el Lux va anar rebent tot el que havia de menester per a la seva fugida. I al mateix temps, sense oblidar la seva pertinença en el servei secret francès, es va anar quedant en les dades que sentia les converses dels seus guardians i les transmitien al seu germà perquè les fes arribar a les autoritats. I, a més, els seus companys del Ministeri de la Guerra li enviaven premsa perquè passés el temps. Perquè, en efecte, clar, que millor que llegir mentre un està tancat. Però és que els seus vigilants no se'n varen adonar del fet de que les cordes en què anaven lligats el paquet de diaris tenien una extraordinària solidesa. I el Lux va anar guardant tots aquests bocins de corda fins que va aconseguir fer amb ells una corda de 20 metres. I com acaba? I del que el 28 de desembre de 1911, just 6 mesos després que el tancassin, el capità Charles Lux es fugava de Glatz. Havia aconseguit tot el que havia de menester. La llima, els panys, llimats, els barrots, també la corda per poder voltar els murs, dobbers, passaport per agafar el tren, per poder creuar la frontera i poder arribar a França. Una història, ja dic, d'aquelles increïbles. I bé, ja no queda temps per més, però m'hagués agradat ampliar, com per exemple, sabíeu que l'any 1922 Espanya tenia una portaaeronaus? i a part d'un parell d'avions, també duia un dirigible i un globus captiu. És a dir, un globus aerostàtic que està fermat, que s'amolla i puja, però no es pot anar, que s'emprava per observar-se i també facilitar les senyalitzacions. Però tenim un vaixell que duia un dirigible. O que els dirigibles, quan ja varen començar a ser fàcilment destruïbles per les armes antiaèries, varen ser emprats per dur avions que després d'haver fet un caramull de quilòmetres es duien aferrats en els dirigibles, els amollaven per poder dur a terme missions molt més llunyanes. O, per exemple, més curiositats, que no sempre varen ser emprats per transport o per la guerra, perquè també van ser un dels motius de la moda de fer turisme a les nostres illes. Perquè sí, com si fossin els GTA, resulta que el pintor Alan Diel, creador i fundador de l'Hotel Formentor, illa de Mallorca, va fer publicitat de l'hotel precisament amb un dirigible que feia sobrevolar la ciutat de París. I a cada costat del dirigible, com les antigues avionetes a les nostres platges, però a la bèstia, perquè a cada banda duia un lletrero immens que posava Formentor, le plus beige palace du monde. Formentor, l'hotel més hermós del món. I fa d'això gairebé un segle. Ara que he citat París, la Torre Eiffel, deien que la Torre Eiffel se va fer també per poder ser un lloc d'aterratge de dirigibles. No és així, però sí que, gràcies a Torre Eiffel i els dirigibles, se varen popularitzar els rellotges de pulsera. I el que sí se va fer preparat per ser aterratge de dirigibles va ser l'Empire State, en els Estats Units. Ja dic, moltíssimes històries curioses i fins i tot increïbles, atribuïdes en els dirigibles. I aquí ara la pregunta seria: quin és el futur dels dirigibles? Però ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Dilluns a les 7:30 torna Esforces en Joc amb el Granada Real Mallorca.
3: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
4: I disfrutem
5: d'Esforces en Joc!
2: Amb els millors comentaristes.
6: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
3: I la participació dels oients.
2: En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
7: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
8: De 8 i 47 minuts.
7: Són les 8.
8: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
9: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
0: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, jo és que no ho entenc. I és que, a vegades, un troba titular a la premsa que, més enllà de la dada militar, mos obliguen a donar-li una volta, no?, i a demanar-mos cap on anar com a espècie. Bé, sempre ho dic, no?, com a espècie és que no tenim remei. Resulta que ja, en ple segle XXI, en aquesta era que estem de intel·ligència artificial, d'aquests drons autònoms que decideixen a qui matar, eh?, dels satèl·lits espia, dels missils ultraintel·ligents... Idò, el Pentàgon, als Estats Units, ha decidit recuperar el que podríem dir una relíquia de la Primera Guerra Mundial. I és que sabeu que han reincorporat en els entrenaments oficials dels seus soldats? Idò, han reincorporat la baioneta, un esgarrifós i senzill sistema que, bé, es tracta d'un ganivet que va acoblat a la punta del fusell. La imatge és terrible, avui que està citant les guerres mundials. Un pensa en la barbaritat d'aquelles guerres, eh? Bé, de totes. I clar, un vol pensar que hem avançat, que està clar que no, però és que imagineu-vos l'escena. Aquells soldats actuals que apareixen quan els veiem, apareixen trets d'una pel·lícula futurista, però és que ara li afegeixen un ganivet a la punta del fusell, tal i com anaven a la Primera Guerra Mundial, fa més de 100 anys. En general, s'ompleixen la boca xerrant de progrés, de com són de civilitzats, de tecnologia punta, d'atacs quirúrgics a través d'una pantalla. Però al cap i a la fi, quan arriba, la realitat ens demostra que les persones sempre tornen en el més bàsic, en el fang, a la trinxera, a mirar a un altre home que, tal vegada, en altres circumstàncies, compartiries festa. I en aquell cas el mires en els ulls, a curta distància, per clavar-li un ferro dins el pit. I això ens mostra com no aprenem absolutament res. No som més civilitzats, simplement s'ha sofisticat la nostra capacitat per destruir-nos. Tota la tecnologia del món sembla que serveix per seguir fent de la nostra espècie la més salvatge i brutal de la natura, la mateixa que fa 100 anys, o 1.000 anys, o 2.000 anys. En lloc d'evolucionar cap a la concòrdia, cap a l'empatia, quan es tracta de fer-nos mal, som incapaços de superar els instints més primitius. A la vista està, quina pena. Es trist veure que per molts de segles de filosofia, de ciència, de cultura que duguem a l'esquena, la darrera línia de defensa de la superpotència més gran del planeta continua sent un ganivet per matar en el que té davant. Definitivament, mos sobra molt d'allò d'intel·ligència artificial i mos falta, però moltíssim més, consolidar-nos com a verdaderament humans. I jo, com a utòpic, pensant que les guerres amb això que diuen atat quirúrgics, pensava que deixarien de ser tan bèsties. Ja dic, quina pena. A veure, que com sempre els que reben són els mateixos, perquè això sempre ha estat així i sempre serà així. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de Napeles Mestres, aquesta titulada La mort de la idea, que diu: va ser un esclat d'abús? Va ser una bala? Què més té, ferro o plom? De part a part va traspassar-li el crani i l'home caigué mort. I ara, mirau-lo, estès, boca terrosa, damunt del cap fangós, fins que el soterri alguna mà ignorada o el descarnin els corps. Qui era? Tant se val, cant de metralla, un de tants, un com molts, un soldat de la pàtria. Ha mort per ella? Dones un altre en son lloc. I allà, dins aquell crani, palpitava un cervell creador, i entre el replex d'aquell cervell, la idea, el diví papelló. Era un quadre? Era una estàtua? Era un poema? Un Hamlet? Un Quixot? Un invent que devia, tal vegada, transfigurar el món? Qui ho sabrà mai? Enigma impenetrable. Fort morta en la llavor. El caure mort un home no és sol l'home, és la idea, qui ha mort. L'home reemplaça a l'home, l'arma a l'arma, però la idea o no. Per tant crim, per tant gran crim, Déu vos perdoni, Césars, ja que l'home no pot. I jo crec que la millor cançó per exemplificar això és de l'última de la fila, Querida Milagros. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu d'incorporar, Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bon dia, com anam? Idò, aquí som, un bon diumenge, quants?
1: Avui és 23 d'agost.
2: 23 d'agost, clar, que demà Sant Bartomeu, ara ho celàvem. Demà Sant Bartomeu, i nosaltres serem aquí fins a les 12 per contar-vos un pot de tot.
1: Sí, perquè avui tenim aquest Entre tu i jo a partir de les 11, però abans tenim dues hores més de programa i bé, en el Dia Internacional, que són coses jo que m'agraden apuntar, de l'internauta. Me fa molta gràcia perquè dius, l'internauta, què és l'internauta? Dius, és una persona que connecta i navega per internet. És que això és molt estentís, perquè han passat fa anys que anem per internet.
2: El que és estentís és els dies internacionals, sincerament. Sí. Llevat des de la pau i de 4 mesos, els altres els podeu eliminar.
1: Qualcú ho hauria de dir.
2: És que anem a veure, és a dir, ja hi ha dia internacional de, sí, no
1: de
2: sé...
1: Tot.
2: De tot. Dia Internacional del micro. Bueno, molt bé.
1: Exacte.
2: Del bocadillo també, no?
1: És que n'hi ha, i després és cert que és explicació, i és el millor. De fet, mira, també
2: però
1: dia
2: 23... Però qui diu el dia que és aquest? Qui s'ho inventa?
1: Jo crec que...
2: Qui ordena que aquest dia sigui el Dia Internacional?
1: És mateix que fa xeròscops a les revistes.
2: Ah, un beso per tu.
1: Saps?
2: No m'ho veré normal, i tant de dies internacionals. És a dir, és que perd valor. És que quan hi ha el Dia de la Pau... Sí. Clar, tenia un valor, perquè era el dia de la pau.
1: Dia de la pau.
2: Per tot el món. Sí. El dia, jo què sé, contra el càncer. Perfecte.
1: Dia de la dona.
2: Dia de la dona, perfecte.
1: Són senyalats.
2: Però, sí, però...
1: Dia de Nadal.
2: Què passa? Llavors, tant de dies internacionals que és que perd gràcia.
1: Per ser gràcia. I de fet, després se compliquen sa vida, perquè diuen, no, dia de l'internauta, però això fa molt d'anys. I ara ficarem Dia Internacional des hashtag. I el fiquen el mateix dia.
2: Ah.
1: I per cada...
2: Clar, perquè ja no hi ha dies. Hi ha tant de dies internacionals que ja no hi ha dies.
1: No hi ha dies. I has de triar.
2: El gros.
1: També la commemoració d'això de... Bé, hi ha mil coses. Drast. Una cosa de locos. Per cert, una salutació molt gran a en Pep Esberro, mallorquinista, perquè ahir mos va escoltar, perquè ahir vàrem entrevistar, i si no ho vàrem escoltar... Vàrem entrevistar a la seva neboda, que viu a Granada, per el tema dels terratrèmols i tal, que viu allà amb el seu home, i discutíem amb ell si podria jugar al Mallorca o no, aquest partit, que es disputarà demà, finalment sí que se jugarà, però és que en públic i tot, o sigui, tot una monada.
2: Ja està! Ha estat una remenada.
1: I li varen fer la broma a son pare de la criatura que creixerà i que serà mig mallorquí, mig granaíno, i de resulta que jugàvem i feien la broma de, bueno, a veure el nin si serà mallorquinista o si serà